de tinta. Invasió, lluites cruentes, intolerància religiosa, pèrdua d'Espanya, reconquesta, grans batalles, resistència heroica... Però què hi ha de veritat i què hi ha de reelaboració posterior? Què sabem realment de l'arribada dels guerrers islàmics a la península? Com van ser els darrers moments del regne visigot i els primers del domini musulmà? Esperem resoldre aquestes qüestions i algunes més al llarg del programa d'avui. Benvinguts a l'any 711. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, per parlar de la conquesta islàmica de la península ibèrica amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, com s'ha interpretat a nivell historiogràfic la conquesta islàmica de la península ibèrica?
1: Quina pregunta, eh?
0: Wow, per començar, comencem forts.
1: Si hi ha algú d'Abogados Cristianos escoltant-nos, que tanqui el podcast. Va. No, bueno, a veure, és la gran pregunta, no? Perquè els romans van arribar a la península ibèrica, els visigots van conquerir la península ibèrica i els musulmans van envair la península ibèrica. No? Només hi ha aquests tres verbs per explicar el mateix, per referir-se al mateix, ja ens indica que hi ha alguna cosa darrere. Clar, des del punt de vista nacionalista hi ha molts peròs, o hi ha un posicionament molt clar, no? Si el regne visigot, com deien en l'altre programa, s'identifica en sectors tradicionals com l'origen d'Espanya, no? La desaparició d'aquest regne és la pèrdua d'Espanya, no? I això portarà, pues, a la recuperació de l'entitat nacional. A l'arribada de l'islam a la península ibèrica implica, per certs sectors, una mena d'anti-espanyolitat, no? L'Àndalus no és només una cosa que no forma part d'Espanya, sinó que és la anti-Espanya, no? Si definim una Espanya, una grande, libre, catòlica, apostòlica, romana, de cop i volta, no? Que durant uns quants segles això no fos així, genera un gran problema, no? No passaria que els visigots fossin arrians i no catòlics, però... Llavors, a nivell historiogràfic, ja veurem també, ho explicarem més endavant, que les fonts també són molt sui generis i, per tant, permeten una interpretació de la contrària. A nivell historiogràfic, l'arribada de l'islam, l'arribada dels contingents musulmans a la península ibèrica serà vist de moltes maneres, però no... Des d'una invasió brutal, sanguinària, no?, que passa a sang i a foc per sobre de la península ibèrica, apostolats que directament neguen l'arribada dels musulmans, no? No, Espanya mai va deixar de ser espanyola, no? Hi ha certa historiografia que directament nega el fet de l'arribada dels musulmans a la península ibèrica i diuen, s'inventen, per exemple, que és la pròpia població romana que per fer fora els visigots es converteix a l'islam i llavors després... Però aquí no ens va envair ningú, no? Bueno, doncs ja veurem que a nivell historiogràfic ens mourem entre diferents interpretacions, intentarem veure exactament què diuen les fonts, de quines fonts disposem, què diu l'arqueologia, què és el que sembla que va passar o no va passar segons el que tenim, però clar, penseu que és el moment de la construcció, o la pèrdua de la nació, és el moment inicial de la construcció de la nació. I per tant aquí s'han barrejat fonts històriques, fonts mítiques, relats romàntics, mites, personatges, no? Don Rodrigo, Don Julián, el no sé què, el no sé quan, Covadonga, Don Pelayo, llavors, clar, l'Òscar, no sé quan. Llavors, clar, ens estem movent, o certa historiografia es mou en l'acceptació crítica d'uns símbols nacionals, historiogràfics, que afortunadament l'acadèmia ha anat desmuntant, no? Però actualment, si un va a la secció de qualsevol gran superfície que vengui llibres, pot trobar, no?, postures molt diferents a nivell historiogràfic de què va ser el regne visigot, de què va ser l'Àndalus, i per tant és un bon meló que no sé fins a quin punt obrirem, però que ens anirem trobant al llarg del programa.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs mentira.
1: Mentira. Estem molt de mano chao sí. últimament, aquesta temporada, però jo crec que casa molt bé amb el que posarem sobre la taula els propers minuts. I bueno, anem a... vamos a contar mentiras.
0: Doncs amb aquesta introducció i amb mentira de Manu Chao, comencem, si et sembla, Alberto, per una qüestió metodològica. Quins problemes tenen les fonts escrites sobre la conquesta islàmica?
1: Clar, s'ha insistit molt, però mai està de més tornar a insistir en l'advertència sobre la parcialitat extrema, moltes vegades, a les fonts escrites que tracten la història de la península ibèrica durant tota l'alta edat mitjana, però ben especialment al segle VIII en particular, o la primera meitat del segle VIII. No? Penseu que per aquesta centúria disposem de molts pocs documents originals, molts pocs diplomes originals, i els que conservem o bé són interpolacions tardanes, o els conservem copiats, no?, 100 i escaig anys després, o formant part de cartularis que es formen, doncs, 150-200 anys després, no? Moltes vegades tenir un document del segle XI que diu que és una còpia d'un document del segle VIII no vol dir que aquest document del segle VIII existís.
0: Clar.
1: No? Perquè, o directament són documents falsificats, falsos. Durant l'edat mitjana europea hi ha una gran tradició, a mesura que els ambients monàstics volen afirmar el seu control de la terra, la seva autoritat, falsifiquen documents, no? Llavors, per legitimar que hi ha uns drets adquirits o que hi ha una preeminència adquirida, els escriptoris monàstics fan passar per originals, no?, del segle VIII, documents que no ho són, no? No només això, no? No només amb els documents purament administratius, sinó que si parlem de cròniques també tindrem molts problemes, no? I no només això, les poques fonts històriques que tenim per aquest període, si les comparem amb el que diu el registre arqueològic, trobem que diuen dues coses diferents. Llavors tenim aquesta precaució. Poca documentació textual, moltes sospites d'aquesta documentació textual és partidista o directament falsificada, i de les poques coses que podem intuir, quan ho contrastem amb l'arqueologia, doncs tampoc acaben de quadrar.
0: I per què passa exactament això?
1: Bueno, d'entrada, perquè tota font escrita és parcial, especialment les que tenen a veure amb els relats històrics. Això passa sempre, passa al segle XIX, passa actualment, passa a Mesopotàmia, passa en tots. No? Però, per altra banda, aquesta parcialitat inherent a una crònica o parcialitat inherent a un discurs, no?, històric, juntem que a partir del segle IX, o fins i tot finals del segle IX, comença a teixir-se tota una justificació del que es considera una anomalia històrica, no?, que és com conceben els cronistes medievals a partir del segle IX, i amb ells, no?, els cronistes del 12-13, els d'època moderna, i ben especialment els nacionalistes del segle XIX, que consideren que l'arribada de l'islam a la península ibèrica és una anomalia històrica, i que, per tant, aquesta anomalia històrica ha de justificar-se d'alguna manera. I aquesta justificació, que es farà com a mínim 150-180 anys després dels fets, en el millor dels casos, o 1.100 anys després dels fets, és això, és simplement una justificació interessada que busca explicar el per què cau el regne visigot i per què durant 7 segles, no?, va haver-hi Espanya com a nació, va tenir la maledicció, no?, de ser islàmica.
0: Tan greu és l'absència de fonts escrites fiables?
1: Clar, perquè es feu una idea. Pel segle VIII, si traiem l'àmbit català, que, bueno, de Carolingia, tal i qual, pel segle VIII tenim una absència gairebé absoluta de documentació original per l'antic regne, o pels territoris de l'antic regne visigot de Toledo. De fet, es conserva un únic document fiable de l'any 775, sobre la concessió d'unes propietats per la fundació d'un monestir prop de Lugo, tot i que sembla pel contingut del text fiable, però és una còpia del segle X, amb la qual cosa, doncs, sempre hi ha la sospita de si aquesta còpia modifica alguna cosa. Evidentment, existeixen altres documents datats en aquestes dates, però gairebé tots són falsificacions dels segles posteriors, fetes especialment en ambients eclesiàstics per fer-se amb propietats, al·legant uns suposats drets documentals. De fet, amb poques excepcions, als segles VIII i IX del centre nord de la península, no?, l'inici de la Catalunya carolíngia, ja diem, sembla un altre panorama, però també quan quan s'ha fet tasca paleogràfica i diplomàtica sobre aquests suposats originals precarolingis o d'inici del món carolingi, veiem que potser també tenim un panorama menys frondós documentalment del que suposem. I pràcticament qualsevol document abans del 800, de la segona meitat del segle IX, segurament és interpolat, és fals, és modificat, és una còpia posterior, vull dir, és un element que ens trobem, potser la primera meitat del segle VIII a nivell documental és la pitjor documentada de la història d'Espanya o de la península.
0: I en l'àmbit d'Andalusí hi haurà més sort amb tot això? Comptem amb més documents pel segle VIII, eh?
1: No gaire, no? Potser, abans de contestar això, crec que m'he deixat una mica d'explicar una mica més, no? Clar, no només una qüestió de diplomes, de documents, però, perquè us feu una idea, el segle VIII, el que serà el primerenc regne d'Astúries, per entendre'ns, la cuna de la hispanitat i tot el que, potser se salven de les sospites uns 50 pergamins per tot el segle VIII, i dels quals, relacionats amb la reialesa asturiana, són 10-12. Perquè us feu una idea, no?, de tot el que es diu sobre com es funda el regne d'Astúries, com inicia la reconquesta i tal, es basa sobre una absència total de fiabilitat, no? Ja potser parlarem d'aquí una estona, no de documents, sinó de cròniques. Ja veurem que la situació potser és una miqueta millor, però tampoc millora. Gairebé no existeixen cròniques originals, i les que tenim moltes vegades estan interpolades o modificades posteriorment. En l'àmbit andalusí, en l'àmbit islàmic, malauradament, tampoc tenim una millora significativa. De fet, de temps de la conquesta, la primera meitat del segle VIII, gairebé no hi ha documentació contemporània conservada a nivell andalusí. Pels segles 10, 9, 10, 11 també n'hem perdut moltíssima, i, per exemple, no hi haurà cròniques andalusines sobre la conquesta fins a segle i mig després dels fets. I, de fet, els primers relats o els relats més antics sobre el tema des de l'àmbit islàmic ni tan sols s'escriuen a la península Ibèrica, sinó que es redacten des del califat, no? Es redacten a Aràbia, o es redacten, per exemple, en cercles erudits egipcis, no? Per posar un exemple, aquesta figura del conde Don Julián, no?, que és aquell governador de Ceuta, que Don Rodrigo li viola la filla, llavors ell ens diu els romansos, no?, que deixa passar els musulmans, no?, perquè acabin amb el violador, com una mena de justícia divina, no es menciona fins a l'any 860. Ah. Aquest personatge clau en aquesta traïció als visigots no apareix fins a 150 anys després dels fets. No? Llavors, clar, ens movem en un terreny documentalment molt, molt escàs.
0: Ah, si les fonts fins ara no són bones, amb quines fonts documentals podem comptar?
1: Clar, doncs bàsicament, com dèiem, el recolzament documental sobre els fets s'ha fet a partir de cròniques. Algunes contemporànies als fets, i moltes d'elles posteriors, en diverses generacions, i com a mínim uns 160-150 anys posteriors als fets, no? Per exemple, pel segle VIII conservem només 5 cròniques, molt petites, alguna que mencionin, no?, què està passant a la península Ibèrica, ni que sigui de passada. Potser la que més abunda en el tema és la Continuato Isidoriana Hispana, que és escrita, es creu, entre el 740 i el 741, i parla del final del regne visigot, no? Parla de, és una mena de crònica de fets del regne de Toledo entre el 601 i el 721. Pràcticament no menciona la conquesta de la península Ibèrica per les tropes islàmiques, i l'única cosa sí que menciona ressenyable de la dècada del, no, finals de la dècada de l'on, del 10, principis de la dècada del 20, és l'enfrontament de les tropes islàmiques més enllà dels Pirineus, amb Otó d'Aquitània, vora Toulouse. No? Ni tant, dels fets de la península Ibèrica, aquesta crònica pràcticament no menciona res. Covadonga, Don Pelayo, no apareixen per cap lloc. En canvi, sí que es parla d'Otó d'Aquitània, que és aquest, que és la primera persona que venç els musulmans, és el pre-Carles Martell. Una altra crònica que cita molt freqüentment, però telita, és la crònica mossàrab del 754, que és una crònica amb un marcat to apocalíptic i propagandístic, no? Té moltes referències a l'apocalipsis, utilitza un llenguatge molt simbòlic, no? Llavors, a nivell de les fets que relata és molt fiable, perquè és una font que està ja des d'inici pensada com una mena de propaganda apocalíptica, no? De tot s'ha anat a la merda, no? Llavors, una font que tu la llegeixes i veus que clarament és molt de part, paradoxalment, com és una crònica del 754 i és de les més properes, tot i que uns 40 anys després, als fets, molta part de la historiografia espanyolista més conservadora la considera una font superfiable. Perquè es fa una idea. Compara la derrota dels gots al 711 amb la caiguda de Troia. El que va passar al 711 és com quan els aqueus van... No? O la derrota de Jerusalem, no? pels perses, o la caiguda de Roma, o l'assalt de Babilònia. Que es fa una idea en el rànquing de pèrdues apocalíptiques. Aquestes dues, cal sumar-hi algunes que mencionen de passada o molt incoherentment o que gairebé no aporten informació, però que existeixen, el cronicon moisiacense, no? de Moisac a França, a l'Ordo Honorum Mundi, que pràcticament no menciona res, els annals portugueses, però cap d'aquestes cinc cròniques del segle VIII, per exemple, repeteixo, mencionen a Don Julián, mencionen a Pelayo, mencionen a la batalla de Covadonga, coses aquelles de l'imaginari no apareixeran encara, no? Perquè fa al segle IX, directament, no hi ha cròniques fins a final de segle, fins al 1800, fins al 860, en el millor dels casos, 880-890, quan Alfons III d'Astúries ja comença la seva activitat cronística, no? Comencen a finançar-se, a incentivar-se cròniques que comencen a vincular aquest regne d'Astúries, amb l'antic regne de Toledo, no? Una mena de neogoticisme descarat, no? 150 anys després, les cròniques rotenses, la crònica obetense, directament s'inventen la vinculació que que l'actual regne d'Astúries és una continuació lògica del regne de Toledo, no? D'uns exiliats que es van refugiar allà, la resistència, el no sé què, però clar, primera notícia, 160 anys després, no? Molt vinculades amb l'intent de recuperar les seus episcopals perdudes, no? D'avançar cap al sud, no? És quan comença a teixir-se aquesta idea, no? De que el que s'està fent és una recuperació de territoris.
0: Això està assentadíssim, eh?
1: Clar, perquè què passa després? Que la cronística del segle XII i del segle XIII, amb Alfons de Sen, no sé què, agafa aquestes cròniques com a... Clar. Són cròniques antigues que parlen dels fets. Per tant, han de ser veritables. Per tant, m'interessa, com jo estic conquerint territoris i instal·lant seus episcopals, m'interessa la justificació que donen. Després d'això, ja passa críticament al segle XVI, no? amb els humanistes, la historiografia del segle XIX, principis del XX, Menéndez, Pidal, Sánchez Albornoz, tota aquesta gent, clar, és el discurs de recuperació, no? De la unicitat d'Espanya, els hi quadra i donen fiabilitat absoluta a unes coses que des del punt de vista, des de la mínima credibilitat cronística, no la té, no? I serà, per exemple, en aquestes cròniques, a partir de la dècada del 880, quan es creï el relat de la batalla de Covadonga i el mite nacional que d'aquí va, no? 170 anys on cap crònica del segle VIII menciona el fet, ni andalusina ni musulmana, hi ha coses. Va haver-hi un conflicte al nord. Ah, hi ha un conflicte al nord. Mm. Un conflicte al nord pot ser que los Starks estan lluitant amb vés a saber qui, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha un bandit que no sé què. Ah, això deu ser un Pelayo, que era no sé quan. Bueno, de cop i volta, miracle, no? Llavors, precaució amb aquests discursos.
0: Doncs fet aquesta prèvia... molt, molt, molt necessària per parlar del tema d'avui. Llavors, Alberto, què és el que va passar a la península Ibèrica a partir de l'any 711? Pues què
1: no,
0: podem saber?
1: No tinc ni idea, però bueno, una mica el que intentaré...

0: Sempre és bon moment per ficar Joc de Trons, la música.
1: Sí. Paradoxalment, mai és bon moment per acabar els llibres, eh, Martín?
0: Bueno, és que no, està, sí, molt, està molt enfeinat.
1: Sí, bueno, ja no cal.
0: Ja, ja no cal, ja no? Cal. Ningú els espera, ja, o què?
1: Jo no. O sea, jo recordo abans, a més hi havia un comptador de vegades que ens pregunten quan surt el proper llibre. Jo no sé si
0: s'ha trencat el comptador, ja passa la volta.
1: Bé, passa res.
0: Doncs bé, comencem una mica posant context als darrers moments del Regne Visigot, que van fer fins fa res un programa, per tant, segurament us servirà per lligar-ho tot. De com fet, estava la cosa?
1: Pues estava com a Joc de Trons, pràcticament. No? La situació que tenim, o la intuïció, el que veiem del Regne Visigot a inicis del segle VIII, és una situació de col·lapse. No? S'acostuma a posar la data del 710 com a exemple pràctic d'aquesta afirmació. No? 710 és l'any de la mort del rei Witiza, que no és un jugador de futbol, no, és Dani Witiza. Tot i que segurament sortirien els dos de festa superbé. El rei Visigot que mor al 710, no? I la successió del qual porta problemes. I és molt, ben, és molt curiós, no? Les fonts del segle VIII tracten aquest personatge relativament bé. Era un rei que va fer coses bones, bueno, no ho va fer bé, va portar la crisi com podia i tal i qual. Però, en canvi, les cròniques propagandístiques asturianes a final del 9 el descriuen com un rei que porta el regne de Toledo a la decadència, no? Però aquesta sensació és més del segle IX, preveient ja el que vindria, que no la dels propis contemporanis. Sí, com sigui, a la seva mort es desencadena un conflicte successori protagonitzat per altres, entre altres personatges, per Roderico. Sempre es diu Roderico, es diu Rodrigo perquè sona més espanyol, no? Perquè,
0: clar.
1: I Agila, no? En línies generals, sembla ser que Rodrigo o bé va instigar un cop d'estat contra Witiza i el va assassinar, no? O bé va aprofitar-ne la mort per erigir-se com el candidat útil dels sectors de l'alta aristocràcia visigoda i va aconseguir ser nomenat rei. Per la seva banda, Agila no reconeix l'autoritat de Rodrigo i també es proclama rei, però de la part nord-oriental del regne. Vaja, la Tarraconense, la Narbonense, ja tu sabes. De fet, és molt graciós, perquè hi ha cròniques més del regne, més del que després del que seran del regne de Toledo, cròniques que seran més de la part oriental, i, per exemple, en les cròniques de la zona de Gila, don Rodrigo no apareix mencionat mai. Si tu només tinguessis aquelles cròniques, Rodrigo no ha existit. Si agafes les cròniques de Rodrigo, a Gila no ha existit mai. Sí, com sigui, Agila és un cas molt bonic de com funciona la historiografia pàtria sobre el tema, no? Perquè si hem de fer la continuïtat de que Rodrigo és el darrer rei visigot i que, per tant, els visigots acaben a Astúries i, per tant, la reconquista comença allà en els picos d'Europa i va baixant, Agila no ha d'existir. Clar, però els successors de Witiza, el que dura més, l'últim rei visigot, no és don Rodrigo, és Agila. L'únic que passa és que Agila és, cometes, català. Perquè és el rei de l'Hispània, es proclama rei de l'Hispània oriental. És a dir, de Saragossa, de València, de Tarragona, de Barcelona i de la part sud de França, no? De Narbona. Per tant, és un personatge molt, molt incòmode i que la historiografia moltes vegades, a més, part de les no se sap ben bé qui és Agila, però hi ha algunes teories que el vinculen com un dels fills o parents de Witiza. Llavors, no és només l'últim rei visigot, sinó és l'últim rei visigot de la línia del penúltim rei visigot, vull dir, seria l'últim rei legítim visigot. És una línia que no s'ha explorat gaire perquè obre una derivada, és com la batalla de l'Ebro, no? Aquella cosa d'una república espanyola només a Catalunya i una Espanya franquista a l'Ebro era un problema. Doncs passa això, no? No sé si és curiós que al final el discurs que s'ha fet sobre personatges com Agila, com a Rodrigo, sobre els últims visigots, està clarament polititzat per qüestions pròpies de l'Espanya contemporània, no? Llavors, bueno, veurem com es reivindica Agila.
0: Total, que quan els musulmans trepitgen la península ibèrica, pràcticament es troben en una guerra civil visigoda.
1: Una mica és això, no? Independentment dels mites que es teixiran durant els segles posteriors sobre els motius de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península, el cert és que les elites visigodes es trobaven

0: fragmentades i en una lluita entre si. No, fet que explicarà en bona mesura la dinàmica de la conquesta.
1: I què sabem d'aquests exèrcits islàmics? Per què decideixen creuar l'estret just en aquest moment?
0: Bueno, expliquem una miqueta l'expansió islàmica, no? Tot i que ja n'hem parlat bastament en altres programes, no cal extendre's gaire, no? Després de la seva sortida de la península aràbiga, els exèrcits musulmans van tenir pocs problemes per avançar de manera fulgurant pels dominis perses, pels dominis bizantins. Perses i bizantins s'havien esgotat mútuament en una lluita encarnissada, no? Que us remetem als programes de l'Albert sobre la pentalogia sobre Heracli. I en uns 30 anys, l'imperi persa i bona part de l'imperi bizantí són conquerits pels musulmans. Per una paradoxa molt interessant, els va costar molt més, uns 50 anys, ensenyorir-se sobre les tribus berebers del nord d'Àfrica. Va costar pràcticament el doble conquerir les tribus amazics, els tribus berebers del nord d'Àfrica, que conquerir tot l'imperi persa i tres quartes parts de l'imperi bizantí. I si ho comparem, per exemple, amb els 3-4 anys que els hi costarà poc després fer-se amb el control del regne visigot de Toledo, encara pren una dimensió més important la resistència bereber contra l'avenç islàmic. Si valorem l'expansió de l'islam en temps del califat Omeya, ens trobem que en uns 90 anys després de la mort de Mahoma, el califat s'estén gairebé per uns 15 milions de quilòmetres quadrats, no? Arribant fins al centre de França, per la part occidental. I estem parlant, perquè ho situeu, d'unes 30 vegades l'extensió d'Espanya, no? Per situar la importància relativa que té la conquesta de la península Ibèrica, que és una trentena part de l'espai conquerit i es conquereix en 3 anys.
1: Carai, i per què serà tan fàcil tot plegat?
0: Clar, a banda de l'evident debilitat política dels mons bizantins, del món persa, hi va haver també un factor ideològic en la fulgurant conquesta inicial de l'islam, no? Per exemple, qüestions ideològiques, d'afinitat amb el monofisisme majoritari a províncies com Síria o Egipte, que fan que aquest discurs islàmic, no, sigui ben vist per la població. No? I es puguin arribar a pactes, es puguin arribar a tractats de submissió, a rendicions, no? De fet, l'excepció és la resistència. I la resistència masic, la resistència berber, serà tan sorprenent, durarà 50 anys, dues generacions, no? Els avis, els pares i els fills lluiten contra els musulmans, que fins i tot els àrabs van crear explicacions legendàries de per què els amazics eren tan resistents, com la que vinculava els amazics amb els filisteus, no? Aquells filisteus, aquells pelesets, Goliat, no? Aquell suposat poble del mar que va estar a la regió del Llevant Mediterrani, que va ser expulsat pels israelites, no? El rei David contra Goliat, doncs els àrabs van arribar a dir, doncs aquests tios berebers del nord d'Àfrica són tan aguerrits i tan forts i tan resistents i tan caparruts que l'única explicació possible és que són els descendents d'aquells filisteus, no? Que segles abans van ser expulsats pels israelites, aquells gegants forts i resistents, i que es van refugiar, no? Es van convertir en tribus del nord d'Àfrica i fins que no hem vingut nosaltres a conquerir-los, resistien, no? Però per això ens parla de l'excepcionalitat de la resistència. En qualsevol cas, cap a finals del segle VII, un cop conquerida Cartago l'any 698, és a dir, just una dècada abans del salt a la península, tenim ja pràcticament garantit el domini islàmic de gairebé tot el nord d'Àfrica.
1: Molt bé, i què portarà el califa Omeya a interessar-se justament per la península Ibèrica?
0: Doncs sento decepcionar molta gent, però poca cosa més que està enmig dels seus objectius. Cal que pensem que en aquests moments l'estratègia Omeya d'assetjar la capital bizantina de manera directa estava demostrant-se un fracàs monumental. Els setges que s'havien fet sobre la capital bizantina eren un fracàs. Vam fer fa poc un programa per Massena sobre el foc grec. Us convidem a que el revisiteu. L'assalt directe a la capital de l'imperi bizantí era inviable i, per tant, es comença a plantejar una estratègia que passa per una àmplia tenalla, no?, per l'est i per l'oest, que comenci a encerclar, no?, i asfixiar els dominis bizantins i que, a banda de pressionar per l'est i pel mar, pressionés Constantinople a través de la ruta terrestre. I això és el que farà que des del nord d'Àfrica es comenci, no? Per això en pocs anys tenim els exèrcits andalusis ja creuen els Pirineus i al centre de França, perquè la seva idea és encerclar, no? Arribar a Grècia per l'altra banda. Per tant, a inicis del segle VIII, el salt a la península Ibèrica semblava el pas natural a fer. Comencen a construir-se drassanes a punts estratègics del nord d'Àfrica, per exemple, a Tunis, comencen a fer-se estructures per construir vaixells l'any 708, no? Aquella idea de els musulmans arriben perquè se'ls convida, perquè s'immiscueixin en les guerres civils visigodes. No, ja 3 anys abans estaven construint vaixells. El nou governador de la província d'Ifriqiya, un dels protagonistes de la conquesta, Musa ibn Nusair, comença a realitzar incursions sobre les Balears, no? Per començar a controlar també les illes. Tànger, Ceuta es conquereixen el 708, el 709, respectivament, no? Doncs ho tenim pràcticament tot llest. 708, comencen a construir-se vaixells, conquereixen les últimes places del nord d'Àfrica, i només una llengua de mar, no? De tot just 14 quilòmetres separa banda i banda de l'estret.
1: I ens vas avançat abans. Aquí tenim la llegendària figura del comte Julià, que era governador de Ceuta.
0: Sí. Sí, un personatge, com tants altres, a cavall entre la realitat i la llegenda. De fet, tampoc sabem ben bé, com altres personatges, no sabem ben bé qui són. Aquest Julià, hi ha qui diu que és un governador bizantí. Penseu que aquests territoris, Ceuta, alguns territoris del nord d'Àfrica, encara depenien de Bizanci. Formaven part d'aquella expansió occidental del món bizantí. Llavors, era un funcionari bizantí, era un funcionari visigot, era un autòcton, era un bereber, era un... Bueno, no s'acaba de saber qui és, no? Cada tendència historiogràfica li dona el seu origen, no? Però sobre ell es forja la història que justifica el pas dels exèrcits islàmics cap a la península Ibèrica. No entenem en el tema perquè no dona temps, tot plegat és una revolució posterior que busca, sobretot, vincular la indignitat del regne visigot, vinculant, no? O explicant la caiguda del regne visigot per la decadència moral del regne, no? Com tantes altres vegades a la història, es vincula una violació a la pèrdua d'un regne. És un tema recurrent i que és un tropos literari. Quan es crea aquesta idea de Don Julián i Florinda i Don Rodrigo i no sé què, el que s'està fent és agafant un model, per exemple, el mateix de Tarquini Superb, no? I al final de la monarquia romana, no? El rei és un tirà que viola dones dels seus nobles i, per tant, està justificat que aquest rei desaparegui, no? Pues és adaptar, no? A l'escenari modern una cosa que no sabem si va passar, no sabem si va passar així. Sigui com sigui, la venjança de Julià, o Urbà, segons altres fonts, serà oferir-se a Musa ibn Nusair com a ajuda per tal de conquerir el regne visigot. Jo et passo tota la info que tu vulguis, jo et dono tota la informació de com és el regne, jo et deixo entrar a Ceuta, jo et dono vaixells, i tu vés a matar aquell fill de la gran puta que ha violat a la meva filla, no? Com a explicació literària, romàntica, perfecte. Nacional, és perfecta, perquè llavors la caiguda és, no? Tenim per una banda una traïció, però que està justificada per una indignitat, no? El perro Rodrigo, no? És un personatge indigne. I com a governador de Ceuta, tenia la seva les mans al pas de l'estret.
1: I aleshores com és que es comença a organitzar aquest pas?
0: Penseu que els conqueridors àrabs i siris venien d'una complicada conquesta del món bereber, lenta, farragosa, amb una geografia complicada, no especialment rica, i un cas diametralment oposat al que es presentava ara. Hispània vista, no, la costa d'Hispània vista des de l'altra banda de l'estret, era vista com un territori afeblit políticament, però amb grans recursos naturals, no? Amb grans recursos de botí, amb una capacitat d'assentament de tropes important. Penseu també que els berebers que acaben de ser islamitzats tenen la fe del convers, no? Són tropes molt, molt a tope, però a la vegada són tropes de segona, no vistes en tots els drets. Això portarà en els primers anys de l'Andalús a problemes entre berebers, siris, àrabs, però bueno, no ens avancem. Sigui com sigui, l'estiu de l'any 710, Tarif va comanar una petita força expedicionària, se'ns diu, ja a vegades s'ha qüestionat la realitat d'aquesta primera expedició, i amb 4 vaixells creuen l'estret i desembarquen a Tarifa, que precisament es diu així perquè va ser el lloc on Tarif va desembarcar. El seu viatge era una expedició exploratòria, coincideix amb el moment, no?, de la mort de Witiza, les lluites intestines pel control de la corona, i després d'arribar-se fins a l'actual Algeciras, tornen amb un bon motí i segurament també amb informacions sucoses, no? Penseu que durant l'estiu del 710 el regne visigot s'estava dividint, o estava dividit ja, entre Rodericus, don Rodrigo, i Agila.
1: I què farà en Musa ibn Nusayr amb aquesta informació?
0: Doncs el primer que fa, sembla que destitueix a Tarif, i diu, quita, ja me pongo jo, i el substituirà per un altre personatge, en Tariq, tall de Tarif a Tariq, Tariq ibn Sirjat, tampoc sabem ben bé qui és, a qui encarregarà una nova expedició a la península per l'any següent. La logística segur que va ser complicadíssima, perquè es creu que es van mobilitzar uns 7.000 homes, la majoria berebers, que a l'abril de l'any 711 comencen a desembarcar, no?, amb uns quants vaixells, amb viatges, no?, ara 100, ara no sé quant, ara 50, ara 200, vora Algeciras, i comencen a concentrar-se vora el que anomenaran Jabal Tariq, és a dir, la muntanya o el pujol d'en Tariq, no? Jabal Tariq, Gibraltar. A aquesta primera onada li seguirà una segona, mesos més tard, amb uns 5.000 homes més, no? Està ja planificant-se aquest desembarcament a la península.
1: Clar, i els visigots, què fan? S'ho miren? Com reaccionen? Clar, perquè arriba molta gent allà.
0: Els arriben un WhatsApp a la comunitat de veïns. Hi ha gent rara caminant rondant per la porta del pis. I dic, són els cabrons de Securitas Direct fingint que hi ha delinqüència per estar farta. No passa res. Bueno, com cada primavera, l'exèrcit visigot, recordem, una petita elit, no?, que controlava la població, l'antiga població hispanoromana, es reunia a Toledo per marxar una expedició allà on calgués. Normalment, la tradició marcava que segurament fos una expedició per sufocar alguna revolta al nord, no?, per lluitar contra els bascons, contra els asturs, a Galícia, però a vegades simplement servia per convidar algun senyor poc disposat a lliurar els tributs anuals, no? Diguem que anualment es reunia l'exèrcit. Pel que sabem, en el seu primer i únic any de regnat, Rodrigo va mobilitzar aquesta host visigoda cap al nord de la península, és a dir, just en direcció contrària a la que hauria de dirigir-se, perquè ella en el 710 organitza una expedició per pacificar els bascons, perquè no sap que estan arribant els altres, no? Tot i que sembla que ben aviat li arriben les informacions, penseu que hi ha un sistema de fortificacions, almenares, rotllo que rojan, venga, i relativament ràpid gira cua i baixa fins a l'actual Andalusia per veure què està passant, no? I pocs mesos després del desembarcament de Tariq a Gibraltar, els dos exèrcits es troben.
1: I serà la famosa batalla de Guadalete.
0: Sí, famosa batalla de Guadalete, explicada com un de les jornades més significatives de la història universal d'Espanya, una de les jornades, o sigui, que sembla que va durar més d'un dia, però mai deixis que la realitat t'espatlli un titular, una de les batalles decisives de la civilització occidental, però sabem ben poc. De fet, actualment ni tan sols hi ha una... s'ha aconseguit identificar el camp de batalla, perquè hi ha diferents propostes topogràfiques, no?, i etimològiques sobre en quina zona pots, no?, dins dels mons transductins, més propers a Algeciras, més propers al riu Guadalete... Es diu Batalla de Guadalete perquè fa referència a les fonts musulmanes que identifiquen el lloc de la batalla amb el topònim Guadilaca. Guadalaca, Guadalete, que simplement vol dir el riu del llac. No? Pues però al final, quants rius surten d'un llac? Uns quants. Llavors, això ha portat a problemes per marcar exactament on és l'indret que s'esmolpa la batalla. Tampoc s'ha trobat un lloc on hagis trobat cossos, un xoc... Tot i la importància del xoc, en sabem poc de com es va desenvolupar la batalla, perquè pràcticament no hi ha fons sobre la mateixa, i n'hi ha qui pensa que fins i tot que no va ser una batalla, sinó van ser dues diferents... Bueno, no entrarem. El que sí que sabem és el resultat de la mateixa. La derrota de Rodrigo i els seus, segurament facilitada per una traïció interna. No? Part d'aquests visigots que seguien el rei en aquest moment d'inestabilitat, de crisi successòria, de tal i qual, segurament aposten per Agila o aposten per algun dels candidats, i enmig de la batalla abandonen la batalla, segurament pacten amb els musulmans i abandonen a Rodrigo la seva sort. Sigui com sigui, Després de Guadalete, Rodrigo desapareix de la història.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Pues seguim al Portes de Troia, recta final del programa d'avui, dedicat a la península, a la conquesta islàmica de la península ibèrica, i estàvem a Wadi Laka. Sí. Després de Wadi Laka, què passa?
1: Wadi Laka? Waka waka. No. Després de Guadalete, què? Doncs la cançó que... Suposo
0: l'he provocat, eh? Suposo, ho he fet. Aquí que... el guió posa Guadalete. Però vaig a dir-li Wadi Laka dos vegades, aviam què passa. I ha reaccionat com
1: esperava. Suposo que els vencedors de Guadalete sí que van fer waka waka.
0: I perquè Carlos està rient, i bueno, aquest tio què fa? Bueno. No, és justament, l'he provocat, era sabiendes.
1: Doncs després de Guadalete ve la cançó que hem escoltat. De cop i volta, per molta gent a la península ibèrica, els visigots és... aquella persona que tu havies conegut, no? I de la que borres el número, i de la que envies un amic a que li reculli les teves coses a casa... Uf. És allò, és... bueno, algú que jo acostumava a conèixer i que ara... este M. Rajoy, no sé de què usted me habla, no? Doncs, bàsicament, l'esfondrament, sembla que l'esfondrament del regne visigot és total i immediat, no? Tradicionalment s'ha parlat molt de la debilitat del regne visigot, no? I com això explica l'avenç musulmà, no? Clar, el regne visigot era un regne afeblit i per això, després de Guadalete, no hi ha ningú, no? I per això explica la ràpida expansió islàmica. La veritat és que la qüestió és que és a la vegada més simple i més complexa, no? Perquè la derrota de Guadalete fos pel motiu que fos, per traïció, per militar, eren dos forces bastant equiparades. Implica que no hi hagi més resistència davant l'avenç musulmà. Existia tot un ampli conjunt de places fortificades, ciutats, places fortes, edificacions defensives que podien haver-se utilitzat o que podien haver plantejat una defensa eficaç. I fins on sabem, la situació en aquests compassos inicials, bueno, era, encara estava molt al fil de la navalla, no? Però per què no passa això? No? Perquè, bueno, és clar, el regne visigot era molt dèbil i, clar, bueno, els van ficar el primer gol al minut 10 i ja es van esfonsar.
0: Sí, sí.
1: Home, hi ha partit, no? Hi ha dos parts, no? Per què va passar això? Doncs, per una banda, hem de pensar que finals de la primera dècada dels 700, l'estat visigot estava partit en diferents blocs, en una sort de guerra interna que ja hem anat indicant. No? En aquest context, l'arribada de les tropes de Tarik segurament havia estat vista més com un element desequilibrador en el conflicte, no? Una sèrie de mercenaris, una sèrie de convidats inesperats que podies haver fins i tot, no?, cridat a la península i que s'esperava que es retiressin un cop fet no?, que servissin per derrocar a Rodrigo i que després es marxessin al nord d'Àfrica, no? Segurament part de la noblesa visigoda anti-Rodrigo calculava en els seus càlculs polítics, no?, preveia aquest escenari, no? El que no es va saber calcular és que els musulmans no només no es retirarien, sinó que s'assentarien fàcilment a la península.
0: Clar, esclatarà aleshores un conflicte obertíssim.
1: No. De fet, en els primers moments hi ha una calma absoluta. Tu tens 711, no hi ha documentades incursions sobre territoris governats per Agila durant els primers anys, no? Tenem allà 711, 12, 13, 14, 15, ja. Hi ha qui diu, home, clar, perquè segurament Agila havia pactat amb els musulmans perquè vessin en Rodrigo, no? I, bueno, no se sap. Durant els primers anys, els invasors es divideixen en tres blocs, no? Acabat a Guadalete, un va cap a Còrdoba, un cap a Màlaga i el tercer cap a Granada. I en cap de les tres zones s'han documentat ni enfrontaments armats entre els autòctons i les tropes berebers, ni l'arqueologia ha tret a la llum un sol nivell de destrucció violenta en cap de les tres ciutats, ni cap traça de conflicte que es pugui datar a inicis del segle VIII. Per exemple, en canvi, sí que estan documentades en aquestes ciutats, després de la revolta bereber, o a partir del segle IX, quan hi hagi revoltes d'aquestes ciutats contra l'emirat i que està avançant cap a califat, aquí sí que trobarem, no?, que hi ha revoltes urbanes, que hi ha destrucció, però en el suposat moment d'invasió no trobem cap estrat ni cap indici arqueològic de resistència.
0: Sí, no hi ha violència, doncs?
1: Sí que n'hi ha, o com a mínim a nivell textual. No? La primera violència d'aquests anys la trobarem a les cròniques islàmiques redactades uns 200 anys després. Quan es narren episodis, no? Quan les cròniques narren, no?, la conquesta valerosa de la península ibèrica, comencen a parlar de batalles, comencen a parlar, no?, del dret de conquesta, però són cròniques que s'han escrit 200 anys després. I que moltes vegades els episodis que narren estan calcats amb pèls i senyals, quan s'ha fet l'estudi... tan necessari que les disciplines històriques col·laborin, no? I que l'arqueologia col·labori amb l'estudi de les fonts escrites o de les cròniques. Quan s'han analitzat els exemples violents que es posen, resulta que són exactament iguals, són calcats d'episodis que s'expliquen que van passar exactament igual a la conquesta de Síria, a la conquista de Pèrsia, a l'Antic Testament, o al revés. Quan les fonts cristianes expliquin la violència dels musulmans, explicaran coses que passen, o sorpresa, exactament igual que la resistència dels macabeus contra els grecs, no? O la resistència dels no sé qui contra els romans. El que s'està tirant és de tòpics literaris, no? D'idees literàries, que, vale, jo haig de parlar de violència, doncs agafaré l'exemple de no sé què. Us poso un exemple molt divertit. En una d'aquestes ciutats andaluses, alguns defensors cristians, suposats defensors cristians de la ciutat, sigui quina sigui, aconsegueixen capturar un musulmà. I capturen un musulmà que casualment és negre. I llavors, com hi ha aquesta idea de que a la península ibèrica mai s'havia vist una persona negra, que és mentida, pensen que aquesta persona està tenyida. Mira, han tenyit una persona de negre. I llavors, encuriosits, decideixen fer el que faria tothom, que és rentar-lo. No? Si m'entro una persona negra i és que l'han pintada, anem a ficar-lo en una banyera allà a frotar, a treure-li el tal, clar. Us podeu imaginar com acaba la cosa, no? El captiu aconsegueix escapar, no? Amb la pell tot torturat, amb la pell feta tires, aconsegueix arribar al campament, i quan hi explica a l'exèrcit que està sitiant aquesta ciutat les barbaritats que estan fent els defensors, els altres recrudeixen l'assalt, no? I fins i tot quan arriben al lloc on havien retingut aquest musulmà, casualment és una església, la cremen, no? A la gent que hi havia allà, o els decapiten, no? Estos bàrbaros, què fan, tio? Però aquesta història, exactament igual, s'explica en les cròniques àrabs que va passar a Síria. Gairebé 100 anys abans. Clar, són tropos literaris. Llavors, si tu agafes això, escrit 200 anys després, que és clarament una cosa que està inspirant-se en fets per justificar, no? Per justificar la barbàrie dels defensors. Fixeu-vos que indocumentats eren a la península ibèrica que no sabien que era un negre i a sobre el torturaven. Clar, si tu agafes això i consideres que això és la realitat del que va passar, pues bueno. Mm-hmm. Sí, com sigui, repetim, l'arqueologia no mostra cap trauma al registre arqueològic de l'època i el que es percep més aviat és una continuïtat.
0: Aleshores, tampoc hi haurà lluita a Toledo, la capital?
1: Tampoc. Toledo estarà tot sola, no? Segons sembla, les elites visigodes, davant l'avenç musulmà, abandonen la ciutat, i quan els musulmans arriben a Toledo, es troben que l'han evacuat. S'han emportat tota la riquesa de la capital, han fugit i s'han emportat tot el que poden.
0: Això és una bajona. I no passa res més enlloc?
1: Sí, pactes.
0: Ah.
1: Potser el pacte més famós que tenim és el que et farà Teodomir, a Múrcia, Tutmir, liquidada la monarquia visigoda i eliminats els nobles més partidaris del conflicte, que segurament van morir a Guadalete, el que es desplegarà és una política de pactes amb els nobles més conciliadors i davant de la indiferència de la població, no? D'aquell visigot del que vostè en parla. I amb la connivència dels visigots, que la majoria dels quals en els territoris sotmesos es mantindran sense gaires problemes, no? Perquè també els musulmans en aquell moment tampoc tenien gaire interès que la gent es convertís a l'islam. Això vindrà després. Pels vols al 713, els pactes de submissió són la forma estàndard de relació entre els nous dirigents i les elites hispàniques. No cal combatre ningú per res, merament hi ha un canvi de senyors. Deixar de pagar tributs als visigots de Toledo i passar a fer-ho als musulmans de Còrdoba. No? Tutmir, el Teodomir murcià del que acabem de mencionar, governarà tranquil·lament els seus territoris fins a la seva mort l'any 744, 30 anys després, 31 anys després d'aquest pacte. El succeirà el seu fill, Atanagil, que fins i tot conserva el nom got sense problema, no? Les elites autòctones s'aniran islamitzant, això sí, en major o menor mesura, i emparentaran amb els nouvinguts. Ho faran, per exemple, i el cas de Cassius, no? Aquest que donarà lloc al llinatge dels Banu Qasi a la vall central de l'Ebre durant l'edat mitjana. S'han fet molta novel·la històrica i molta cosa, no? Però la situació és aquesta.
0: I al nord, la cosa al nord serà tan plàcida?
1: També al 713 s'inicia la conquesta del nord-oest de la península. No, pensem que encara, més enllà de l'Ebre, no s'ha passat. En sortir de Toledo, Musa ibn Nusayr rep una delegació de personatges sembla ser provinents de Galícia, que el que volen és pactar amb els nouvinguts. De fet, els vascons, els astuts, que havien estat un mal de cap de romans, de visigots, en un primer moment, fins a la dècada dels 730, pacten amb els musulmans, els hi paguen el tribut. El problema vindrà quan els musulmans pugin els impostos i després el que s'enfadin i deixin de pagar-los. Hi haurà una revolta fiscal, però 20 anys després de la conquesta, no en el moment de la conquesta. L'arqueologia de la regió, per exemple, demostra una ocupació planificada del territori i aquell mateix any ciutats com Pamplona, Astorga, Lugo reconeixen l'autoritat islàmica i aquí no passa res. I al 714 ocupen també la meitat nord de Portugal, entre Santarém i Coimbra, per entendre'ns.
0: O sigui, que en qüestió de 2 anys s'ha ocupat tot el territori que dominava Rodrigo al 711.
1: Sí, i a partir d'aquest moment, i fins i tot més, perquè s'ha pactat amb els vascons. A partir d'aquest moment, Musa comença a interessar-se pels territoris sota control de Gila, que fins ara no s'havien tocat, i sense gaire esforç van caient Saragossa, Lleida, Tarragona, Tortosa, València, Barcelona, Narbona. A inicis de la dècada dels 720, els exèrcits islàmics ja es troben més enllà dels Pirineus, a la zona de Tolosa.
0: I tots, ja per acabar, tots seran flors i violes?
1: Ni molt menys. Però el més significatiu és que els problemes vindran per tensions internes entre els conqueridors més que per resistències indígenes. El control del que ben aviat comença a anomenar-se a l'Àndalus motivarà les primeres tensions polítiques entre els responsables de la conquesta, no? Per exemple, Tariq serà destituït, Musa ibn Nusair serà cridat a retre comptes a Damasc, on serà acusat de corrupció i empresonat, el succeirà el seu fill com a governador de la península, però també caurà en desgràcia, serà denunciat pel califa, que ara també l'executarà, i s'aniran en els primers anys de domini islàmic, que es van succeint diferents governadors, diferents walis, força efímers. Ja per acabar, cal ressenyar que les tensions, el que portarà problemes en aquest moment no és la conquesta, sinó són les tensions, per una banda, entre els berbers i els àrabs dins de l'assentament de la península Ibèrica, que portarà una revolta oberta dels primers a la dècada dels 740, la tensió més enllà dels Pirineus, a la dècada l'aturada de l'expansió islàmica per ordres califals. No? Penseu també que estem a mitjans del segle VIII, moment en què el califat Omeia, no, serà substituït violentament pel califat Abbasí i s'aturarà la conquesta i començarà a haver-hi tensions internes, però que jo crec que si les expliquem les expliquem en un altre programa, però retinguem aquesta idea, no, en aquest primer esbós d'aquests primers anys d'arribada musulmana. La situació quan es compliqui, es complicarà per altres coses que no pas per les que tots pensem.
0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Li agraïm a l'Alberto Retxe que ens hagi endreçat el tema mental, perquè ja està molt ple de palla romàntica i segurament valia la pena dedicar un troia a la conquesta islàmica de la península Ibèrica. Gràcies, Alberto Retxe.
1: A tu.
0: Avui amb el Carlos Lecegui, el control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

0: Kujiba Chawa.
1: Benvinguts al Mixtures, una setmana més en la que arriba Carnestoltes. Per Carnestoltes, des del Mixtures, viatgem a Nova Orleans. I allà té lloc, doncs, un dels carnavals més importants del món i el Mardi Gras. Aquesta banda que acabem de sentir, Chawa, ja l'havíem sentit aquí al programa amb el seu darrer disc. És una de les Mardi Gras Indians, les bandes d'indis o que van disfressats d'indis plens de plomes i que són, doncs, una de les referències del Carnestoltes a Nova Orleans. La banda fundada per Joe Gelini i és el baterista i alhora, doncs, amb el cantant, doncs, un dels cantants que és descendent d'aquell Mo Bodrock, Big Chief Mo Bodrock. I aquest disc ha estat gravat a l'estudi Jam in the Band. És un estudi que s'ha convertit en una de les referències als Estats Units, perquè Jam in the Band és, doncs, una furgoneta, de fet una espècie d'autobús, camió, on hi ha un estudi de gravació que viatja arreu. Chawa en el Jam in the Band i del seu disc, doncs, que això, que el vam sentir aquí al programa i que es diu My People, doncs el tema, el single Wildman, tornat a gravar en aquesta furgoneta, Jam in the Band, Chawa.

0: Chow Wow Band, ladies and gentlemen, all the way live from New Orleans, Louisiana. Listen to the Bon Ton Roulet. Let the good times roll. Bye-bye!
1: El funk rabiós de Chawa Band des de l'estudi de gravació itinerant Jam in the Band. Els qui també han gravat en aquest camió estudi, que a més s'alimenta de plaques solars, doncs són els Honey Island Swamp Band, en un registre ben diferent. D'aquest funky tan rabiós passem a una cosa més enganxosa, una espècie de folk, doncs això, dels pantans, la Honey Island Swamp Band. Una altra gravació recent en aquest Jam in the Band.

The Honey Island Swamp Band, una de les referències ja des de fa temps, són uns veterans a Nova Orleans. Ells van sorgir després de l'huracà Katrina, després de la destrucció del Katrina. Aquesta banda, aquest quintet, doncs van començar a convertir-se en referència d'aquesta música pantanosa que sempre ha existit i que sempre ha sigut la referència d'aquest delta del Mississippi. Honey Island Swamp Band. I, com hem dit, també he gravat el Jam in the Band, que per més referències doncs aneu a buscar el canal de YouTube d'aquest Jam in the Band i veureu totes les bandes, que són moltíssimes, que han passat per aquest peculiar estudi de gravació itinerant. I seguim a Nova Orleans i seguim de Carnestoltes, i una de les referències dels últims anys a Nova Orleans és un pájaro que toca el trombó i que es fa dir Trombone Shorty.

0: que bueno, ha donat un pas endarrere brutal, que jo penso que hi ha un abans i un després. Per tant, com que aquest pacte que van signar fa pocs mesos dona peu a, doncs per això doncs, hi s'obren aquestes expectatives davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que jo penso i espero, confio, que no vagin més enllà, però bueno, existeix. Per tant, prou hipocresia i què es pensaven? És que ara la gent, a més, hi ha com una sorpresa de dir quanta gent s'ha apuntat a la regularització. Per què us pensàveu? Si tenim unes lleis com la llei d'estrangeria i el reglament d'estrangeria que són excloents i en contra dels drets humans, que mantenen a gent de forma no regular en situacions infrahumanes. Vull dir, és que només que llegiu les dades de l'Ajuntament de Barcelona, ha expedit aquests mesos, només l'Ajuntament de Barcelona, 34.000 certificats de vulnerabilitat. Què vol dir això? Vol dir gent que està molt malament. Per tant, aquest procés és per ajudar a fer una mica de justícia.
1: Llavors, ens hauríem de preguntar on s'ha de situar el límit entre la sobirania dels estats, no?, per decidir part de les seves polítiques internes i les normes comunes europees, si efectivament hi ha doncs, aquesta nova llei des d'aquest any, no?, que comentaves, sí. Joan. Sí. Jo m'imagino que el que fa el govern està precisament subjecte, és a dir, que està com recollit, no?, dins d'aquesta sí. reglamentació. No farà una cosa que contradigui la...
0: No. El que ha trencat això, o sigui, la Constitució Europea i les lleis que han anat avançant aquests últims anys a nivell europeu permetien perfectament que un país estat tingués la sobirania per fer regularitzacions massives. No ho prohibia.
1: Sí.
0: Per tant, es podien fer. És ara, a partir d'aquest pacte tan perillós que es va signar fa uns mesos, el qual s'han tancat portes i per això hi ha aquesta incertesa jurídica, que aviam què diuen els tribunals o que arriben, acaben dient els tribunals, que podria tancar aquest esperit europeu que ja existia, de que bueno, existia la sobirania dels estats per fer aquestes regularitzacions. Vull dir, ara estem davant d'una nova porta que veiem allà on acaba.
2: El que jo trobo una mica sorprenent és el càlcul que va fer el govern de possibles persones que es volguessin regularitzar, no? Mm. O sigui, és que ha sigut superat per al doble, i això és sorprenent, perquè l'Estat tindria que tindre la manera de recomptar quanta gent està de manera o il·legal o fora de la regularització en el país, i es podien equivocar de 100.000 persones amunt, 100.000 persones avall, però és que la veritat és que ha sigut sorprenent que la regularització es calculava en 600.000 persones, no?, i ja estem per 1.300.000, o sigui que realment ha sigut molt sorprenent. I una altra cosa que sí que jo, el que tu dius, Carme, de on està el límit d'allò, el que jo trobo, el que sí que crec que seria necessari és exigir-li a totes les persones que venen a aquest país uns acords de mínims d'integració, uns acords mínims de respectar les normes que ens hem donat entre tots i acatament de Constitució, etcètera, etcètera.
1: Es parla de la llengua, trobes una per mica... exemple...
2: Sí, no? Sí. És que trobes una mica sobtat el fet de que en les cues de regularització veies moltíssima gent que ni tan sabals sabien parlar en castellà. O sigui, és que, d'acord que poden aprendre si ho volen, no? Però tindria que haver-hi com una mena d'obligació, no?, de que la gent, a l'hora d'integrar-se, no fos només el treball, sinó que s'adaptessin a la cultura general dels països que en el que tenen que conviure.
3: A veure, Joan, de totes maneres, amb això que dius...
1: No és el Manel.
3: Hi ha infinitat de gent aquí que porten tota la vida, 50, 60, 70 anys, i no parlen català, ni molts...
2: Però aquest és l'error, Rosa. Com ja sabem què ha passat, no tindria que tornar a passar.
3: Molts d'aquests que venen de fora aprenen molt més ràpid que molts de ciutats, pobles, digue-li com vulguis, d'aquí mateix. Llavors, si estiguessin una miqueta, tinguessin totes les seves papers,

0: totes les seves coses per poder treballar, per poder-se, i potser s'adaptarien més que no estan pel carrer o estan en llocs, perquè clar, és un peix que es mossega la cua. Jo m'he trobat, he tingut empresa i que un treballador, el vols, o busques gent i et ve un treballador i li dius, però tens papers? Diu, no, és que no, si no tinc una feina no puc tenir papers. Llavors, a veure, pues, una persona que vulgui treballar o que demostri que pot tenir un precontracte, no haver de fer un contracte definitiu, o sigui, ja d'entrada, pues, que com a mínim pugui regularitzar la seva situació d'aquesta manera. Vull dir, arribar, tens feina? Vale, doncs llavors et fem el contracte i et regularitzem els papers. I potser no s'arribaria a la quantitat de gent d'ara que s'ha de regularitzar de cop perquè no han pogut fer això.
1: No, si estic d'acord, però el mínim de compromís es tindria que assumir. Si no s'assumeixen el mínim de compromís, ens passarà el mateix que ens va passar en la immigració dels anys 50 i 60 cap a Catalunya, que al final ningú parlava...
0: També són les empreses que haurien d'exigir al seu personal que sàpiga, ja que anem per aquest cantó de la llengua, que tingui un mínim de coneixement de la llengua, com a mínim que l'entengui, perquè si vas a una botiga, ja el més bàsic, una botiga, i a vegades el dependent o dependenta no, ni t'entén. Ja no et dic que parli en català, però a vegades ni t'entén.
2: Recordem que aquest procés de regularització és per aconseguir un permís de residència i treball a Espanya durant un any.
0: Sí, ja, i després torna una altra vegada el mateix.
2: Un any.
0: Clar, perquè a veure...
2: Després, en funció de les circumstàncies, doncs segurament podran renovar.
1: Perfecte, seria exigible que el segon any de regularització, d'acceptació, la gent donguessi, no?, un aprovament de que realment s'estan integrant, aprenent l'idioma o passant, no sé, com a mínim conèixer una mica la Constitució espanyola o conèixer les lleis que ens han marcat i que ens hem donat entre tots. O sigui, una integració té que ser una integració, en la paraula mateix ho diu, no? D'integració total, no solament per vindre aquí a guanyar-se les garrofes, que ja està bé, que la gent té que fugir de la realitat i de la misèria dels seus països, però clar, en el moment que entren en un país on té les seves pròpies normes, no? Tindrien que demostrar almenys el primer any de regularització que realment estan per la tasca d'integrar-se perfectament.
3: Però això és, com deia la Rosa, això és una qüestió que és responsabilitat de totes les parts. O sigui, els immigrants, evidentment, que tenen la responsabilitat d'aprendre l'idioma, d'esforçar-se i tal, però clar, també han de tenir i trobar els recursos adients per poder-ho fer, la resiliència adequada. Fixeu-vos que el govern, ara que ha acompanyat aquest procés, ha una sèrie de partides que destinarà a ajudar aquesta integració, perquè sap perfectament el govern que manquen molts recursos, els que han destinat són insuficients, ja us ho dic ara, perquè ajudar a que aquesta integració sigui possible. Per tant, no és una cosa només de dir, tu entres aquí i has de fer això, i firmes aquí i jures i tal.
1: Però quan no és una obligació,
3: és una
1: Joan...
3: cosa de resiliència.
1: Però quan no és una obligació, la gent es dedica a treballar, a guanyar-se les garrofes i no es preocupen de res més. Con lo qual, jo crec que seria exigible, no?, que la gent s'integri almenys aprenent l'idioma. Us poso un exemple. Jo estic a l'escola d'adults de Badalona per una qüestió d'aprendre anglès i de més, no?, i n'hi ha la classe de castellano per estrangers, no?, i realment és una classe que podia absorbir a molt més gent, no?, de la que hi ha actualment, i és gratuïta, no?, i no n'hi ha la suficient gent per tirar endavant la classe. N'hi ha molt poca gent.
2: I què ha passat amb les classes de català, Manel? El mateix, no?
1: El català se pot aprendre...
0: No hi ha prou escoles.
1: El govern de la Generalitat paga milions cada any, no?, de cursos de català per gent. I exactament el mateix.
0: No, però hi ha
1: però que la gent, si no les obligues, si a la gent no l'obligues, la gent al final treballa, treballa, guanya les garrofes i al final no s'integren. La prova mateixa, la meva mare ara, té 90 anys, no? I és una dona que porta tota la vida, des dels 19 anys, porta a Catalunya i no ha parlat una paraula en català mai a la vida.
2: Perquè no la van
1: obligar. Em sembla que aquest error que van cometre ja una vegada no el tindrien que tornar a cometre. O sigui, ara tenim que regularitzar gent, doncs la regularitzem, no? Però la integrem en totes les vessants.
0: És molt complicat.
2: És molt
1: complicat. No, complicat no és, eh? No ho és. És solament una qüestió de legislar.
2: No, tot això, no. Tot penseu que si les xifres globals han superat les previsions a nivell de tot l'Estat, a Catalunya també, i és la comunitat que més sol·licituds han presentat.
1: Hasta 7 punts és normal que sigui així, eh? Sí. Hasta 7 punts és normal que sigui.
2: Per darrere trobem a Madrid, País Valencià, i Andalusia. Què us diu això?
0: Mm-hmm. Doncs que...
1: Bueno, que la gent va on hi ha més treball, on poden trobar feina més ràpidament possible.
0: O on els han col·locat, perquè abans quan els enviaven des de Canàries o des d'algun lloc, el primer lloc que els enviaven era aquí, perquè sabeu que aquí som els reis del mambo, que diuen.
1: Molta gent que arriba en patera a les costes de Càdiz, que venien del Marroc o l'Àfrica subsahariana, aquesta gent atrepitjava territori espanyol, però en la mesura de lo que podien emigraven cap a França, podien, o emigraven de França cap a Anglaterra.
0: Que podien, o que els hi pagaven el bitllet d'autocar o d'avió perquè vinguessin cap aquí. No, tampoc és, no és decisió tampoc d'ells tota, sinó de que ens els col·locaven.
3: Exacte. Hi ha molts factors que faci que aquí hi vingui més gent. Un és el tema de l'economia, de més possibilitats de feina, almenys teòricament, més gent que hi ha gent que coneix o pensa que té coneguts, és el país que està més proper a la frontera francesa, ens els enviaven, bueno, hi ha una sèrie de factors, tots sumen.
0: Sí, sí.
1: Una realitat que patim és el fet de que qualsevol emigrant que arriba a Catalunya consideren que aprendre el castellà, no, és molt més integrador i molt necessari per ells que aprendre el català, no? I posats a aprendre dos idiomes a la vegada, doncs prefereixen aprendre només el castellà. I aquest és un problema que anirà minvant, no, en la integració dintre de Catalunya de los que no són nascuts aquí.
3: Si han de posar recursos, aneu més recursos.
1: No, si recursos n'hi ha, eh?
2: Sí, però sense pressupostos a Catalunya, em sembla que sí, però a l'Estat espanyol...
1: Bueno, benvinguts siguin, que hem aprovat avui els pressupostos, o sigui que benvinguts siguin. Esperem que ara notem millores en moltes coses, no?
2: Tirarà endavant o què penseu que passarà amb aquesta...
0: Els experts, per lo que he sentit jo, diuen que no, que seria un...
2: El govern està tranquil, diu.
0: Sí,
2: diu.
0: Perquè és que diuen que han fet les coses ben fetes i que seria una complicació ara que això... O que els que tenen papers i feina no els hi trauran. A veure, com ho faran?
2: Joan.
3: És que des del punt de vista jurídic, ara una mica, hi ha una certa tranquil·litat, per això que us deia abans, que aviam, tots els antecedents estaven sempre jurídicament a favor de que hi haguessin regularitzacions a països. I l'únic que distorsiona és aquest pacte que van fer els estats fa l'any passat, i això és el que s'hi agafen els que estan en contra. Però clar, si hi ha una interpretació jurídica flexible i...
1: Oh, però jo crec que tirarà endavant,
3: ajustada a la realitat, no hauria de triomfar.
0: A més, una altra cosa, perquè no ho han fet abans, això, i han esperat que s'hi hagi fet la regularització.
2: Sí, quan s'ha acabat el termini.
0: Quan van dir que farien la regularització a partir de no sé quin mes, fins a tant mes, doncs perquè no ho van fer llavors, sinó esperar que ja està regularitzat.
3: Perquè darrere d'aquests que posen els recursos hi ha política, com deia el Manel.
0: Oi tant,
1: n'hi ha països... Hi ha una exigència que li estem demanant als emigrants, que és el certificat de penales, que es diu aquí, i que, bueno, que al final és que no tinguin cap delicte comès en el seu país d'origen, que en segons quins països està costant molt aconseguir-ho, no? I aquesta gent, pues, aunque està treballant aquí, aunque voldria integrar-se, quan demanen aquest certificat al seu país, si això va van molt enrederit, doncs aleshores tenen un problema molt greu per fer-ho, no? Però és normal que sigui. Al final estem parlant de burocràcia, però la intenció, la necessitat existeix. Con lo qual jo crec que per moltes traves que posi la dreta en aquest país, sigui el que sigui el que governi, al final tindrem que fer una regularització massiva de tot allò que necessitem, està claríssim.
2: És que la
3: si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perdó, fa una sentència favorable a treure, a tirar endarrere aquesta regularització, serà una cosa, bueno, històrica també, molt trista i molt greu, la veritat. Serà un retrocés en drets impressionant. Jo no crec que passi, vamos, espero. Vamos.
2: I una altra cosa és què podria passar a partir d'ara, és a dir, regularitzacions hi hauran en un futur? Sí, no, clar. És a dir, clar, dèiem al principi, cada país sap de les necessitats que té.
0: Bueno, això que diuen...
1: Però n'ha hagut regularitzacions des de fa molts anys, eh?
0: Exacte, d'origen.
3: Bueno, és que l'estratègia està en espantar els estats que es vulguin plantejar en un moment determinat aquesta regularització. Ja. És que té una carga de profunditat molt gran aquests recursos que s'han presentat.
0: El problema és que com tal de tenir la cadira són capaços de tot, segons quin sector.
3: Bueno, sí,
0: com els que ara estan batallant per això. Llavors, cada vegada...
1: L'última regularització que recordo fa uns 15-18 anys que es va fer i van ser 900.000 els que es van regularitzar.
2: Zapatero va ser, no?
0: No, va fer ser el PP.
1: Sí, sí. Ho recordo perquè vaig tindre...
0: Sembla que sí.
1: Es demanava que signessin i jo vaig tindre que avalar a una noia ucraniana i ho recordo perfectament, i d'això van ser 900.000 els que es van regularitzar, i era, crec, un govern socialista també. Sí,
0: no sé si era socialista
1: treball,
0: o era...
1: Sí, recordo que era... però és normal, fins a cert punt, mentre el país vagi necessitant gent, la gent vagi venint i estigui de manera il·legal treballant, al final els anglesos, per exemple, no fan aquest procés de regularització i tenen un problema gravíssim, gravíssim de gent que està treballant en economia submergida en Anglaterra, que estan pensant inclús de posar-los en barcos i enviar-los a Àfrica.
0: Bueno,
1: no?
0: Això ho faran.
1: És terrible el que estan pensant per treure la gent que està allà de manera irregular, no? Però, bueno, d'alguna manera, en algun moment, ho tindran que agafar el bou per les banyes i tindran que posar a fil a l'agulla.
2: No ens quedarà temps d'abordar el segon tema. No sé si vosaltres sou usuaris, clients d'aquestes plataformes de comerç electrònic.
0: No.
2: No.
1: Jo sí, i considero que des del moment que van sortir, el que passa que les lleis van molt més tard que la realitat, que la tecnologia. Mm-hmm. Però aquests 3 euros que posen a qualsevol mercaderia que ve des d'Àsia...
2: Taxa els paquets barats que venen de la Xina.
1: No, no, que tindrien que haver estat des del primer dia. Des del primer dia tindrien que haver... Clar, és que li estem donant benefici a empreses que no estan afincades aquí, no? Sense treure cap benefici.
0: La culpa és dels que compren. Si no compren els consumidors, no haurien de posar taxes.
2: Jo no sé, els consumidors... Penseu una cosa, no sé si res important que necessitem ve d'allà.
3: No, comprenc la tonteria,
1: la veritat és que
2: aquí està el tema. Ho deixem aquí perquè no ens queda més temps. Venga. Joan, Manel, Rosa, agraïts, que tingueu molt bon estiu.
1: Adéu,
2: igualment,
1: adéu.
2: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: L'associació La Rotllana és una entitat d'allò més popular als barris de Badalona. Des de 1990, aquesta organització sense ànim de lucre es dedica a proposar activitats i pensar projectes que millorin la vida de la comunitat i fomentin la xarxa de barri. Avui la coneixerem a fons de la mà d'en Salva Periago, el seu secretari general. El tenim a Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon el Salva Periago, secretari general de La Rotllana. Què tal, Salva? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Molt bé. I vosaltres?
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Passant calor, imagino, com tothom aquests dies.
2: Sí, sí, és el que toca ara, sí, sí.
1: La Rotllana és una associació sense ànim de lucre, amb seu aquí a Badalona, que va néixer ara fa 26 anys, el 1990. Com va néixer La Rotllana i quines necessitats socials volia cobrir?
2: Doncs, bueno, va néixer a partir de la motivació d'un grup de joves, des del voluntariat, i en el context del moviment del lleure educatiu, del món dels esplais. I va néixer, doncs, perquè veien que n'hi havia moltes mancances en el nostre entorn, en el nostre barri, o millor dit, en els nostres barris, i aquestes mancances provocaven moltes necessitats socials, no? Manca d'atenció al jovent, manca d'espais públics per fer comunitat, i, bueno, sobretot aquesta manca d'atenció, no?, educativa una vegada finalitzada l'escola. I a partir d'aquí, doncs, ens vam aplegar un grup d'amics i d'amigues i vam decidir començar a fer activitats, tal com deia, des del voluntariat, i la cosa, doncs, ha anat creixent, ha anat modificant-se, ha anat evolucionant, i han passat 36 anys i aquí estem encara.
1: I seguiu, senyal que les coses de moment han anat bé. Imagino que, com comentaves, el jovent és el principal, són els principals beneficiats dels projectes de La Rotllana, no?
2: Sí, sí, el que passa que sí que és cert que van néixer sobretot pensant en infants. Amb el temps vam anar, doncs, ampliant cap als adolescents, després amb els joves, i ara sobretot, doncs, encara que siguin el principal beneficiari participant de les activitats i de l'entitat, al final ho fem tot amb una perspectiva molt sociocomunitària, no? De comptar amb les famílies, de comptar amb els amics, amb l'entorn, però sí, diguem-ne que el perfil principal que tenim, doncs, són infants, adolescents i joves.
1: I quins són els principals àmbits d'actuació de l'associació?
2: A veure, tenim cinc principals àmbits. Tenim el que seria la secció infantil, que és des dels 3 fins als 11 anys, i, bueno, fem una mica, doncs, activitats de cap de setmana, esplai diari, etc. Després tenim la secció de dinamització juvenil, que aplega, doncs, tot el que seria i adolescència i joves, i aquí, doncs, el ventall és molt més ampli, perquè fem des de activitats en centres educatius de secundària, tenim un casal amb activitats de reforç escolar, amb una ràdio online, bueno, infinitat d'activitats. En tercer lloc tenim una secció socioesportiva, on practiquem molt l'esport com un hàbit de vida, no com una finalitat en si, llavors té una perspectiva de creixement personal, però també social molt important. Tenim una secció internacional, sempre dietes de cooperació internacional, de codesenvolupament, tant aquí com a fora de Catalunya. I per últim tenim una secció sociocomunitària, on precisament el que fem, doncs, és accelerar la nostra comunitat en positiu i generar espais de trobada, convivència i fer molta participació democràtica.
1: Salva, per poder fer projectes de tots aquests àmbits, imagino que necessiteu molta gent, no? Imagino.
2: Bueno, la base principal de l'entitat continua sent el voluntariat, però sí que és cert que sense un equip professional en el moment actual seria impossible, no?, per tot tema de normatives, requisits que es demanen. Però, bueno, hem aconseguit durant tot aquest temps articular el que seria el voluntariat i l'equip professional. La fórmula funciona i que funcioni per a molt de temps.
1: Ara mateix quanta gent sou entre voluntaris i treballadors?
2: Doncs, mira, a l'any podem arribar, el que seria un any natural, perfectament a 100 persones.
1: Uau.
2: Perfectament.
1: Ostres. Sí, sí. I tothom acostuma a ser d'aquí, de Badalona?
2: A veure, per nosaltres és molt important que la gent sigui de Badalona i que sigui dels barris on estem fent els projectes, Això no exclou a persones d'altres llocs que es vulguin apropar perquè coneixen l'entitat, perquè comparteixen la filosofia, i fins i tot tenim molts voluntaris internacionals, no?, que venen a vegades per estades a curt termini, a l'estiu, o per una llarga estada, que sigui per tot l'any. Però, clar, per fer canviar el nostre entorn, els nostres barris, ho hem de fer a partir de les persones que viuen en aquests barris, no? Llavors, per això és superimportant, no?, que voluntariat, equip professional, tingui una gran part representativa de lo que és l'entorn, no? Representativa no només perquè resideixen, sinó perquè mostrem dintre del nostre equip de voluntaris i professionals la diversitat cultural existent en el territori, la diversitat de gènere i aquesta diversitat en general, no?, que en aquests barris.
1: Clar, i que també siguin conscients del context on feu el vostre àmbit d'actuació, no?
2: Sí, és un doble treball perquè, bueno, és una mica en la metodologia d'aprenentatge i servei, que tu prens consciència d'on vius, en quines condicions vius, les oportunitats que tens i què és el que pots arribar a fer, però alhora has de contribuir a transformar, no?, en positiu el teu entorn. Llavors aquí hi ha un procés d'empoderament de la gent que participa en l'entitat, ja sigui amb el temps com a professionals o ja sigui en la seva etapa com voluntàries.
1: Una de les coses que us caracteritza a la Rotllana és la quantitat de projectes i de diferents àmbits. Abans ho comentàvem, que dueu a terme. Ara mateix, quins teniu en marxa?
2: Bueno, ara mateix estem en plena campanya d'estiu, llavors una mica la cirereta de l'estiu sempre són els casals, tant per infants, per adolescents. Tenim un projecte superinteressant, que és l'estiu cultural a la plaça, que el que fem és omplir el parc de l'escorxador, sí, de dilluns a dissabte, totes les tardes, amb activitats per tothom, des de teatre, cinema, tallers, activitats interculturals.
1: Wow.
2: Tenim també, doncs, acollida d'intercanvis internacionals. Ara estem a punt de rebre un grup de 15 joves de diferents països i tal, que venen a compartir l'estiu amb joves d'aquí de Badalona. I segurament que en deixo coses, però bàsicament són les activitats més destacades que tenim a l'estiu.
1: Entenc que pel que fa als casals i l'estiu cultural a la plaça, és juliol i agost, no és només juliol.
2: Sí, és juliol i agost. L'estiu cultural sí que funciona des de justament després de Sant Joan fins al final del mes de juliol, però sí que és cert que per rotació de l'equip, també per intensitat del treball, a l'agost ens hem de distribuir entre l'agost i el setembre i descansar una mica tant voluntaris com equip.
1: Sí, sí, sí. Sí. Com seguir detectant allò que els veïns dels barris de Badalona els fa falta i ho convertiu en projecte? És a dir, comentaves allò dels casals, imagino doncs, que això potser és més fàcil de veure-ho perquè tothom al juliol, tots els joves i infants, doncs, necessiten algun lloc on poder seguir fent activitats. Però, per exemple, els intercanvis que feu amb altres països o aquestes tardes a la plaça, com detecteu vosaltres que els veïns dels barris doncs, tenen aquestes necessitats?
2: Bueno, per una banda, perquè les propostes que amb el temps acaben funcionant, doncs, les mantenim, no? Això, doncs, és de pura lògica, no? De dir, doncs, si jo que sé, està funcionant oferir activitats socioesportives per les tardes i la demanda continua, doncs ja és una raó per continuar. I l'altra raó, que és tan important com aquesta, és que al final l'entitat és molt simbiòtica amb el territori. Llavors, l'entitat és el territori i el territori està demanant propostes o està fent propostes o està plantejant innovant, no? O plantejant necessitats. Llavors, no, sincerament, no té cap secret, no? Yeah. Vull dir, és el que ha funcionat, el que agrada, el que es necessita i també el que la gent que s'acosta, doncs, pot venir i dir, ostres, ens agradaria fer aquest projecte a l'entitat o per què no us plantegeu poder fer això. A vegades li puguem donar sortides, a vegades és impossible, no? Però clar, aquesta mimesis que n'hi ha amb el territori és superimportant.
1: És a dir, que esteu en permanent contacte amb la gent que es beneficia dels vostres projectes.
2: Sí, sí, sí, sí. Al final, el concepte de comunitat arrotllana, vull dir, nosaltres no som una empresa de serveis, som una associació, tenim una assemblea, tenim una junta directiva, tenim socis, tenim un equip professional, i llavors, clar, aquesta dinàmica de fer una democràcia molt participativa, però de carrer, ens ajuda a tenir aquest... No és el contacte directe, sinó és la manifestació directa, no? Del que es vol i del que es necessita.
1: De tots els projectes que oferiu, quin consideres que és el... o són els més transformadors actualment?
2: Bueno, transformadors, potser més que el projecte són les metodologies que són transformadores, però, a veure, algunes són transformadores, però no vol dir que siguin innovadores, sinó que es porta tota la vida doncs, pensant, no?, que la metodologia hauria de ser aquesta, el que passa que amb tot aquest tema de les realitats virtuals i tal han quedat una mica eclipsades, no? Ja. Però tot el tema, per exemple, de l'aprenentatge i servei, de conèixer la teva comunitat, conèixer la necessitat de la teva comunitat, implica i al final presta un servei a la teva comunitat, és una metodologia doncs, que s'ha fet tota la vida amb aquest nom, però que la recuperem contínuament, no?, per crear aquesta consciència, com dèiem abans. I amb el tema de l'esport, el que sí que és cert és que amb tot el bombori que ha tingut el futbol, el bàsquet, les darreres dècades, doncs ens va fer plantejar com oferim un esport al servei de les persones i no que al final la finalitat sigui guanyar o competir, no? I llavors aquí hem treballat molt la metodologia de l'esport 3, que consisteix bàsicament en jugar con i no jugar en contra, no? I jugar con implica que has d'arribar a acords per dir, bueno, com volem jugar, jugarem d'aquesta manera, de l'altra, partem unes normes de respecte, partem doncs, un reconeixement de l'altra com un amic o com un rival, però un rival sempre des d'una perspectiva amistosa, no? Després es desenvolupa, evidentment, la competició, el partit i tal, i al final n'hi ha una autoavaluació, no?, dels participants, de dir, bueno, hem tingut un respecte a l'àrbitre, ens hem respectat entre els companys, companyes de l'equip, hem escoltat a l'entrenador, hem sigut correctes amb els pares, el públic assistent. Llavors, potser aquestes serien l'aprenentatge i servei i l'esport 3, les dues metodologies que transversalment marquen més els projectes.
1: Clar, tot això que comentaves, sobretot de l'esport, també pot ser una manera de, un cop tens apresos tots aquests valors que transmeteu, després poder competir, però ser un millor competidor, és a dir, competir amb respecte amb tot el que comentaves, sent conscient que davant no tens un rival, un adversari, sinó que tens un company, bàsicament. I, Salva, de cara al futur, hi ha alguna cosa que estigueu preparant i que us faci especial il·lusió? Com t'imagines la Rotllana d'aquí uns anys?
2: Pues la veritat és que no sé, perquè com que tenim tantes coses a fer, a vegades la realitat ens supera les previsions, no?, que tenim, ja sigui en positiu i ja sigui en menys positiu, no? Llavors, sí que és cert que moltes vegades ens parem a dir quina Rotllana volem i quan imaginem la Rotllana que volem parlem molt de narratives, no? És a dir, volem una Rotllana que sigui tolerant, una Rotllana que sigui inclusiva, una Rotllana doncs, que treballi per la no violència, que treballi per els valors i ens basem més en com volem ser, no? I en el com volem ser al final decidirem en quines activitats ho farem, no? Però el que és important en aquest moment és repensar-te a tu mateix, no? Com a entitat, a tu mateixa com a entitat i quins valors vols defensar. Potser com a objectiu de treball que tenim en els propers anys, fa uns anys que hem treballat molt per tot el tema de l'inclusió de la dona a través de l'esport i de la societat, i aquest setembre encetem una nova etapa per tot el tema de col·lectius LGTBIQ+, perquè pensem doncs, que tenen que tenir una representativitat més gran en la nostra comunitat i cal tot un treball d'equitat amb aquests col·lectius que en aquest moment no existeix.
1: Doncs seguirem pendents de l'evolució de la Rotllana i dels projectes que aneu fent més endavant. Salva Periago, secretari general de la Rotllana, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Connectats.
2: A vosaltres. Que vagi molt bé.

cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Ràdio Sant Cugat. Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
1: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa. El Prat Ràdio.
2: Bona tarda. El Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Bona tarda. Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.

0: Hola, bona tarda, mira, sóc el Marc i m'agradaria que poséssiu la cançó de Agáchate, de Dani Romero, perquè és la cançó amb la que començo el gimnàs últimament i, bueno, recorda també les primeres nits de festa amb els col·legues a l'estiu. Vinga, una abraçada forta.
1: Y a mí me gusta cuando te mueves así, cuando mueve la cabeza, cuando te sacas a mí, poquito a poquito me besas.

0: darrera secció del programa, és a dir, a la secció de cultura, rebem l'escriptora badalonina Dana Darius, que presenta la seva darrera obra. Este casino es mío, una novel·la romàntica ambientada a Las Vegas que explica els embolics de la Judith Allister, la protagonista, quan rep l'herència del seu avi. Bé, no us explico més sobre l'obra, deixem que la Dana ens en parli. La tenim a Badalona, amb el Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Estic amb la Dana Darius, escriptora badalonina, que ens ve a presentar Este casino es mío, la seva 17a obra en 7 anys. Què tal, Dana? Com estàs?
2: Hola, molt bé.
1: Este casino es mío és una novel·la romàntica sobre l'herència que rep del seu avi una noia, la Judith Allister, una herència una mica peculiar, ja que es tracta d'un casino. Què passa en aquesta història perquè es converteixi en un embolic romàntic?
2: És que ric perquè jo ja me la sé, eh?
1: Clar, només faltaria.
2: Bueno, la Judith rep una herència, com bé has dit, entre moltes coses que rep, una d'elles és un casino, i aquest casino pues, comporta unes condicions. La seva direcció, que és el que més està en joc, pues, està supeditada a un matrimoni, perquè el seu avi, que és qui li ha deixat aquesta herència, opina que bueno, vol que això sigui un legat, no?, familiar, i llavors opina que ella sola pues, el pot portar, però millor si està casada. No?
1: Una mentalitat una mica... antiga, potser.
2: Bueno, sí, ja després, llegint el llibre, veus que potser li han ficat aquesta idea a l'avi, però, clar, ella s'ho pren molt malament, perquè és antirrelacions. Yeah. Ella no creu en l'amor. Llavors, pues, això és una petita...
1: un problema
2: que, clar, ha de resoldre. I, pues, bueno, sí, o s'ho queda ella o s'ho queda el Jason, que és el seu company, podem dir, que és un treballador que està allà, que també té moltes responsabilitats dins del casino, i és com su rival acérrimo. Ella l'odia a muerte.
1: Sí, el Jason és treballador del casino.
2: Sí. Ella amb la Judith dirigeixen junts al casino, vale? Ella porta unes coses i ell porta unes altres, i és qui ha sigut en últimes èpoques de l'avi pues, la mà dreta de l'avi, no? Llavors pues, ell se les prometia molt feliços perquè ell pensava que el casino seria per ell.
1: Sí.
2: I clar, aquesta condició de l'avi pues, els agafa tots de sorpresa.
1: És una lluita, per tant, de...
2: És una lluita de rivalitat,
1: per
2: sí.
1: Per quedar-se amb el casino.
2: Sí, sí, sí.
1: I has comentat que la relació entre la Judith i el Jason bona no és.
2: No, és malíssima. És molt dolenta.
1: Quines coses hi ha entremig que ens puguin donar pistes de com és aquesta relació?
2: Bueno, ells es fan... Bueno, més ell que ella fan putades, diguem. Que la lletja de dir-ho, però bueno. Que són així. Vale? Perquè ell, bueno, ell no la té com la seva jefa, no? Llavors, pues, bueno, ell vol instal·lar-se al despatx del gran jefe, que ho faci ella... Clar, la condició que li posa l'avi és que té un any, no?, per casar-se, però durant aquest any la directora és la Judith. I ella això pues, no ho troba bé, perquè diu, bueno, que todavía no t'has casado.
1: Clar.
2: Ojo. No? I llavors, pues, bueno, ella anirà llançant del fil a veure què troba d'ell que li pugui perjudicar, ell d'ella el mateix, no? I llavors pues, és un tira i afloja entre ells que fa que hi hagi molta... bueno... una lluita, no?, dins de lo que és aquesta lectura, que sempre vols saber què passarà, no?, perquè dius, bueno, ella tal, no sé què. Hi ha coses pues, que s'han de llegir.
1: Este casino es mío és una novel·la romàntica. Aquest toc de romanticisme, d'amor, el trobarem entre la Judith i el Jason?
2: No.
1: O en cap cas?
2: No.
1: Hi haurà això que diuen del roce del cariño, no? Eh?
2: No, bueno, està pensada perquè, clar, a veure, què passa? Té un cliché molt important que és l'enemies to lover, que és, bueno, pues està a l'ordre del dia i que és una novel·la romàntica, li agrada molt aquest tropo, però, clar, de primeres de llegida, com saps que hi ha un enemies to lover, saps que pots pensar que és amb el Jason, però després, quan vagis llegint, trobaràs que hi ha un altre personatge, que a veure, la meva seguidora ja ho saben, perquè jo sempre quan promociono un llibre pues, parlo dels personatges i tal, i hi ha el Graham, que és... bueno, és un amic de la infància que és, a més, el germà de la seva millor amiga, la Sam, i l'odia a muerte. Van tenir una petita cosa al passat que ella pues, li va tocar molt al cor i no pot amb ell, no? Llavors pues, hi ha rifirrafes entre el Graham i hi ha rifirrafes amb el Jason, però per diferents motius. Vale? Ja pues, després, quan vagin passant les pàgines, van, trobaran pues, moltes coses, tant per una banda com per l'altra.
1: Entenc que la Judit i el Jason són els dos protagonistes de la història.
2: Bueno.
1: Junt amb el Graham?
2: Sí, sí, amb el Graham també.
1: Com has construït cadascun d'aquests personatges?
2: La meva ment, sí. Vale, quan es posa a treballar aquesta novel·la... Pues,

0: era l'única que tenia perquè encara no tinc els llibres, pues una fitxa de cada personatge, no? I em poso pues, una mica tot, no? I en aquesta novel·la, com ja són 17, cada vegada creixo una mica més en aquest aspecte, perquè abans era, bueno, jo lo pienso i lo escupo i lo escribo.
1: Ara primer no. Fas un croquis de...
0: Ara començo una mica a fer el mapa. No, una mica, eh? Si continuo sent una mica brúixola, però ja també m'estructuro molt més el que vull al principi, perquè després a l'hora de fer la novel·la m'és molt més fàcil i ja vaig veient pues, on ficaré cadascú, el paper que tindrà cadascú, i aquí tenia molt clar que volia tres veus i que volia que fossin ells.
1: I com descriuries l'actitud o la manera de ser de la Judit? Ens has comentat que era una persona antirrelacions, que no creia en l'amor. Què més ens pots dir de la Judit?
0: Bueno, ella és una noia que és molt independent. Ja t'he dit que no creu en l'amor perquè és molt així, ¿vale? És molt seva, també és molt competitiva, ¿vale? A l'hora de... viu pràcticament en un casino i llavors això ja fa que pugui ser pues, tot... ho vol per ella, i és molt irònica. ¿Vale? Llavors, pues, clar, això fa escenes divertides amb la Sam, perquè la Sam li diu una cosa, no? I ella és ironia pura, i molt taxant, no? Amb el Jason, per exemple, quan li diu una cosa, dice, que aquí mando jo, no? El Jason, per exemple, és un tio que ja la imatge que jo dono, no? A les lectores sempre busco... Bueno, en aquest cas...
1: La que ja... vols projectar sobre el Jason.
0: Exacte, sempre busco una imatge, no?, per dir, pues aquesta és la meva personatge, no?, tal. Ja el veus que és un tio recte, és molt ambiciós, és un tio que té molt d'èxit en el públic femení, menys con la Judit, que això el té una mica frustrat, també. Yeah. ¿Vale? I, però, bueno, és un tio que ell diu... Ell es descriu a si mateix com que ell sempre guanya, i llavors... pensa que ho té tot guanyat amb ella i a més no creu que passi per l'altar perquè la coneix molt bé.
1: Yeah.
0: I el Graham és un alma libre, el Graham és, bueno, és un tio com els nois d'avui dia, ¿vale? És un tio que li agrada moltíssim el surf, tot i que viu a Las Vegas i allà, pues clar, no pot practicar el que li agrada, ¿vale? Perquè a més, bueno, ell competia a Califòrnia, va tenir un accident i bueno, i ara pues es conforma amb ser monitor de wake surf, que no arriba a ser de surf, sí, però sí, bueno, sí. Tampoc. I és pues molt, no sé què dir-te, li agraden molt les motos i la llibertat.
1: És una persona molt despreocupada, potser.
0: Sí, i no pensa en relacions, bueno... ni d'aquella lluna, no s'ho planteja.
1: Has comentat que és una obra ambientada a Las Vegas.
0: Sí.
1: Sí. I com has estructurat la novel·la? Què trobarem a cada part?
0: Bueno, a veure, ja el principi fonamentalment és el tema de l'herència, com bueno, la frustració que sé en ella, el pensar què farà, no? Si ha de buscar-se un marit, no? Doncs, pues, bueno, aquí hi ha molts tropos en aquest llibre. I, bueno, la seva amiga Sam pues, li donarà una idea loca, que és un matrimoni de conveniència. I llavors, pues, bueno, hi ha la part que estan buscant pues, aquest marit, hi ha la part de lluita entre el Jason i ella per el casino, perquè, clar, veu que surt amb un tio, ui, la cosa peligra, no? I llavors, pues, bueno, ja... I després ja, pues, la part en què el Graham desperta, no? I diu, ostres... que me la quitan. I llavors, pues, bueno, una mica és això.
1: Que bé, que bé, que bé. Jo, Dana, de tot el que estàs explicant, la pregunta que em ve al cap és com se't va acudir la idea de construir una novel·la romàntica entorn a l'herència d'un casino?
0: Bueno, és que, mira, jo, a veure, llegeixo molt, no? I sí que és veritat que havia llegit llibres de tropo herències, ¿vale? Però, bueno, mai havien sigut d'un casino. Clar, jo volia ser una mica original i dic, bueno, ja que descriure de coses que la gent els agrada i aquest, pues, el enemies to lover, matrimoni o conveniència, tal, perquè al final la gent, pues, quan busca una novel·la romàntica sempre busca una sèrie de clichés, pues clar, deia, bueno, però jo quiero ser algo explosivo, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I sí, vaig dir, hòstia, doncs un casino estaria molt bé, perquè mira, dona joc. Perquè és un puesto on, bueno, i pots ficar historietes així que guanyi un premi o jo que sé, que després comences a escriure i et dic que el que menys penses en aquest personatge que guanya un premi, no?
1: Sí.
0: Però, bueno, va estar bé perquè, a més, bueno, jo com veig molt el CSI

0: Vegas, pues Las Vegas metida. Y no había fet res així de Las Vegas i dic, pues no sé, dins de Las Vegas que hi ha casinos, pues venga, va.
1: I has estat mai a Las Vegas o no?
0: No, que va, jo no he sortit d'Espanya en la meva vida.
1: Però,
0: bueno,
1: però t'agradaria, no?
0: He anat a Andorra, això sí. Sí, clar que m'agradaria.
1: Consideres que l'obra té un final obert o ho deixes tot bastant tancat?
0: A veure, l'he deixat tancat. El que passa que sí que és veritat que quan escrius te fas els personatges molt teus, no? I la Sam me tira mucho. Perquè, és, clar, té protagonisme, però no el 100%, no? Llavors, hi ha un capítol de la història que té un títol que no el diré perquè possiblement sigui un títol molt divertit per fer la seva història. Però sí que és veritat que serà, si la faig, serà una història independent que tindrà a veure perquè és personatge d'aquí, però bueno, no serà una continuació ni res, simplement serà una altra història.
1: No seria una seqüela, sinó
0: no.
1: Seria una història diferent però d'un personatge que t'ha agradat molt.
0: Sí.
1: Construir-lo. Quants mesos has trigat en escriure Este casino es mío?
0: Bueno, doncs mira, aquesta novel·la la vaig començar a l'octubre, però vaig escriure com 3 capítols i la vaig deixar d'apartadeta.
1: No t'acaba de convèncer o què?
0: No, no, és que no tenia temps. Llavors, pues bueno, jo sempre començo una cosa amb molta il·lusió, però després els fills, el treball, el no sé què, saps? T'absorbeixen tant que no tens temps. I ja va arribar un moment, al febrer vaig publicar una altra, i després de publicar aquella, sempre estic un mes, quan publico, estic un mes promo, i ja a partir del mes ja començo a escriure. I dic, ostres, jo tinc una novel·la que no s'anomenava així, eh? Aquesta li vaig canviar el títol.
1: Com es deia?
0: Es deia Novio a la carta.
1: Novio a la carta.
0: Vale, perquè, bueno, tenia una altra sinopsi, que evidentment sí que era la Judith Allister, sí que solia el Graham, el Jason el vaig inventar després, perquè el tema casino pues, necessitava aquest personatge, no? Però bueno, es tractava d'una noia que buscava un marit, perquè havia de tenir marit, i pues, bueno, tenia una sèrie de requisitos incomplibles. Vale? I llavors, pues, el que passa que bueno, hi ha una companya de lletres que va treure l'any passat una altra història que es deia Novio a la fuga, i ja dic, és que s'assemblen tant, no?
1: Anem a donar-li una volta.
0: Sí, no m'agradava, dic, va, vinga, va.
1: Molt bé.
0: I el vaig canviar. Bueno, tenia ja la portada i tenia tot, però la vaig canviar i vaig, bueno, vaig fer Este casino es mío.
1: I d'Este casino es mío, què creus que és el que més agradarà i què és el que més t'agrada a tu, un cop acaba de l'obra?
0: A mi m'agrada molt la relació entre la Judith i el Graham, perquè vale, tot i que tenen el seu tira i afloja, al final, pues bueno, és tot el que la lectora de romans busca en un romans. A més que el Graham és el típic personatge, no?, com per excel·lència, del que totes s'enamoraran, perquè és un tío duro, però...
1: Però més sensible, potser.
0: Exacte, no? El Jason l'odiaran totes, jo ja ho sé. Però és el que em defineix també com a escriptora. Jo sempre faig un personatge que és el villano, dolent, pot ser una noia o un noi, és igual, però sempre a les meves novel·les hi ha algú que dius l'odio con todas mis fuerzas, i després n'hi ha altres personatges que te'ls estimes moltíssim, i aquest... Pues aquí serà pues, la Judith i el Graham tenen el premi perquè jo m'he enamorat d'ells escrivint. Llavors, els meus actors ho han de fer també.
1: Este casino es mío és una obra que s'estrenarà el 10 de juliol, si no m'equivoco, surt a la venda llavors?
0: Sí.
1: I hi haurà acte de presentació?
0: Esperem que sí.
1: Estàs encara acabant de tancar?
0: Estic acabant de tancar, sí.
1: Doncs, Dana, tant de bo vagi molt bé la venda, vagi molt bé la presentació, aquests dies, setmanes de promoció, i t'esperem aquí per la següent obra que publiquis, la 18a, seria ja.
0: La 18a, sí, sí, ja. Tinc que fer moltes, però no sé per quina me la cantaré.
1: Dana Darius, escriptora badalonina, moltíssimes gràcies per venir a Connectats.
0: A vosaltres.
2: Doncs marxem amb aquesta nova proposta de l'escriptora badalonina. Arribem al final del nostre temps, però us emplacem a demà. Quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, com sempre, gràcies a tots. Bona

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. 1, 2, 3,
2: ah! Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Senyores i senyors, ha arribat el gran dia. Comença a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, l'edició de Jazzit dedicada íntegrament a Miles Davis amb motiu del centenari del seu naixement, que es va produir el 26 de maig de 1926. La genialitat és un bé escàs, i si hi ha algun personatge històric que es va guanyar a pols el títol de geni, i el busquem, això sí, amb mirada catalana, aquest seria el senyor Salvador Dalí i Domènec. Però Jazzit, com el seu títol indica, no venim a parlar de pintura, sinó de jazz. I en aquest camp creiem que el més semblant a un geni que podem trobar és Miles Davis, tercer pels amics Miles Davis.

Hem començat, ja has dit, amb Steeplechase, una composició de Charlie Parker interpretada per ell mateix amb Miles Davis a la trompeta. La van gravar el mes de setembre de 1948 i això significa que Miles tenia 22 anys. Havia nascut a l'estat d'Illinois, en el centre dels Estats Units. El seu pare era dentista i la seva mare professora de música i això els convertia en una família afroamericana de classe mitja, una família, podríem dir, benestant. Miles va començar a estudiar música cap als 12 o 13 anys i amb 19 ja feia els primers passos a nivell professional. Va fer una petita estada d'un parell de setmanes a l'orquestra del cantant Billy Eckstine per substituir un músic malalt. I allà hi va coincidir amb Charlie Parker i amb Dizzy Gillespie, els pares del bebop, una tendència que, com sabeu, revolucionaria el món del jazz. Impressionat pel que feien, Miles es va traslladar a Nova York, on, condició imposada pel seu pare, es va matricular a l'escola de música Juilliard. Però les seves biografies diuen que els 3 anys següents va freqüentar poc la Juilliard, va entrar en el quintet de Charlie Parker en una mena de paper de becari i va participar molt en les jam sessions dels músics joves i innovadors d'aquell moment. A començaments de 1949 ja estava a punt per liderar la seva primera obra mestra, Birth of the Cool.

Acabem d'escoltar Boplicity, una de les peces que formen el disc Birth of the Cool, gravat en part entre gener i abril de 1949. Aquesta cançó apareix a nom de Cleo Henry, que de fet és el nom de la mare de Miles Davis. Es diu que li va atribuir l'autoria per una qüestió de drets d'autor, és a dir, que els cobrés ella. Inicialment, les gravacions d'aquest disc es van editar en forma de discos de 78 revolucions per minut amb una cançó a cada cara. I van ser uns discos que, tot i tenir bones crítiques, van passar força desapercebuts. La discogràfica Capitol va considerar que aquell projecte havia fallat i no va renovar el contracte de Miles Davis. No va ser fins a 1957 que van reeditar en forma d'àlbum d'11 temes aquest disc, que, s'ha de dir, tot d'una es va convertir en un clàssic de la història del jazz i en el disc inspirador de la tendència que coneixem com a cool jazz o com a West Coast. Aquest fracàs aparent i momentani va portar a Miles cap a un estil emparentat amb el bebop i a un nou contracte, aquest cop amb la discogràfica Prestige Records. Era un contracte molt simple d'aquells de a tant la sessió de gravació, sense contemplar drets d'autor, ni drets per la interpretació, ni res. Un exemple de com sonava aquesta etapa en la que va gravar amb les figures més destacades del moment és aquesta cançó que escoltem tot seguit, Out of the Blue, amb Sonny Rollins en el saxo tenor. És una gravació d'octubre de 1951.

0: Hi, this is Mike Ladon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel món del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, celebrant el centenari del naixement de Miles Davis. Un moment clau en la vida d'aquest trompetista és la seva participació en el Festival de Jazz de Newport de l'any 1955. Va tenir un èxit tal, i estem parlant tant de crítica com de públic, que hi ha un abans i un després d'aquest moment. Uns mesos més tard va rebre l'oferta d'un contracte milionari amb la Columbia, la famosa CBS, una de les discogràfiques més importants d'aquell moment i de la història. El problema era que el contracte anterior amb Prestige encara seguia vigent i la solució va ser gravar per a totes dues cases amb la condició que les gravacions de Columbia no s'editessin fins a l'extinció del contracte anterior. Així, el primer disc que va editar amb CBS es va titular Roundabout Midnight, hi havia John Coltrane en el saxo tenor, i va veure la llum al març de 1957, però s'havia gravat entre octubre de 1955 i juny de l'any següent. Aquí teniu Round Midnight.

així. Aquí teniu The Duke, que és la composició que Dave Brubeck va dedicar a Duke Ellington, en aquest cas, com us hem dit, arranjada per Gillemans, i amb Miles Davis com a solista principal.

0: Hi, this is Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: Jazz It, a BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, especial centenari de Miles Davis. L'arribada definitiva de Miles Davis a la fama, a l'estrellat en l'univers del jazz i la seva entrada en la història d'aquest gènere va ser l'any 1959 quan va gravar Kind of Blue, considerat un dels millors discos de jazz de la història, un disc que va trencar fronteres, que va agradar a les persones aficionades al jazz i a les que no el coneixien de res, a joves i a grans. El seu sextet, amb Cannonball Adderley en el saxo alt i John Coltrane en el tenor, ja havia indicat cap a on es dirigien en el disc anterior, titulat Milestones i també un clàssic. Però el sentiment, l'atmosfera, el color de Kind of Blue no s'han repetit mai més. La cançó que l'obre és la conegudíssima So What, una composició coral que, per molt que l'escoltis, sempre hi descobreixes un matís nou.

So What, obra mestra de Miles Davis i del seu sextet. Aquest grup, com tota la vida, tenia data de caducitat. El primer en abandonar el vaixell va ser John Coltrane, i era inevitable perquè, per qualitat i personalitat, John havia de seguir la seva carrera com a líder. D'aquesta manera, ens trobem que el 1963 Miles formaria el que es coneix com el seu segon quintet clàssic amb els músics joves més destacats d'aquell moment. Herbie Hancock en el piano, Ron Carter en el baix i Tony Williams, que tenia 17 anys, a la bateria. En la seva primera sessió de gravació encara no tenien a Wayne Shorter, que seria el saxofonista oficial d'aquella formació. En aquesta gravació de maig de 1963 encara hi havia George Coleman. Escoltarem So Near, So Far.

0: This is Ryoma Takanaga, 18-year-old New York bassist, and you're listening to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i estem repassant d'una manera molt en gran angular alguns dels moments principals de la carrera de Miles Davis, trompetista de qui aquesta setmana es compleix el centenari del seu naixement. A mesura que s'acostava al final de la dècada dels anys 60, per influència de la música majoritària en aquell moment, que era el rock and roll i els seus derivats, l'escena musical en general va començar a incorporar teclats electrònics, és a dir, bàsicament piano elèctric i diferents tipus de sintetitzador. Miles també els va portar al seu terreny. Va ampliar el grup a Octet amb la incorporació de John McLaughlin a la guitarra elèctrica, Chick Corea en el piano elèctric i Joe Zawinul també en teclats electrònics, i així van néixer obres com In a Silent Way o Beaches Brew, que ens portarien a una nova sonoritat i una nova tendència que en aquell moment es va anomenar jazz rock, però que avui ens hi referim com a fusió, que sembla un terme que pot abraçar influències de molts tipus.

Durant la dècada dels 70, Miles Davis va patir un accident de cotxe greu l'any 1972, més una recaiguda important en la seva drogoaddicció, de manera que entre 1975 i 1980 va estar pràcticament retirat de la vida pública i musical. La seva tornada, una certa resurrecció, es va produir l'any 1981 amb el disc The Man with the Horn, un disc amb una nova sonoritat molt assequible que indicava cap a on es dirigirien els seus passos en la que seria l'etapa final de la seva vida. En aquest disc hi trobem a Al Foster a la bateria, Bill Evans en els saxos, Mike Stern a la guitarra elèctrica o Marcus Miller en el baix elèctric. Miller, un músic que resultaria clau en aquest moment i els anys següents.

Aquesta que hem escoltat és la cançó que dona títol al disc de 1981 de Man with the Horn. I així arribem al final del nostre temps d'avui i us deixarem amb la darrera obra mestra de Miles Davis, el disc Tutu, que és de l'any 1986, escrit i interpretat en el baix elèctric per Marcus Miller. Aquí teniu la cançó homònima, Tutu. Amb ella us diem adeu avui l'equip habitual de Jazzit: Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix de groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I en esports afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. El Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb força tranquil·litat, perquè no es registren incidències a hores d'ara i també podem dir que hi ha poques retencions habituals. Tenim algunes cues, però els accessos i voltants de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat molt puntuals, de retruc, amb afectacions a la ronda de dalt en sentit sud fins a l'altura de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Barceloneta des del Fòrum. Pel que fa al Vallès, tenim alguna retenció també a la C-58, al punt de Sant Quirze en direcció Barcelona i a Ripollet en direcció Sabadell. També a la AP7 tenim retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, algunes lentituds també intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23 també cap a la capital catalana. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara sí, la previsió del temps, cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tenim per endavant una jornada molt semblant a la d'ahir, per tant, gairebé no tindrem núvols i la temperatura igual d'alta i fins i tot al llarg d'aquesta tarda una mica més que no pas els últims dies. De moment ja el matí comença molt suau i comença completament asserenat. Així continuarà les properes hores amb vent també a tenir en compte en el cas de l'Empordà, un vent molt sec i molt càlid, malgrat ser de tramuntana. Aquesta tarda ja diem de núvols importants en tindrem molt pocs, no tindrem tempestes i la temperatura ja cap als 36, 37, 38 graus de màxima a molts indrets de Ponent, també de la Catalunya central i de les comarques de Tarragona. Atenció, perquè el cap de setmana encara ens portarà més calor, especialment el diumenge, dia en el que una altra vegada ja passarem dels 40 graus en alguns indrets del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar la vida al jove.
4: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit, de poca consideració, un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat a Lleida va accelerar per error a intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
5: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
1: Un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà. El servei d'emergències del 112 va rebre l'avís que alertava que havien tret una persona de l'aigua inconscient en una zona d'esbarjo sense servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació que se li van practicar, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des de l'inici oficial de la campanya de bany, el 15 de juny. Durant aquest període, però, 6 persones més han mort ofegades a la platja.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els tres principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
6: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
7: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
8: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: Barcelona també ha inaugurat aquest dijous el Fan Park del Gran Depart del Tour de França 2026, el passeig de Lluís Companys, que durant 4 dies serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. Uns seguidors que han pogut apropar-se als seus ídols durant la presentació dels equips davant la Sagrada Família.
9: Somos ciclistas aficionados en nuestro país y todo esto nos encanta.
10: Los colombianos, Egan, Einer, Harold, Higuita, todo es posible en el ciclismo.
9: Pogacar, el UAE, nos encanta también.
11: Y a Pogacar.
12: Yo creo que va a quedar primero Pogacar, segundo Vingegaard. I tercero, quizás, Pol Seixas o Remco.
13: El ciclisme jo l'he viscut sempre des de casa, jo el practico des de 6 anys, i és a dir, que sortir des de Barcelona és tot un orgull.
1: Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta peça en el nostre company Marc Pijuan.
14: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Dilluns, el Tour de França arribarà al Ripollès. El pas de l'etapa per la comarca no només afectarà, com explicàvem, la circulació, sinó també el dia a dia dels treballadors de moltes empreses de la zona. Per això, algunes d'aquestes empreses han començat a preparar-se amb antelació per adaptar els horaris o fer altres canvis per tal de reduir aquest impacte dels seus treballadors. Ens ho detalla en aquesta informació la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
15: Algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. És el cas del grup Soler i Palau, que es veu especialment afectat pel pas del Tour.
16: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir a recuperar. Llavors aquesta part de la plantilla va venir l'1 d'abril, i la resta, doncs, ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
15: En el cas de Conforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball.
17: Es va fer unes enquestes internes i llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa, el van canviar per un altre dia de calendari, i hi haurà uns quants centres que treballaran.
15: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
1: Música. Un quart de vuit, Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i el president s'hi ha erigit com a alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
11: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
18: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
11: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
19: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
11: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
20: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
11: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
19: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
21: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
11: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Desglossem, doncs, ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, obres de millora i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte als del 2023. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que al maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
22: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
23: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
22: L'atur continua caient, com és habitual, als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
1: I encara de l'àmbit laboral, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessiten. El consistori dedica cada any prop de 1.800 milions d'euros del seu pressupost a contractar empreses i treballadors amb un total de 40.000 beneficiaris l'any 2024. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
3: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs, també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
2: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
1: Més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin mig milió de persones, però la xifra definitiva és finalment de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que pot contravenir la normativa comunitària. I a Venezuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara, bàsicament, en la reconstrucció i en l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú amb vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia 8 dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i finalment ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
4: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una vez que también quiero felicitarla.
1: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara,

0: 2031. I en bàsquet, Guillem Vives deixa el Joventut després de 5 temporades i fitxa pel Casademont Saragossa. El Basa, format al planter verd i negre, tanca la seva segona etapa al club. Vives ha arribat a la penya amb 11 anys, va arribar de fet a la penya amb 11 anys i va debutar al primer equip el 2012. Després de 7 anys al València Bàsquet, el 2021 va tornar al club badaloní. Enguany, la penya li havia ofert renovar per ser el tercer base, rol que no ha convençut el jugador. I Calella acollirà la final de la Supercopa d'handbol. Designada com a ciutat catalana d'aquest esport el 2026 i el 2027, la ciutat maresmenca reforça la seva aposta per l'handbol. En té més detalls des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
1: L'auditori Josep Maria Terricabres de Calella s'ha fet la presentació oficial d'aquesta Supercopa, que jugarà la fase final al Parc del Mau el pròxim 24 d'agost. Hi participen els millors equips del curs a Catalunya, com el Barça, campió d'Europa, o el Balonmano Granollers de Lliga Sobal.
2: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya amb una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
1: També en categoria femenina hi participarà el Joventut Handbol Mataró com a equip campió de la Lliga Catalana d'aquest any.
0: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casal fins al desembre del 2027. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
3: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
0: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament pel Petit de Calaril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals on el Petit de Calaril ha actuat amb diversos convidats. Aquest concert es pot recuperar a la plataforma La Xarxa Més.
4: La Xarxa de Comunicació Local.
5: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
6: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
7: Sabies que... Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps, es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular, enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior.

0: superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 quilòmetres i durar només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur de que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 3 de juliol. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya ja té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura dels comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I encara en esports, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment hi ha poques retencions. Hi ha algunes cues als accessos de Barcelona, molt puntuals, al nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt en sentit sud fins a Penitents. Pel que fa al Llobregat, lentitud cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i des de Molins del Rei. I al Vallès, 1 quilòmetre de cua en tots dos sentits a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afecten 2,7 milions de desplaçaments. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Verdaguer per veure com va l'afectació. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí completament assolellat arreu de Catalunya, amb un ambient molt suau des de primera hora i temperatures que es mantenen elevades. La tramuntana bufarà amb força a l'Empordà, amb un vent sec i càlid que es deixarà notar al llarg del matí. A la tarda continuaran dominant el sol i els pocs núvols sense previsió de ruixats ni tampoc de tempestes. Les màximes encara pujaran una mica més i arribaran als 38 graus a molts punts de ponent, la Catalunya central i també a les comarques de Tarragona. De cara al cap de setmana, la calor encara s'intensificarà més, sobretot diumenge, quan en alguns sectors del Pla de Lleida es superaran els 40 graus.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho dèiem en titulars, un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al Parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida jove. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
4: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin 2 trets, i res, he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
3: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat va accelerar per error a l'intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
5: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
3: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
6: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
7: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
8: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
9: Thank you.
3: Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
10: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
3: Com us estem explicant, les bicicletes estan inundant Barcelona aquests dies amb el Gran Depart. La sortida del Tour de França és un dels esdeveniments d'aquest 2026 a la capital catalana. De fet, Barcelona és una ciutat ciclista i les bicicletes fa anys que formen part de la seva mobilitat diària. 75.000 persones la fan servir cada dia per moure's per la ciutat, el doble que fa 20 anys. La Mar Suí, de BTV, ens en dona més detalls.
11: Va ser el 13 d'octubre del 1990 quan l'alcalde Pasqual Maragall va estrenar el primer carril bici oficial de Barcelona. Es va construir el tram de la Diagonal que va de Francesc Macià al Parc Cervantes. Això després que als anys 80 l'Associació d'Amics de la Bici reivindiqués una xarxa ciclista amb diverses accions de protesta. Des d'aleshores, la xarxa de carrils bici no ha parat de créixer. Avui la ciutat té 268 quilòmetres de vies ciclistes que fan servir unes 75.000 persones cada dia.
12: Fa 25 anys que visc a Barcelona i potser m'he mogut en bici quasi tot aquest temps.
13: La uso més que l'autobús o que el metro.
14: Ara és molt fàcil perquè hi ha molt de carril bici i a més és molt agradable anar en bicicleta.
11: Ara bé, els usuaris denuncien que la xarxa de carrils bici no està del tot connectada i lamenten que encara hi ha molts obstacles que impedeixen circular-hi amb seguretat.
15: Creo que hay buena red, pero lo que pasa es que está mal señalizada.
16: Millor que moltes ciutats de la resta d'Espanya, però encara molt enrere d'altres ciutats europees.
11: L'Ajuntament, però, treballa per millorar-ho i de cara al 2027 preveu ampliar la xarxa i habilitarà carrils bici en llocs com la muntanya de Montjuïc, al final de la Diagonal o a Travessera de les Corts, a la zona del Camp Nou.
3: Tres minuts per arribar a 7:45. Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i dels Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
17: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
18: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
17: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
19: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
17: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
9: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
17: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
19: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
20: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
17: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
3: Però desglossem ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i a transport públic, obres de millora també i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte al del 2023. I més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin mig milió de persones, però la xifra definitiva és, finalment, de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que aquesta regularització pot contravenir la normativa comunitària. I a Venezuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara bàsicament en la reconstrucció i l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú en vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia tots aquests dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i, finalment, ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. I avui arrenquen les obres al tram Besòs que provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme, i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella i Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A l'estació de Verdaguer del tram Besòs hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els usuaris?
21: Bon dia, Helena. Sí, el tram Besòs interromp bona part del seu servei a les seves tres línies des d'avui divendres i fins al 13 de setembre. Ens espera un estiu d'obres que obliga a aquest tall parcial de la T4 des de l'estació on ens trobem, Verdaguer, i fins al Maresme. Al llarg del matí van arribant usuaris que es topen amb la parada anul·lada de Verdaguer i són un equip d'informadors els encarregats de fer les indicacions pertinents perquè aquests usuaris agafin el bus, un bus que substituirà el trajecte que no es podrà realitzar per tramvia.
22: No tenia ni idea que estava anul·lada, com la línia 2, que veia monumental, està també parada, Entonces la alternativa era coger el tranvía para ir a Monumental, pero no sabía nada.
21: I Elena, pel que fa a les línies T5 i T6, sí, l'estació, el servei queda interromput fins a Sant Martí de Provençals. Aquestes obres que es perllongaran durant tot l'estiu estan vinculades a la transformació urbanística de Glòries, també a la connexió del tramvia a la Diagonal, un projecte transformador amb un pressupost de gairebé 33 milions d'euros. I les obres també afectaran gairebé 3 milions de desplaçaments. Així que molta atenció perquè els usuaris, a més del metro, tindran com a alternativa aquest servei de bus al qual fèiem referència abans i que ha començat el seu funcionament, ha començat a arrencar a les 5 de la matinada.
3: Doncs, evidentment, els usuaris que s'hi hauran d'anar acostumant perquè, com explicaves, aquestes obres s'allargaran fins al 13 de setembre. Gràcies, companys. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya lamenta que la llei per erradicar l'amiant, aprovada fa 15 dies, no obligui els ajuntaments a fer-ho i els reclama una implicació real en la resolució d'aquest problema que causa, recordem-ho, més de 2.000 morts anuals a l'estat espanyol.
0: Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la comissió de l'amiant de la Confab.
1: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
0: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
3: I prenem com a mostra la comarca d'Osona, on encara es comptabilitzen unes 7.500 teulades de fibrociment i només queden 6 anys per retirar-les totes, tal com marca la normativa. És una crònica de Guillem Rico, del Nou TV.
2: En alguns pobles de la comarca, els ajuntaments ja estan fent els deures, com és el cas de Roda de Ter. El polígon de Puigneró s'estén durant prop de 85.000 metres quadrats i té una de les concentracions més elevades d'amiant en mans d'una propietat privada a Catalunya. És per això que el consistori està intentant intervenir-hi per la via legal.
23: I alhora vam demanar ajuda a la Generalitat, a l'Agència Catalana de Residus. Per part de la Generalitat no hem tingut aquesta resposta positiva. És un aspecte que consideren que és d'àmbit privat. I a l'Ajuntament, doncs, el que farem és continuar per la via, doncs, coercitiva.
2: A Sant Pere de Torelló la situació és una mica diferent. La pedregada del 2024 va forçar a treure tot el fibrociment de les teulades que es van haver de canviar pels danys que van patir. En total es van fer 123 actuacions a Sant Pere, una a Vidrà i una altra a Sant Vicenç. Es calcula que uns 70.000 metres quadrats de teulada d'Uralita es van poder canviar, el que equivaldria a 1.000 tonelades de fibrociment. Més del 80% d'aquest material present al municipi ja s'ha retirat.
3: I Tour de França a banda, la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
24: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una vez que también quiero felicitarle a él.
3: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi instal·larà gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir al seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al Nou Sardenya.
4: Jo em sento enganyat. Nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que volem, el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Camp Dragó és insostenible.
3: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Plensa n'ha fet la presentació aquest dijous.
5: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
3: La cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell recuperarà demà el meu avi com a cant final compartit amb el públic. La peça tornarà al repertori un any després que fos retirada arran de la polèmica generada pel documental que relacionava el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ens amplia la informació el Raül Martín, de TV Costa Brava.
6: Després de la polèmica de l'any passat, el meu avi tornarà a formar part del cant comú que posa el punt final a l'esdeveniment.
7: Bueno, al final estem molt contents perquè crec que s'ha imposat el seny i ja després del que va passar l'any passat crec que no hi havia cap debat. La història que tenien amb aquesta cançó, de que els hi recordava feia 50 anys quan la veien amb els seus avis, que ara van ells amb els seus nets, i llavors és una cançó que és de la gent.
6: L'any passat l'organització va decidir retirar la popular havanera del programa després de l'emissió d'un documental que recollia testimonis que vinculaven el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ara, amb la nova direcció artística encapçalada per Meritxell Bastó, la cantada de recuperar la peça. A més, com a novetat, aquest divendres s'estrenarà una cantada infantil amb alumnes de diverses escoles de Palafrugell i Esclanyà, amb l'objectiu d'acostar el món de les havaneres a les noves generacions.
3: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament per al Petit de Calaril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals. Aquest concert es pot recuperar, si ho voleu, a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
5: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables, tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de Pegaso, de la Pegaso, quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat, a través de les xarxes socials, que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona.

0: Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona estanyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, connectarem en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I en esports encara, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires afectacions, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia. Problemes sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'autopista P7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud i entre el Papiol i Sant Cugat en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Més endavant també hi ha retencions de Cerdanyola a la Barberà en sentit nord. A la C-17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la C-58 hi ha l'amplitud de Sant Quirze Badia i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. A la C-59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei a Barcelona i també de Molins de Rei al Papiol pels problemes que hi ha a l'autopista P7 pel camió avariat. A l'autovia 2 hi ha cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona. A la C32 l'amplitud i aturades de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda del hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Bon Pastor al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs pateix talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara el temps, ja cal que ens preparem per uns quants dies de calor intensa. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Pensava que això ens ho arreglaries una mica.
2: Bon dia, Helena. Doncs sobretot no mateu el missatge. Jo simplement sóc aquí el portaveu de l'atmosfera i bàsicament doncs, el que diuen les previsions és que cada dia anirà a fer més calor i això que de calor en fa i n'ha fet molta, però atenció perquè vist des d'ara, sobretot a partir del diumenge, parlarem d'una onada de calor més consistent al nostre país. De moment el matí comença diàfan, comença transparent, comença tranquil, una mica ventós, això sí, compta perquè és un vent molt sec, sobretot a l'Ebre i especialment avui a l'Empordà, i això també fa que hi hagi una mica de tràngol marítim, per tant molta gent anirà a la platja, però compta perquè es trobarà corrents d'aigua, corrents doncs, de mar de fons ben destacables. Precaució, ja diem, temperatura que s'enfila i aquesta tarda ja arribarà fins als 37-38 graus amb facilitat a les comarques de la Terraferma, també al Pla de Bages, especialment en aquesta zona a tocar, per tant, de Manresa. Temperatura acompanyada de sol també aquesta tarda i al cap de setmana de núvols importants ben poquets i aquesta temperatura que ja el diumenge a moltes viles estaran cantant els 40 graus. Per tant, haurem de buscar l'ombra, sigui com sigui, i la hidratació. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És una notícia que obre avui el nostre informatiu i que ens ha sorprès, com aquell qui diu de matinada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor. Li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
3: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin 2 trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmping de la zona, dels càmpings de la zona, que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
4: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
5: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
6: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
0: Doncs falta un dia, com aquell qui diu, perquè comenci la competició i, per tant, s'ultimen els preparatius en els punts per on circularà el Tour. El tret de sortida serà demà a la tarda, amb l'inici de la primera etapa que circularà de manera íntegra per Barcelona. El punt on arrencarà és el Fòrum de la ciutat. Allà hi tenim el Marc Núñez i la Marta Casas. Bon dia, Marta. Quin ambient es respira ara mateix aquí a aquesta hora?
7: Bon dia, doncs, al Parc de Marina del Fòrum. Aquesta plataforma, a aquesta hora, el que és un anar i venir de camions, de col·locació de tanques i de moviment de descàrrega, bàsicament del material que es farà servir demà per a l'inici d'aquesta 113a edició del Tour de França amb aquesta primera etapa que, com dèieu, es produirà de manera íntegra a Barcelona. Serà una contrarrellotge per equips que començarà aquí i després d'un breu recorregut fins al Port Olímpic tornarà per després ja pujar cap a la Rambla Guipúscoa cua, passar pel carrer Aragó i travessar tota la ciutat, dividint-la pràcticament en dues parts i passant per llocs emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia, per acabar ja a la muntanya de Montjuïc, que tindrà molt de protagonisme també en la segona etapa, amb un final diumenge amb tres pujades per part dels ciclistes d'aquesta muntanya de Montjuïc. Per analitzar-ho tot plegat, tenim amb nosaltres el periodista Roger Castillo, que també és un dels autors del podcast de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina. Bon dia.
8: Bon dia, Marta.
7: El Tour de França ja havia passat per Barcelona en diverses ocasions, però mai havia començat aquí. Què implica, què significa aquest gran départ a Barcelona?
8: És tenir la gran cursa ciclista d'inici que té un impacte mediàtic molt més gran del que ens podem imaginar. És una inversió pública també enorme, però alhora un impacte d'aquests que dius, si tu tens el gran départ d'una cursa com el Tour de França, tens tots els focus internacionals posats a la millor cursa ciclista del món, que transcendeix els aficionats del ciclisme, que això és important dir-ho, que tothom està pendent d'això independentment de si li agrada el ciclisme o si li ha de fer altres tipus d'esports.
7: Ho dèiem, tres etapes per terres catalanes, aquesta contrarrellotge per equips amb puntuació individual, que això és una novetat, una segona etapa que començarà a Tarragona i acabarà, com dèiem, a la muntanya de Montjuïc, amb aquests tres ascensos, passant també per la pujada a Begues i que circularà en gran part pel litoral, i la tercera que començarà a Granollers. Aquí ja tindrem la collada de Toses i acabarà petant a França, on ja s'acabarà desenvolupant fins al 26 de juliol, que coneixerem el campió als Camps Elisis de París. Què no ens podem perdre d'aquestes tres etapes?
8: Mira, en primer lloc, la crono per equips amb aquest format és innovador, aquest format en què el primer ja fa marca el temps independentment dels seus companys d'equip s'hagin quedat enrere o no. Això vol dir que els grans favorits, Pogacar, Evenepoel i companyia, ja volen guanyar el primer dia, ja volen posar-se de groc a Barcelona, cosa que és absolutament doncs, inèdita en aquesta història del Tour, que la crono per equips es disputi amb aquest format tan singular o tan estrany, que s'ha provat i funciona molt bé, és a dir, està funcionant bastant bé aquesta temporada. Després, la segona etapa, aquesta triple pujada a l'Alt de Montjuïc per una vessant que no és la mateixa de la Volta a Catalunya, val molt la pena, és una mica més dura, per tant també exigent, per tant també els favorits tornen a estar, diguéssim, al focus i per tant tenen els deures dels dos primers dies i ja rendir bé. I aquesta tercera que acaba als angles, etapa de mitja muntanya, veurem si favorit, si escapada, veurem cap on va la cosa.
7: Pel que fa a noms propis, en aquestes primeres etapes ja podrem començar a veure una mica el que tindrem per endavant amb totes aquestes etapes, com dèiem, fins al 26 de juliol a París. Tenim bàsicament tots en ment a Tadej Pogacar, que busca entrar en el grup selecte dels pentacampions del Tour, guanyaria el 5è si ho aconseguís, i se sumaria a ciclistes de renom com Eddy Merckx, com Miguel Indurain, però té un altre aspirant, Jonas Vingegaard, que ja sap que és guanyar el Tour de França, ho ha fet dues vegades i ve en un gran estat de forma, després de guanyar fa tot just un mes el Giro d'Itàlia i que va ser campió també aquí a la Volta a Catalunya, no?
8: I diu que està ben recuperat, que no va gastar gaires forces, que per tant és un aspirant al Tour legítim amb tots els drets i uts. És cert que Pogacar és el superfavorit d'aquest Tour de França, jo diria que ningú que pensi això doncs està seguint el ciclisme tal com està, és un nivell superior en qualsevol cursa on va. Vingegaard és un aspirant legítim i tenim altres noms, tenim Evenepoel, tenim Lipovic, tenim Seixas, aquest jovent Francesc, doncs, que és la nova explosió i que té tots els focus mediàtics des de França. Veurem a veure què és capaç de fer. Tenim aquest tipus de noms i per què no Isaac del Toro, company de Pogacar, si li passa alguna cosa, potser el mexicà també tindrà alguna opció.
7: En aquesta edició no tenim el Marc Soler. Pel que fa a ciclistes catalans, hi ha algun nom del que haguem d'estar més pendents?
8: Mira, en tenim tres, amb l'Àlex Molinar, que té nacionalitat neerlandesa, però al final és de la Garrotxa, per tant és català, el Joel Nicolau i també l'Abel Balderston. Tots tres són capaços de fer doncs això, escapades, intentar-ho, l'Abel Balderston més en muntanya. És difícil que cap d'ells doncs pugui rematar, endur-se una etapa. Ara ho intentaran segur, perquè tenen moltes ganes des del Caja Rural de que aquesta invitació que han rebut al Tour de França, també a nivell històric, doncs d'aprofitar-la com sigui. Jo crec que els veurem escapats d'aquestes etapes catalanes sí o sí a qualsevol dels tres.
7: Moltes gràcies a Roger. Doncs ja ho veieu, aquí s'ultimen els preparatius mentre tenim la gent a la platja de Barcelona i aquí la gran feinada de descàrrega, doncs com dèiem, de material, perquè demà en aquest punt és on arrencarà aquest gran départ, aquesta 113a edició del Tour de França, la gran cita del ciclisme mundial a Barcelona, a terres catalanes, durant els propers 3 dies.
0: Marta Casas, una interessant introducció la que ens ha fet amb aquesta conversa amb Roger Castillo i que ens ha servit als més profans per intentar entendre alguna cosa més i poder seguir aquesta cursa amb una mica més d'afició. Gràcies, companys, per el retrato. El pas del Tour de França per Catalunya, que provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants-Montjuïc de Barcelona, i la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
9: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'Ena 340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Quart de nou, Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups s'hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i també contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
10: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
11: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
10: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
12: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
10: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
13: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
10: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
14: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
15: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
10: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
0: És una altra de les notícies que avui també us estem destacant, i és que aquest matí, avui, de fet, les obres al tram Besòs arrenquen i provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme, i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A la plaça de les Glòries i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Hem canviat d'ubicació. Com pinten aquí les coses?
16: Bon dia, Helena. Si han canviat d'ubicació perquè la transformació urbanística de Glòries, també la connexió del tramvia per la Diagonal, enceten ara una fase determinant i obliguen a continuar amb unes obres que tallen des d'avui i fins al 13 de setembre bona part del servei a les tres línies del tram Besòs. Així, a la T4 l'afectació afecta les estacions de Verdaguer fins al Maresme i pel que fa a les línies T5 i T6, el servei des d'avui i fins al mes de setembre quedarà interromput des de Ciutadella Vila Olímpica fins a Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà uns 3 milions de desplaçaments. Què poden fer els usuaris que agafen habitualment el tram Besòs? Doncs agafar el metro, però també els serveis de busos especials que s'han posat en marxa per cobrir el trajecte del tramvia que no es podrà realitzar, uns busos que han començat a funcionar a partir de les 5 de la matinada. Tot plegat respon a aquest projecte transformador a Glòries que comportarà un pressupost de pràcticament 33 milions d'euros. Atenció als usuaris, per tant, perquè aquestes afectacions al tram Besòs comencen avui, divendres 3 de juliol, i es perllongaran fins al 13 de setembre. La normalitat es recuperarà un dia després, el 14 de setembre, amb la represa del servei a la T4 i també amb la represa del servei des de Ciutadella Villa Olímpica fins a Glòries. Però atenció, perquè les afectacions a les línies T5 i T6 del tram Besòs continuaran fins la primavera del 2027.
0: Déu-n'hi-do, paciència, doncs. Gràcies, Anna, gràcies, Manel. Que vagi bé. Segons acaba de transcendir, el conductor d'un tractor va morir ahir en una sortida de via en un camí de les Borges Blanques a les Garrigues. Amb aquesta víctima ja són 72 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
17: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
0: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i d'Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important, com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi vol instal·lar gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir al seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents.

0: Mateix al Vendrell, on el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. L'obra dialogarà amb les escultures històriques del museu en un entorn patrimonial únic. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
1: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
0: Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim. La mostra reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. Ens ho apropa el David Navarro.
2: Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
3: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
2: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
4: La parte digital es radical, porque el espíritu de Gaudí es radical. Casa Batlló es radical y que después inspira a Gomis, inspira a Miró.
2: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat per el Petit de Cal Eril que ha trencat els esquemes de la inauguració. Lluny d'un concert convencional, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals.
5: Em torna a dir el Joan que no es cansa mai, em torna a dir a tots iguals i després de veure totes les persones...
6: La xarxa de comunicació local.
7: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
8: Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar al dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic, parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar, i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final. Què volia que sentís qui la llegís, quin impacte volia causar. I des d'aquí va anar tirant enrere quin to necessitava, quins punts havien de quedar claríssims i què podia sorprendre. Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir... Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat, residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa, en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I aprofundirem també en conversa amb Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme. I en esports encara afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, quan el pas als quarts està en joc. I avui divendres, com és habitual, ens apropem a la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós, i torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters. I tot és a punt per la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buos, Els Catarres i la Ludwig Band. Tot seguit hi entrarem en detall amb la directora artística del Canet Rock, la Laura Duran.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 3 minuts de 8:45, hem tancat portada i ara sí entrem en matèria amb aquesta notícia que us destacàvem en portada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels volts de les 11 de la nit quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc, on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
3: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: I els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogačar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
4: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
5: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
6: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: El pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla en Marc Pijuan.
7: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació que ara ens amplia Lamont Carvajal.
8: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
9: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
8: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
10: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
8: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
11: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
10: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
12: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que al maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
13: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
14: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: L'atur continua caient, com és habitual als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
1: La Policia Nacional investiga el centre de desintoxicació Zeus d'Ulldecona, al Montsià, per denúncies d'expacients i ex-treballadors per maltractaments, càstigs i pressions. Diferents testimonis han denunciat pràctiques abusives i humiliants, manipulació psicològica i coaccions. Entre les vexacions patides, els haurien fet caminar amb pedres als peus o banyar-se a la piscina amb roba a l'hivern. Els pacients pagaven per un mes d'ingrés al centre un mínim de 5.000 euros. I l'Institut Català d'Oncologia inaugura a Badalona un nou espai per la unitat de fase 1, un departament que s'encarrega de provar tractaments en fase experimental a pacients. La unitat ja existia anteriorment, però ara s'ha habilitat un espai exclusiu per millorar el tracte amb aquests malalts. És una peça de Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
15: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals.
16: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic.
17: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
18: Dona aquesta seguretat té i també aquest confort. I a més en un entorn absolutament segur, perquè quan estem parlant de fases 1 i fases 2 requereixen de molt suport assistencial.
15: L'espai es va construir per oferir un recinte més còmode i preparat en cas de necessitat per poder afrontar qualsevol complicació mèdica.
1: Tres quarts de nou, és temps, a banda del Tour, per parlar també d'altres notícies esportives que ens acosta Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
19: Molt bon dia.
1: Parlem del Mundial. La selecció espanyola, ara ho dic bé, ja és a vuitens de final.
19: Sí, s'ha classificat gràcies a una àmplia victòria per 3-0 sobre Àustria. Una victòria aconseguida gràcies als gols, dos gols d'Oyarzábal i un altre de Pedro Porro. Ara la pròxima cita serà per jugar-se el pas a quarts de final contra Portugal aquest pròxim dilluns. Un dels grans protagonistes del partit va ser el blaugrana Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit. Doncs el blaugrana es felicita per aquest triomf aconseguit.
20: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por una vez que también quiero felicitarla.
1: Hem parlat àmpliament de la presentació del Tour de França i a Barcelona. Ens centrem ara en els preparatius per l'arrencada del que és la prova esportiva pròpiament dita. Arrencarà demà amb una contrarrellotge per equips al Fòrum de Barcelona, on hi hem enviat un equip de la xarxa format pel Marc Núñez i la Marta Casas. Volem saber com estan aquests darrers preparatius. Marta, molt bon dia.
21: Hola, molt bon dia. Des d'aquesta plataforma de Marina del Fòrum de Barcelona, on ja s'està deixant tot a punt perquè demà aquí començarà aquest gran depart de la 113a edició del Tour de França, com dèieu, amb aquesta sortida d'una contrarrellotge que començarà aquí mateix. Si veieu, s'estan col·locant ja les tanques grogues que delimitaran tot el que és el recorregut per on passaran els ciclistes que aniran sortint per equips d'un a un a partir de les 5 de la tarda i que faran després un recorregut que travessarà tot Barcelona passant per punts emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia abans d'arribar ja a la muntanya de Montjuïc a través de l'Avinguda Maria Cristina i pujar-hi per arribar fins a la meta d'aquesta primera etapa del Tour de França que es viurà a Terres Catalanes. El dia següent, nova cita amb aquesta ronda ciclista, en aquest cas serà amb inici a Tarragona, circularà pel litoral i arribarà, després de pujar a Vegas, de nou a Barcelona i a la muntanya de Montjuïc de nou. I dilluns, última etapa per Terres Catalanes, amb inici a Granollers i aquí, passant per la Collada de Toses, ja anirà a parar als Angles, a França. Noms propis, estarem molt pendents de Tadej Pogačar, que pot aconseguir el seu cinquè Tour de França, però veurem si Jonas Vingegaard, que ve de guanyar el Giro d'Itàlia, li pot plantar cara i aconseguir el que seria el seu tercer Tour de França. Tot plegat a punt ja aquí amb les descàrregues dels camions i de tot el material perquè demà arrenqui el Tour de França, el Gran Depart, aquí al Fòrum de Barcelona.
1: Gràcies, Marta. Gràcies, Marc. Amb aquesta última hora des del Fòrum de Barcelona, on la feina és màxima per preparar aquesta sortida del Tour de França. Hem parlat àmpliament més enllà d'aquestes afectacions a les diferents ciutats. Barcelona i també Catalunya s'han volcat en aquesta gran sortida del Tour de França. Volem centrar-nos també una miqueta més en l'àmbit més esportiu. Ho fem de la mà del president de la Federació Catalana de Ciclisme, del senyor Carles Ferrer. Senyor Ferrer, molt bon dia.
22: Bon dia.
1: Catalunya és un país de gran tradició ciclista, proves de prestigi com la Volta i anteriorment la Setmana i també l'escalada a Montjuïc. Què suposa la sortida d'aquest Tour? El Tour ja ha passat per Barcelona i per Catalunya, però no amb una sortida com aquesta. Què suposa per al ciclisme català?
22: Bé, tenir la sortida del Gran Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya en definitiva, amb aquestes tres etapes, doncs home, resulta ser una miqueta tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de per etapes, diguem, del ciclisme mundial. i poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment doncs, és un goig. I per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs, també bueno, és un reconeixement a tots els anys d'història que portem al llarg de la nostra història pel tema ciclista.
19: I com pot repercutir en l'impuls del ciclisme a casa nostra en incrementar l'afició dels més joves per aquest esport, en obtenir més recursos per a les escoles de ciclisme, per exemple?
22: Bé, nosaltres tenim un gran calendari d'activitats ciclistes. Pensem que a nivell de Federació Catalana de Ciclisme coordinem al voltant d'unes 500 activitats al cap de l'any, tant siguin d'oci com siguin també de competició. Tenim 61 escoles de ciclisme a tot el territori català, però evidentment doncs, tenir doncs, referents, com poden ser la Volta Ciclista a Catalunya, no? Que per nosaltres també és un referent, i tenir la sortida d'un gran event com pot ser el Tour de França, doncs això sempre són aliats, no? Per poder doncs, donar a conèixer a més mainada i a més practicants i poder créixer a nivell diguem, d'aficionats per poder fer ciclisme.
19: S'atreveix amb un favorit, el president de la Federació Catalana, hem de pensar en Pogacar com a gran favorit?
22: Sí, evidentment, doncs el que surt a totes les travesses avui és Pogacar. Crec que Vingegaard en aquest cas no hi posarà fàcil, podem també apostar per ell, serà una lluita entre ells dos, però també no hem d'oblidar doncs, que hi ha altres noms en el panorama internacional que poden fer doncs, el seu bon tour. No? En aquest cas, doncs, no sé, tenim l'aspirant francès, no? Aquesta aparició que hi ha hagut,
19: el jove Seixas, sí,
22: i després també... Correcte. Correcte, i després també hi ha altres ciclistes, i no voldria oblidar doncs, de citar també els dos catalans, no? Els dos catalans que correran en el Tour, que són en Joel Nicolau, un gironí, que bueno, participarà també doncs, en el Tour a través del seu equip Caja Rural, acompanyat també pel seu company d'equip, l'Abel Balderston, i que estic segur que, coneguent-los a tots dos, donaran molta guerra i faran molt bona feina i deixaran molt bé el pavelló català.
19: I els puguem veure celebrant alguna etapa. Senyor Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme, moltes gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
22: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
19: Doncs el Tour que ho tenyeix tot de groc aquests dies, Helena.
0: Doncs molt bé, un escenari de pel·lícula, i la tant. Que ens espera en aquests dies a Barcelona, però també a Catalunya. Per cert, que parlant de pel·lícules, si us sembla, anem a repassar les principals novetats de la cartellera cinematogràfica d'aquesta setmana, amb David Navarro.
2: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
3: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
23: Lo del business, ¿te parece bien?
2: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
24: Dia de caza ens porta l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
25: Hay que saber esperar.
26: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
24: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
27: Oh, joder!
28: No estava apuntando ahí.
29: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions! Amb un toc de misteri!
30: Daddy!
31: Humphrey!
30: Pinyata! Carbonara! Lasagna!
24: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.
0: Ahir va començar el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, però ara us parlem d'un altre festival que ja escalfa motors de cara a demà dissabte. És el Canet Rock. Tot a punt, doncs, per la 12a edició, amb 12 hores de música en català i festa sense interrupció en el tradicional recinte del Pla d'en Sala de Canet de Mar. La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda i que inclourà els concerts, per exemple, de Doctor Prats, Ginestar o Els Amics de les Arts, entre altres. De tot plegat en parlem ara breument, ni que sigui, amb la directora artística, amb la Laura Duran. Laura, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, Helena, bon dia.
0: El Canet Rock, que s'ha convertit en la festa major musical de Catalunya i el tret de sortida dels festivals d'estiu. Entenc, Laura, que ho teniu ja tot a punt per tornar a veure sortir el sol en aquesta 12a edició, eh?
4: Tot a punt, tot a punt. De fet, ara, d'aquí pocs minuts, a partir de les 9 del matí ja comencem les proves de so per demà, o sigui que a partir de les 9 i fins a les 9 del vespre d'avui ja veureu una mini rèplica, els que passin a fer una mica el xafarder, de què fan les nostres bandes fent les proves de so per tenir-ho tot a punt per demà.
0: Laura, enguany teniu debutants com la Ludwig Band, però també mítics com els Amics de les Arts celebrant 20 anys o la Fumiga en la seva gira de comiat. Tres moments ben diferents en una mateixa nit. Quina intencionalitat artística hi ha al darrere d'aquesta barreja?
4: La idea és que totes les generacions de, que els agrada el món de la música doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: Laura, fes-me un titular. Dèiem que La Xarxa Més i les televisions locals emetran un programa especial. Quina imatge del Canet Rock t'agradarà que arribi a la gent que se'l mira des del sofà i que potser vindrà l'any vinent al vostre festival?
4: Home, la imatge jo crec que són les cares del públic. És a dir, que segur que en la realització en directe ja veureu com són les primeres files dels nois i noies que estan gaudint d'aquest directe. Per mi la imatge important és veure com de bé s'ho arriba a passar la gent que ve a Canet, que al final són més protagonistes el públic, no?, que no pas els propis artistes, perquè d'alguna manera el que nosaltres intentem a Canet és que no sigui només una experiència musical.
0: Laura, no tenim més temps. Que vagi molt bé el festival i gràcies. Gràcies per la paciència.
4: Gràcies.
0: I a vosaltres també. Bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Fins dilluns.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 9. Notícies Badalona.
1: Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. La coordinadora en defensa del patrimoni verd ha aprofitat el Congrés d'Arquitectura celebrat a les Tres Xemeneies per reclamar un replantejament radical de la política urbanística. Consideren que les grans ciutats metropolitanes, entre elles Badalona, estan perdent verd urbà i així ho van voler denunciar durant la inauguració del Congrés. La coordinadora plega més d'una quarantena d'entitats, associacions i moviments ciutadans de l'entorn metropolità que defensen polítiques públiques menys agressives cap a l'entorn. L'entitat Badalonina Més Verd Urbà s'hi ha sumat amb l'objectiu de reclamar una arquitectura pensada en els reptes que implica adaptar-se al canvi climàtic. Segons explica la protesta del passat diumenge, anava dirigida als representants polítics presents a la inauguració. Escoltem des de l'equip de mitjans de la coordinadora, l'Olivier Bourgeois, i des de Més Verd Urbà, la Montserrat Rectoret.
2: Que no hi ha una paraula sobre la canícula que estem vivint, sobre la necessitat d'enverdir la ciutat, de la vegetació, que és el primer factor de reducció de temperatura i de manteniment de l'humitat.
3: Que si anem construint arribarà un moment que ja no hi haurà, diguéssim, possibilitats de viure, senzillament, perquè fa unes calors que pel canvi climàtic i no es posen solucions reals en aquest tema, doncs ens va semblar que ajuntant-nos a 40 entitats teníem més pes.
1: Des de l'entitat posen com a exemple el projecte de pacificació de Francesc Layret, on s'han eliminat tots els arbres, o la nova Rambla de Sant Joan, on la presència de ciment s'ha incrementat respecte a la via original. I l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, insisteix en dotar de més seguretat jurídica als propietaris per incorporar més habitatges al mercat de lloguer. En un ple del Comitè Europeu de les Regions, l'alcalde ha remarcat que cal construir més pisos, però sobretot cal protegir, diu, els propietaris perquè lloguin els seus habitatges amb la seguretat de que rebran les seves rendes i no els hi ocuparan.
4: Estamos comprobando cómo la inseguridad jurídica que está agravando la crisis de la vivienda. Cuando el marco legal no ofrece una respuesta suficientemente ágil y eficaz ante situaciones como el impago de rentas y la ocupación ilegal, se resiente la confianza y muchas viviendas dejan de incorporarse al mercado de alquiler.
1: I alerta la mobilitat aquest cap de setmana, ja que el Tour de França podria afectar algunes vies d'accés a Barcelona al seu pas per Badalona. D'aquesta manera, demà dissabte 4 de juliol es tancaran les sortides 23, 24 i 25 en sentit Besòs, així com la 23 en sentit Llobregat de la B10, la ronda litoral. Aquest tancament podria provocar retencions a les vies que connecten amb les rondes, com ara la C31. Pel que fa al transport públic, la línia d'autobús H10, que surt des de l'Olímpic de Badalona, tindrà afectacions en el seu recorregut per Barcelona els dies 2, 4 i 5 de juliol. Des del govern recomanen planificar les sortides amb antelació i utilitzar el transport públic. I en l'àmbit cultural, Maria Arnal actua aquest dissabte al Vida 2026 a Vilanova i la Geltrú. La badalonina està considerada com una de les artistes més innovadores de la música contemporània a l'estat espanyol gràcies a la seva proposta que combina avantpop, electrònica i música tradicional. Interessada per la ciència i la tecnologia, en el seu primer disc en solitari, Ama, Arnal ha investigat en l'ús de models de veu sintètica amb intel·ligència artificial. Ho ha fet de la mà del Centre Nacional de Supercomputació i aquest dissabte demà presentarà l'escenari principal del Festival Vida, 12:15 de la matinada, just abans del concert de Fatboy Slim. Un apunt esportiu, el Cigul ha reestructurat el projecte del primer equip i ha decidit fer un canvi de rumb important. Carlos García no continuarà al capdavant de l'equip després de no renovar el seu contracte, una decisió presa per la direcció tècnica. El seu relleu serà Dani Molina, procedent de l'Escola de Futbol Mataró, qui assumirà el càrrec de primer entrenador. Ho farà acompanyat de 14 jugadores del mateix conjunt del Maresme en una incorporació que marca l'inici d'una nova etapa del club badaloní.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres. O a Ràdio Taxi Catalana.
6: 93 399 37 37.
5: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
6: 93 399 37 37.
5: Ràdio Taxi Catalana. Els taxis de Badalona.
7: Acceptem totes les targetes de crèdit.

0: programa Revival de l'Albert Malla. La cançó.
1: Què tal, Cocodrulo?
2: Que més brillarà.
1: Com va això?
2: I la cançó.
1: Per cert, tu ets dels veterans? O potser t'has incorporat al club recentment com per casualitat, tot passejant per al dial? En qualsevol cas, espero que t'agradi el que aquí fem de tant en tant. Perquè aquí ens agrada recuperar antics programes del nostre arxiu per tornar a disfrutar-los o per descobrir-los, si és que en el seu dia no estaves en connexió.
2: Gràcies per ser ràdio.
1: Ah, tant de bo que a la vida real també sempre poguéssim tenir aquesta segona oportunitat, eh?
2: I me sento sol sense tu.
1: Tot seguit, el Cocodril Club, emès originalment el 16 de juliol del 2005.

Permeteu-me que en aquest dia especial dediqui una estona a fer revival, però no tan sols musical, sinó també radiofònic. És el meu desig recordar els noms i les veus dels radiofonistes que més em van influir en els meus inicis professionals. La gent que em va ensenyar l'ofici i em va fer estimar la ràdio com la companya indispensable de la meva feina i de la meva vida particular. Per molts, la vida és ràdio. Per tots, la ràdio és vida. Connecto el

Disculpeu la qualitat de so d'algunes gravacions fetes de forma domèstica, amb mitjans molt primitius per poder enregistrar de la ràdio. Tot va començar amb Salvador Escamilla i el seu mític programa Radioscop. Ell va ser el primer que em va donar un petit espai fix en el seu programa. Ara em sentireu quan tenia només 13 anys i amb la primera cançó que vaig presentar per ràdio. Però primer recordem l'indicatiu, el jingle del Radioscop.

ocorria a 1971. Sí, va ser la primera tasca meva a la ràdio. Sortir al carrer amb la unitat mòbil, que era el meu casset particular, sense rodes, però amb peus i sabates, i preguntar per la gent quina creus que serà la cançó de l'estiu del 1971.

anys més tard, recordàvem junts aquells temps heroics d'en Salvador quan defensava poder fer ràdio en català. Quan estava prohibit.

0: diguem-ho bé.
1: Sí, no, que jo abans d'acomiar aquesta trucada volia agrair-te, com ha dit en Ferran, doncs que, en fi, penso que pots estar ben content de que el teu programa i la teva tasca no va ser tan sols una plataforma pels cantautors d'aquella nova cançó, sinó també pels locutors i per la gent, perquè de tota aquella colla que anava amb el Toreschi, el Radioscop i el Club Juvenil, sí, doncs ara pràcticament la majoria estem amb ràdio, amb premsa, amb teatre, eh?
0: O sigui, des del Mario Scarol fins a tu, l'altre, el Fernando i tanta gent.
1: Exacte.
0: Jo penso que el que vam fer és que vam saber quin objectiu teníem que trobar-nos i ens hi vam trobar. I després cadascú va fer el que tenia que fer, però mira, ens en recordem que vam ser companys d'aventures. I això compta, i això és important, i això s'agraeix.

Aquesta era una de les sintonies, Tia Úrsula de los Pequeniques, que utilitzava habitualment també a la mateixa Ràdio Joventut el mestre Josep Maria Bax. Per cert, un dels professors d'aquella escola de radiofonisme inoblidable per molts professionals de Ràdio Joventut. En el seu famós programa Quis i Coses, que es va mantenir en antena durant molts anys, el comentari de les notícies curioses del món, fet amb humor, sense molestar ningú, amb elegància, amb intel·ligència, amb molta gràcia, tot combinant-les amb les novetats. I, com a crític musical, en el Quis i Coses, en Bax comptava amb el seu personatge Rodolfo. L'escoltarem, per exemple, al donar l'opinió després de presentar el fantàstic Vincent, dedicat a Vincent Van Gogh de Don McLean, del 1972.

0: Joventut de Barcelona també va ser pionera en canviar l'estil dels locutors musicals. D'aquell to rígid, encorsetat de la ràdio d'abans, a la frescura dels millors discjòqueis internacionals. Però per aconseguir-ho van tenir molta importància les influències, sobretot de dues emissores estrangeres, que es podien captar bastant bé, sobretot al vespre, a Catalunya. Escoltem els seus indicatius. Una d'elles, evidentment, era Radio Luxembourg.
1: It's a 208 featured record of the week. Radio Luxembourg.
0: I l'altra, Radio Monte Carlo.

0: connectat amb el Cocodril Club. Seguim recordant el programa emès originalment la tarda de dissabte 16 de juliol del 2005. Eren talls de gravacions domèstiques. Les fonoteques oficials de les emissores, malauradament, no es guardaven gairebé res del que emetien d'aquella ràdio màgica, la ràdio musical especialment creativa dels anys 70.
1: Albert Malla t'acompanya. Això és Cocodril Club.
0: Estem dedicant una estoneta a fer el nostre petit homenatge a la ràdio que es feia a la Catalunya dels anys 70. És un revival no tan sols musical, sinó també radiofònic. I com heu escoltat en la veu de José María Pallardó, en el Mil per Mil, també hi era en Jordi Estadella, que, a banda de presentar la seva música, va crear un personatge singular, Tito B. Diagonal. I va ser el primer d'aconseguir audiència a mitjanit. Recordem que en aquell temps la ràdio esperava més o menys a les 12 de la nit i només sortia a l'aire Ràdio Nacional d'Espanya fins a les 6 del matí. Aquesta era la careta d'entrada de l'espai, per cert, amb veu de Tino Romero.
2: Las noticias trascendentales para la buena marcha del país, extraídas y presentadas por nuestro colaborador recomendado, Tito B. Diagonal.
3: A beneficio de los huérfanos y de los pobres de la capital. Los huérfanos y de los pobres de la capital.
4: Buenas noches, adiós y adiós, días que me escucháis. Buenas noches tengáis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Bueno, bueno, bueno.
5: ¿Qué pasaba antes en los fines de semana? Pues que uno bailaba o pensaba en el guateque cuando se iba a encontrar con ella o con él, cuando se iba simplemente a bailar inocentemente. Se iban a tomar sus Coca-Colas con, o colas con algún brebaje infecto y se iban, bueno, simplemente a poner cariñosos o a poner marchosos, depende. Vamos a escuchar canciones que podrían ser aptas para un guateque de hace ya algunos años, como este tema de Elvis Presley, It's Now or Never, ahora o nunca.

0: gràcies per tornar a la ràdio. I mentre en aquells 70, a Ràdio Barcelona, un boig encantador, el savi Luis Arribas Castro, que va fer moltes frases seves famoses, per exemple, "Qué bonita eres, Catalunya", o "Arribita el ánimo", i a l'estiu, "A l'agua, chicas".
1: Buenos días, Catalunya. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? ¡Qué bonita eres, Catalunya! ¡Qué bonita eres, Catalunya!

0: Per cert, que el mateix Rafael Túria, al costat de Constantino Romero i Àngel Casas, realitzaven un altre programa musical mític de l'època. El Trotadiscos. Quin equip de luxe. Aquesta era la seva careta d'entrada.
1: Así empieza. Cada noche. A las 9:15. De lunes a viernes. Con Rafael Túria, Constantino Romero, Ángel Casas y la buena música.

0: En fi, cocodrils, records d'una ràdio inoblidable i d'un tipus de fer ràdio que gairebé s'ha perdut. Els temps i les tendències canvien. I parlant de pèrdues, en aquest modest homenatge a la meva gent, de la meva estimada ràdio, el record pels tres companys que ens han deixat en els últims mesos. Ángel Álvarez.
1: Hola, bienvenidos a bordo. Vas a volar alto, en vuelo 605 en Radio Minuto. Hoy con música de Italia, volando en el jet rumbo al

0: per Àngel Álvarez, Joaquín Luqui i, evidentment, Pere Bernal, que ens deixava fa molt poc, el passat 22 de maig.
1: Jo soc d'aquell temps encara, ja soc
2: molt... No, però són aquelles...
1: Molt passada.
2: No, però Joana, són aquelles cançons que les portes amb el cap,
1: sí,
2: i que quan les escoltes no et dones compte, i la lletra,
1: sí,
2: han passat un fotimer d'anys...
1: I la lletra continua sent bonica.
2: I la lletra et ve al cap, és dir, no et ve tota la lletra, però... N'hi ha una part de la lletra d'aquesta cançó,
1: sí,
2: que, paf, immediatament la recordes perquè són cançons que t'han marcat amb la teva vida, i això és lo bonic, no? I és lo maco, eh? Que profunda...
1: Sí.
3: Cançons per després d'una dècada.

Heu escoltat un cocodril emès originalment la tarda de dissabte 16 de juliol del 2005, en el que vam voler una vegada més retre homenatge als nostres mestres radiofònics, aquells màgics de la paraula i de la música que els anys 70 ens feien somiar des d'una ràdio creativa

0: attention. I aprofitant la benentesa que aquesta cançó per molts cocodrils era i és molt més que una simple cançó, era per l'estimat i enyorat Pere Bernat.
1: Són les 10. Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Una patrulla de la Guàrdia Urbana és present durant 12 hores diàries a la platja de l'estació. Ho fan un nou mòdul ubicat a l'antic aparcament per garantir la seguretat d'usuaris i banyistes, coincidint amb el servei de salvament i socorrisme de 9 del matí a 9 del vespre. L'any passat es van interposar fins a 2.000 sancions a l'entorn de la platja de l'estació per comportaments incívics i circular en patinet sense complir amb la normativa. L'objectiu d'aquest dispositiu, segons assenyalen des del govern local, és vetllar per una millor convivència en un espai amb gran afluència de persones en aquests 5 quilòmetres del litoral badaloní. Les platges de Badalona alerten no s'han de confondre amb un càmping i pràctiques com posar música, instal·lar taules i cadires com si es tractés d'un espai privat poden comportar sancions econòmiques que oscil·len entre els 600 i els 1.500 euros. Ho ha detallat la tercera tinent d'alcalde i regidora de l'àmbit de seguretat, Rosa de l'Amo.
3: Tres patrulles que durant tot el dia van i venen vigilant tot el litoral i aquest mòdul de la Guàrdia Urbana sempre hi ha presència de dos policies que es queden estàtics aquí per qualsevol incidència que pugui haver. Una per la gent que s'hi aproxima, però dos també de forma reactiva si veuen que davant doncs, hi ha persones que no es comporten. Aquells que vinguin a fer de la platja Badalona un càmping doncs, tindran a la Guàrdia Urbana al davant. L'any passat es van posar fins a 2.000 sancions amb tot al voltant de la platja.
2: Per primera vegada, precisament, les platges de Badalona que amplien també aquest servei de socorrisme i que passa de ser de 9 del matí a 9 del vespre. Una cobertura de 12 hores que garanteix més llibertat horària i seguretat durant el bany. Tot i que l'ampliació del servei no es realitza des de les torres de vigilància, a partir de les 7 de la tarda els socorristes continuen vetllant per la seguretat dels banyistes. Ho fan 13 professionals salvavides distribuïts en aquests 7 mòduls assistencials repartits entre les platges de la Marina, el Coco, l'Estació, Pescadors, Pont del Botifarreta i el Cristall. Amb el canvi climàtic cada vegada hi ha més hores de calor i a la tarda la intensitat del sol acostuma a disminuir. A més, entre les activitats dels infants o els horaris laborals dels matins, molts usuaris només poden anar a la platja cap al vespre. Per aquest motiu, valoren molt positivament aquesta ampliació del servei.
4: Que realmente hay muchísima gente ahora que primero porque llega el verano, ¿me entiendes? Llega agosto, la gente pues participamos más de la playa y yo pienso que sería pues muy recomendable que fuese.
5: Muchas personas que se quedan hasta tarde con los niños, salen de trabajar y se vienen para la playa, hay mucho adulto mayor y de pronto no sé, algún suceso y hay personas que no saben en el momento cómo actuar, que ya los de socorros ya saben.
2: I l'Institut Català d'Oncologia inaugura a Badalona un nou espai per la unitat de fase 1, un departament que s'encarrega de provar tractaments en fase de prova a diversos pacients. La unitat ha habilitat ara un espai exclusiu per millorar el tracte amb els malalts. Aquest nou espai disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí passen fins a 300 pacients anuals, dels quals menys un centenar compliran els requisits per rebre aquests tractaments experimentals. Escoltem el cap del Servei d'Oncologia Clínica, Ricard Masí, i el cap del Servei d'Hematologia Clínica, Juan Manuel Sancho.
6: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic i d'estadiació per saber que realment són candidats i que potencialment es poden beneficiar d'aquells productes.
7: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats amb més controls dels que faríem habitualment.
2: I l'ONG Badalonina Openam s'ha rescatat a 85 persones, entre elles 22 menors, en una nova operació al Mediterrani Central. Els tripulants viatjaven en una embarcació de fusta que havia partit de Misrata a Líbia 4 dies abans. El vaixell feia més de 96 hores que estava al mar, en condicions perilloses, i els passatgers necessitaven assistència urgent, ja que viatjaven sense cap dispositiu de salvament o navegació. I en esports, l'extrem esquerra Fran García, que la temporada passada va jugar amb el Vilassar de Mar, filial de l'Espanyol, és el tercer reforç del Badalona. Durant les temporades 21 i 23 ja va estar el Badalona disputant minuts amb el juvenil escapulat i fins i tot va gaudir de minuts al primer equip a tercera federació.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.
9: El millor del Badalona Matí.
10: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
9: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I avui parlem també d'espai, però no tant de coets o d'astronautes, sinó de com la tecnologia espacial acaba arribant a la nostra vida quotidiana. Avui ens acompanya la Mercè Cuixart, ja la coneixeu, ella és enginyera de sistemes aeroespacials. Què tal? Molt bon dia.
11: Hola, bon dia, Núria.
2: Parlem d'espai, vinga, d'aquesta tecnologia que deies ens és més propera del que sovint ens pensem, no?
11: Exacte, perquè sí, quan parlem d'espai sona molt llunyà, però realment és un sector que també se'l considera, no?, un motor d'innovació tecnològica, i això el que fa és que quan dissenyes tecnologies, no?, que han d'estar durant anys a l'espai sense manteniment, sota unes condicions molt extremes, el que acabes fent és desenvolupar solucions que són molt exigents, molt avançades, que el que podries fer en qualsevol altre sector, i acaba trobant aplicacions en altres sectors de la societat que segurament ens queden més propers que l'espai.
2: De quines condicions extremes parlem?
11: Clar, o sigui, quan parlem d'espai no són, evidentment, les mateixes condicions, perquè no és el mateix estar a òrbita baixa, que és estar uns 200, 2.000 quilòmetres de la Terra, que òrbita geoestacionària, no?, que ja és a uns 30 i pico mil, que si te'n vas a missions interplanetàries. Però sí que és veritat que hi ha unes condicions comunes i molt exigents que es repeteixen en tots aquests ambients. El més important probablement és la radiació. L'espai et trobes tant des de radiació solar com rajos còsmics, i això provoca degradacions en electrònica, que els satèl·lits no deixen de ser components electrònics agrupats en una caixa de sabates o en una caixa més gran, i això el que fa és que degrada progressivament els components, inclús pot arribar a donar fallades permanents. I llavors per això es desenvolupen sistemes que són capaços d'aguantar la radiació i que estan preparats per l'error.
2: La temperatura també és important.
11: Correcte.
2: No?
11: El cas de la temperatura és que tenim temperatures extremes i, a part, de manera cíclica.
2: De quins valors anem?
11: Clar, el tema és que a l'espai no hi ha atmosfera, que l'atmosfera és com que atenua, no?, aquestes temperatures extremes. Per tant, un satèl·lit que està orbitant a la Terra tant pot estar a uns 120 graus centígrads quan està en sol, no?, que li toca el sol, com de fet pot passar a menys 150 graus quan està darrere
2: a la
11: de la Terra.
2: Oposada.
11: I això, amb un satèl·lit que està en òrbita baixa, cada 90 minuts tens un cicle d'aquests. Llavors és que vas polaritzant amunt i avall. I això, amb els materials que composen els satèl·lits, està causant contínuament dilatacions i contraccions. I
2: això cada 90 minuts, canvia?
11: Això en òrbita baixa. I, evidentment, òrbita baixa, com deia, pot anar des dels 200 fins als 2.000 quilòmetres, per tant, aquí també ens trobarem amb diferències de freqüència.
2: Parlem també, com a una condició extrema, l'energia, no?, que també serà limitada.
11: Clar, és a dir, l'energia només pot venir de dues fonts, que depèn de si estàs en sol o si estàs en ombra. Si estàs en sol, són els panells solars, i si estàs en ombra, has de fer servir les bateries, perquè els components electrònics no poden estar uns minuts sense que no els hi arribi cap tipus d'energia. Llavors, el fet de només haver de disposar d'aquestes fonts t'obliga a tenir una optimització molt extrema del consum i de l'electrònica. També, una altra característica és el tema de que a l'espai estàs al buit, no?, al vacío. I això fa que alguns materials gasifiquin, i per això la selecció dels materials que esculls ha de ser molt selectiva i molt, molt treballada.
2: I la vibració que hi ha, clar, amb, diguéssim, quan...
11: Quan t'escapes, no?
2: Això mateix.
11: Clar, tot el que està a l'espai és perquè hi ha arribat d'alguna manera, i per haver-hi arribat ha d'haver sortit d'aquí amb un coet.
2: I aquesta propulsió,
11: clar,
2: no?,
11: que porta unes vibracions i unes acceleracions molt importants. I això, de nou, obliga un disseny estructural molt cuidat, molt robust, i que passa per amb assajos de control molt estrictes.
12: Clar, parlaves per això d'aplicacions tecnològiques en el nostre dia a dia, no? Uh-huh. I fins ara, clar, aquests conceptes encara ens mantenen molt lluny de casa, no? Molt fora. Quan parlem de transferència tecnològica del sector espacial, què vol dir exactament? Aquesta transferència sí que és la que, doncs, pot suposar altres implementacions, no? Que no només siguin les aeroespacials.
11: Correcte. O sigui, bàsicament, quan parlem de transferència tecnològica, el que estem portant és tant coneixement com tecnologies ja dissenyades, per dir-ho d'una manera, desenvolupades per a missions espacials inicialment, però que es poden reutilitzar en altres sectors. I això pot passar de diverses maneres. Una és la més estructurada, l'altra, o sigui, més improvisada, i l'altra és la que no ha estat improvisada i ha estat empautada. La desordenada és la que anomenem spin-offs, que és una tecnologia que ha estat desenvolupada per una missió espacial que després, de manera, podríem dir, una mica aleatòria o per casualitat, però no de manera estructurada, troba aplicacions comercials tant en el mateix sector com en altres. I la manera formal és la transferència tecnològica que organitzen directament les agències com la NASA o la ESO, que és bàsicament que es protegeix la propietat intel·lectual, ja sigui en forma de llicència o en forma de patent, i publiquen aquesta tecnologia, aquest coneixement, en un portfoli públic, i llavors és un reclam perquè centres tecnològics, empreses, revisin aquest portfoli i vegin de què puc aprofitar d'això.
12: Quins són els sectors que més es beneficien, no?, d'aquesta transferència tecnològica de l'espai?
11: Doncs, sí, primer de tot, si excloem l'ús de les dades, no?, que ja sabem que un dels motius principals per pujar satèl·lits és obtenir dades per X sectors, clar, busquem sectors que puguin tenir condicions o característiques similars. Un cas seria salut i tecnologia mèdica. Per què? Perquè volem aquesta miniaturització extrema, no?, els dispositius el més petits possibles. També sistemes
12: eficaços, no?
11: Exacte, fiables i també autònoms i que puguin treballar de manera remota. I això ens porta a pensar en la telemedicina.
12: Anem a aterrar-ho una mica a casa nostra, no? Ho dic per posar algun exemple concret de transferència que aquells que ens escolten, els nostres oients, no?, puguin reconèixer.
11: Perfecte. Doncs un dels casos més reconeguts, de fet, és l'escuma viscoelàstica, que és un material que trobem en molts matalassos avui en dia. De fet, es va desenvolupar als anys 60 en recerca que va finançar la NASA, inicialment per millorar l'absorció d'impactes en els seients dels astronautes i els pilots durant les fortes acceleracions que suposa la propulsió. Però, com ja sabem, no?, amb el temps, aquesta tecnologia es va acabar transferint a la indústria i avui no només s'utilitza en matalassos, sinó també en equipament mèdic, en els mateixos seients d'avió o proteccions esportives. També, un altre exemple que està documentat, que aquest també és de la NASA, però no només, estic duent exemples de la NASA perquè em semblen els més significatius, però tenim moltes altres agències i empreses també, casos de transferència. Doncs, aquest altre exemple és l'arquitectura de sensors d'imatge CMOS. Per entendre-ho, bàsicament, aquests sensors van permetre crear càmeres compactes.
12: Càmeres fotogràfiques, estem parlant, no?
11: Sí, estem parlant de càmeres fotogràfiques. Llavors, no podríem dir que aquests sensors inventessin la càmera del mòbil, però aquesta miniaturització d'aquests sensors va contribuir a fer possible les càmeres digitals que avui en dia portem a la butxaca. Per tant, des de l'espai es va poder desenvolupar aquest sensor que ha permès tenir les càmeres que tenim.
12: O les webcams, potser, de...
11: Correcte,
12: no? Sí. Ordinadors portàtils, ara no em sortia.
11: També és veritat, deixa'm dir, Núria, que hi ha una mica de fake news en el sentit de que popularment s'ha arribat a dir que inclús el velcro o el tanc, la beguda, o també el codi de barres, he sentit que són invencions de la NASA.
12: I no
11: és així.
12: Això
11: és mentida. És a dir, ja s'havien inventat, sí que és veritat que es van utilitzar...
12: La NASA té molts èxits, però no cal...
11: no cal atribuir-los-li tots.
12: Això mateix.
11: sinó que es van utilitzar en missions especials. De fet, el velcro es van començar a utilitzar per les missions Apollo i a dia d'avui es segueix utilitzant perquè funciona. Però d'aquí a dir que ho va inventar la NASA és un altre tema.
12: La viscoelàstica, no? Per exemple, que ens deies i que ens ressona tant a Matalàs, aquells que no som experts en això, aeroespacial, en tecnologia aeroespacial, doncs ens ja remet a tecnologia, diguéssim, desenvolupada fa unes dècades, no? Fins i tot, potser no fa dècades, però sí fa anys, aquests sensors també pel que fa a imatge popularment. No sé si avui en dia també passa, també hi ha aquest mateix desenvolupament tecnològic que pot ser transferible, no? Diguéssim, en el dia a dia.
11: Sí, si mirem dades, només la NASA ha llançat més de 2.000 spin-offs des del 2016. Sí que és veritat que el principal impacte del sector espacial avui en dia no és tant en la transferència de materials o dispositius a altres sectors, sinó en les dades i senyals que emeten aquests satèl·lits. I porto un parell d'exemples que ens toquen molt de prop aquí a Catalunya per veure també que el fet d'enviar satèl·lits no és només missions tan llunyanes, sinó que ens toca ben a prop. Doncs aquí a Catalunya els serveis d'emergència utilitzen dades de satèl·lits europeus per gestionar incendis. Per una banda, l'Institut Cartogràfic i Geològic treballa amb empreses que generen mapes diaris que utilitzen el cos de bombers i que permeten seguir l'evolució del foc, anticipar com es pot propagar i també ajudar, per tant, als bombers i l'equip de protecció civil a prendre decisions operatives. I, per altra banda, no només s'estan fent desenvolupant sistemes reactius, no? Com seria el cas de tenir un foc per on l'ataquem, sinó també sistemes predictius que permet anticipar per diferents dades
12: Com un diagnòstic precoç,
11: crear un incendi. I també això seria sector públic, no? Si anem al sector privat, hi ha un cas que és el de Raimat, són productors de vins que estan a Lleida, doncs utilitzen dades de satèl·lits per millorar la gestió del cultiu de la seva vinya. Un dels projectes més representatius ha estat desenvolupat realment per empreses de l'ecosistema New Space a Catalunya. I, bàsicament, aquest sistema combina diferents fonts. Per una banda, fan servir satèl·lits europeus Sentinel, que tenen molt bona cobertura, no?, a lo ample, cobreixen tot el món, i combinat amb el nanosatèl·lit català Manut, que aporta més resolució, evidentment combinades amb imatges aèries i altres dades del camp. I tot aquest popurri de dades, al final és que els satèl·lits no veuen la vinya com nosaltres, sinó que
12: mesuren... La parcel·len, en fan com seccions.
11: Sí, correcte, però el que volia dir és que no la veuen amb ulls de verda, per dir-ho d'una manera, sinó que veuen com reflecteix la llum en diferents ones. I en funció de com reflecteix la llum, poden calcular índexs de vegetació, que això els dona informació de l'estat de salut de la seva vinya. I a partir d'aquí els permet monitoritzar les diferents parcel·les i atacar-ho, o sigui, atacar els problemes o atacar la incidència, amb decisions informades basades en dades.
12: Que vagi bé, Mercè.
11: Gràcies, Maria.
12: Adéu,
11: fins
12: la pròxima.
9: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
10: El millor del Badalona Matí,
9: amb xancles i banyador.
13: Avui us ho explicàvem a l'informatiu. Ha estat una de les notícies del dia. Entre el 2020 i el 2025, 6 joves han ingressat a Goodman Hospital de Neurorehabilitació de Badalona per lesions provocades pel gas del riure. El seu consum, el consum d'aquesta droga, pot provocar lesions greus que afectin la medul·la espinal i en algunes ocasions de manera irreversible. Segons dades de la Conselleria de Salut, es tracta de la droga més consumida dins la categoria de noves substàncies psicoactives al 2025. Un 1,6% dels estudiants d'entre 14 i 18 anys el fan servir, i és que l'òxid nitrós és legal, fàcil de comprar i barat, asseguren. En parlem de tot plegat amb el subdirector mèdic de Goodman Hospital de Neurorehabilitació, en Cristian Figueroa. Bon dia, Cristian.
14: Bon dia.
13: Primer de tot, per situar l'audiència, per situar-nos tots, què és el gas del riure i com es pren?
14: L'òxid nitrós és un gas que el fem servir en medicina com un anestèsic per fer petit procediment i que es fa servir a la indústria també. Per tant, té una espècie de cartutxo que té un adaptador i es pot consumir directament d'aquí o es pot consumir mediant un hinchar globus i fer la inhalació posterior. Amb aquesta inhalació el que fa és un efecte euforitzant i amb això el pacient té una duració més o la persona té una duració més o menys d'aquest efecte d'uns 15 minuts, mitja hora, i si vols
13: tenir aquest, la dosi, no?
14: Si vols tenir aquest efecte molt de temps, ten que tenir moltes consumir-ho moltes vegades, no? I és aquest problema el principal problema.
13: Estem parlant, el que deia en Cristian Figueroa, són les càrregues, no?, que potser tenim tots a la cuina, les càrregues aquelles que s'utilitzen per carregar els sifons, per fer espumes en els plats més sofisticats que a vegades ens atrevim a fer. Dèiem que el seu efecte és immediat?
14: És immediat, sí.
13: És immediat.
14: I de molt curta durada.
13: És legal, ho dèiem, barat, fàcil de comprar, i això fa que sigui molt accessible, sobretot entre els més joves. Els 6 pacients que han ingressat a Goodman, tots eren joves. De quin perfil parlem?
14: Abans de res, el que has dit és important, però clar, a més tenim aquesta percepció de que és inofensiu.
13: Clar.
14: Com és legal i com és fàcil d'aconseguir, és inofensiu.
13: Ho tenim a la mà, doncs
14: no
13: passa res.
14: I no és inofensiu, ja ho veus. I principalment és població jove, d'entre 18 i 25 anys, aquests 6 pacients.
13: Entre 18 i 25
14: anys? I 25 anys, sí, sí.
13: De quin perfil parlem? Eren persones que també tenien addicció a alguna altra droga? Entraria aquí la patologia dual o com és?
14: Habitualment hi ha un perfil de la persona que consumeix algun tipus de droga. Rarament això es fa amb una droga aïllada. Es fa aquest consum amb cannabis, amb alcohol, amb altres drogues. Hi ha un perfil de consum domiciliari que hem tingut, de fet, un pacient que consumia moltíssim i que ho feia a casa. Però també hi ha consum a festes, a raves i es fa amb altres drogues. I el perfil, habitualment, és una personalitat que predisposa a consumir drogues. És una personalitat d'un perfil més ansiós o d'un perfil més depressiu, i això, clar, exacerba el consum i després tenim també problemes si hi ha una discapacitat residual o seqüeles. Tot això també s'exacerba. I la xarxa de recolzament, habitualment, d'aquestes persones no és l'òptima.
13: Clar, perquè són els iguals.
14: Clar.
13: Els més grans d'aquestes edats afecta de manera diferent la droga o afecta a tothom igual?
14: L'efecte que té principalment és un efecte a nivell del sistema nerviós central que afecta la vaina de mielina, que es diu en medicina, que és, per dir-ho fàcilment, com el recobriment que tindria un cable elèctric, no?
13: La cinta aïllant.
14: Sí, alguna així. I la funció que té és que ajuda a la conducció elèctrica i que aquesta conducció sigui més eficient. Per tant, l'afectació a qualsevol edat és la mateixa. Què passa? Que també tenim aquesta substància, aquesta mielina, al cervell. Actualment no tenim documentada una alteració directament a nivell cerebral. Tenim documentada l'alteració de la mèdula, l'alteració del sistema nerviós perifèric, però clar, en un cervell que encara no té la maduresa abans dels 21 anys, és complicat dir-ho, no ho sabem encara.
13: Puc preguntar de quines patologies, de quines lesions heu tractat els vostres pacients?
14: Hem tingut principalment alteració de la mobilitat de les quatre extremitats, o sigui, una tetraplegia. Hem tingut alteracions igualment de les extremitats inferiors, o sigui, una paraplegia, i alteració del sistema nerviós perifèric, que també es tradueix en una alteració d'esfínters, que això sí que és molt invalidant posteriorment, i si la recuperació no és completa, i tota l'alteració de la marxa i de l'equilibri. Per tant, l'afectació que residualment després queda pot ser una vida amb una cadira de rodes.
13: Perquè els vostres pacients s'han recuperat totalment?
14: No. Dels 6 pacients, un ha tingut una recuperació completa i la resta ha quedat amb algun tipus d'afectació.
13: I quin tractament utilitzeu? Quina és, com es treballa amb aquests pacients?
14: No hi ha un tractament per revertir aquesta alteració. Per tant, el que fem és que té una alteració del metabolisme de la vitamina B12. Per tant, posem, suplementem B12. La vitamina B12 i prou a el deixar de consumir. I després fem tot el tractament de rehabilitació, de fisioteràpia, de teràpia ocupacional i tot el que fem a Goodman de manera intensiva, amb la finalitat de recuperar tot el que es pugui del dèficit que té aquest pacient, i després l'adaptació a les seqüeles que queden i a l'afectació que queda, que és tornar a començar, i en el cas d'un pacient amb paraplegia és aprendre a viure amb una cadira de rodes i tot el que té que veure amb el control d'esfínters i tot això.
13: Deies tu ara fa una estona que els joves desconeixen les conseqüències, sovint, del consum d'aquesta droga. No sé si des de Goodman us heu plantejat de fer alguna campanya informativa per adreçar-vos, doncs, al públic més jove, que són els que prenen aquesta droga.
14: El primer que hem fet és tenir el primer contacte amb l'agència i informar d'això. També hi havia coneixement ja de que existia aquest consum, però no hi havia de que teníem

0: de que aquesta quantitat és segura o es necessita un consum excessiu per tenir aquesta alteració. Hem tingut pacients amb un consum molt excessiu i amb un consum que no ho semblava.
1: Traslladar aquesta informació, no? El que estem fent ara, que és explicar-vos doncs, a tots què és el que passa, no? I què és el que està passant amb el gas del riure, però traslladar-ho això a les escoles?
0: Podria ser un pas important, sí, sí, mira, ho plantejarem.
1: Clar, perquè és el col·lectiu, no?, que ho
0: sí,
1: està,
0: sí, sí.
1: Que està més afectat i podria ser, doncs, d'alguna manera, no? És el que anava a preguntar, per què afecta d'aquesta manera el gas del riure i no d'una altra, com passa amb altres drogues? Sabem, no?, que perquè em sembla molt animal, no?, molt bèstia, si m'ho permets, doncs que consumint aquesta droga et puguis quedar, com tu deies, en cadira de rodes. I clar, això, com dius tu, és un desconeixement absolut. Què passa perquè aquesta droga provoqui aquestes lesions tan greus? Ens ho explicaves tu una mica, però per aclarir conceptes.
0: És complicat. Hi ha en altres drogues, per exemple, la cocaïna, sí. Si tu dius no, es consumeix i amb un consum normal no passa res. Això no és veritat. O sigui, hem tingut pacients a Goodman amb un ictus hemorràgic per un únic consum en una festa puntual una vegada en tota la vida. Per tant, també es produeixen coses d'aquestes. El que passa que no és el més habitual perquè la quantitat de persones que consumeixen probablement és major. En aquest cas, és una afectació específica, molt específica del metabolisme d'aquesta vitamina, però que és una vitamina que és essencial per tot el sistema nerviós. Per tant, pot afectar a tot arreu. El més greu, de moment, és el que nosaltres tenim documentat aquí, però clar, encara no ho sabem a nivell cerebral què pot produir i què pot produir un consum de menys quantitat, però a llarg termini.
1: Clar, perquè els vostres pacients, de quin consum estem parlant?
0: No ho sabem tampoc. Clar, teníem un pacient que és el que hem publicat a una revista científica, hem fet la publicació, i el consumia moltíssim, o sigui, eren 200 cartutxos o alguna cosa així. Era molt, molt bèstia.
1: Però això està tot el dia,
0: però,
1: no?
0: Però és tot el dia, clar, és un consum domiciliari i això, el cost no és baix. És...
1: No, clar.
0: Però clar, és un cas excepcional i és el que hem publicat per això, per la excepcionalitat del cas. Però l'altre és que jo crec que no hi ha una manera tampoc fàcil de mesurar quin és el consum. Tu dius, bueno, jo el tabac, 5, 6, 10... un paquet, no? Aquí, clar, és un cartutxo, dos, hi ha cartutxos de més, de menys, és el globo aquest, no és fàcil.
1: És fàcil de detectar que algú ha pres el gas del riure?
0: No, i de fet, el metabolisme ajuda que això sigui que molt volàtil, per dir d'alguna manera, i de fet en medicina és el punt fort que té. O sigui, fem servir això i als 15 minuts desapareix i no hi ha ninguna alteració.
1: Perquè clar, els seus símptomes deuen quedar camuflats també per altres, poden ser diagnosticats aquests pacients que arriben a un hospital, no el vostre, el vostre ja venen derivats, suposo, però que poden ser diagnosticats en un hospital d'una altra cosa.
0: No, el servei d'urgències és molt complicat. És una patologia de les últimes que penses. Si no hi ha un antecedent que estigui directament a la consulta, es pot confondre amb patologies, per exemple, l'esclerosi múltiple, un Guillain-Barré, que és un típic persona jove que té aquesta alteració de la marxa, aquesta alteració progressiva de la mobilitat de les extremitats. I tu dius, bueno, anem a veure quin antecedents té i tot, i en aquesta part, bueno, jo he fet aquest consum, podria ser. I tampoc és fàcil i tampoc és molt coneguda a nivell de medicina, per tant, és complicat. És el que passa amb les malalties minoritàries, bàsicament.
1: Efectes immediats, de curta durada, deies, i que inciten sovint a un consum compulsiu i que a vegades sembla, doncs, innocu, no? Que no hagi de passar res, i sí que

0: passa? Aquest augment, no? Perquè fins fa uns anys era una droga, era residual, no? Clar, el fet de, ens deies ara, no? De ser barata, de tenir-la a l'abast, fa que això hagi crescut exponencialment.
1: Sí, tot el que sigui legal és molt més fàcil d'aconseguir, per tant, jo crec que per aquí és el tema principal.
0: Creus que les autoritats s'hauran de plantejar, doncs ja que li diem droga, potser que no sigui tan legal?
1: Podria ser. És complicat, eh? No és res fàcil, però quan hi ha un consum tan elevat, alguna alarma,
0: clar,
1: potser es podria tenir, no ho sé, no és això el que em dedico jo, però clar, demanar per algun aplicatiu 10 caixes, alguna alarma,
0: no hauria de saltar, no?
1: Sí, sí.
0: Deies, pacients entre 18 i 25 anys heu tingut vosaltres. Us han explicat alguna història? Com es van introduir en aquest gas del riure o no?
1: Habitualment és algú el prova alguna vegada i això és normal i això es fa amb l'ambient i com a les altres drogues. Proves una vegada, t'agrada, és aquesta sensació d'eufòria i aquesta sensació que dura poc i que aparentment no passa res més i aquesta sensació de que és inofensiu i a la vegada t'enganxes a aquesta sensació. Tampoc tenim documentada com el cas del tabac i la nicotina, per exemple, que a nivell del cos es necessiti la nicotina i es necessiti alguna cosa d'aquest gas, però sí que aquesta sensació genera molta addicció també.
0: Però que la sensació d'estar feliç,
1: d'una eufòria
0: desfermada, no?
1: Sí, sí, són aquestes drogues que generen aquesta sensació d'eufòria molt ràpida i de molt curta durada, i que fos una vegada, una altra, i clar, no n'has compte i ho has fet una nit moltes vegades.
0: Uh-huh. I no te n'adones, i estàs enganxat, i ja ets un addicte.
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: Pots acabar, doncs,
1: al
0: vostre centre, a Goodman Hospital de Neurorehabilitació. Cristian Figueroa, subdirector mèdic de la Goodman, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al Badalona Matí i posar-nos una mica alerta i explicar-nos, doncs, què és el que està passant amb aquest gas del riure i, com sempre, doncs, esperonar-vos a continuar fent aquesta gran feina que feu des del centre.
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I torna a tocar sortir al carrer, vaja, qui s'ha patejat Badalona ha estat en Sohab Seba. Què tal, com estàs?
5: Tot bé, Núria, tu com estàs?
4: Perquè bé? Ja sabeu que ell és el nostre reporter intrèpid, i que surt micro m'ha preguntat també sobre, doncs, qüestions que al final ens afecten a tots, i quina qüestió ens afecta més que aquella que té a veure amb la butxaca?
5: Exactament, Núria. Marca blanca o marca tradicional, i és que anar a comprar ja no és el mateix que fa uns anys. Omplir el carro s'ha convertit per molt moltes famílies en un exercici d'equilibri. Amb la pujada generalitzada de preus, cada decisió compta què comprem, quan comprem i, sobretot, quina marca, no? Segons un article de 20 Minutos, la marca blanca viu una autèntica auge i s'ha convertit en una alternativa real i cada vegada més consolidada i forta que les marques tradicionals. Ja no és només una qüestió de preu, també hi ha una percepció creixent d'aquesta qualitat i confiança també. I a més, les grans cadenes de supermercats cada vegada aposten més fort per les seves pròpies marques, que no només ho fan per competir en preu, sinó també per fidelitzar el client. És a dir, si confies tu en la marca del supermercat, és més probable que tornis a comprar en aquest local, no?
4: No ho havia pensat, però és veritat, no? Si ja tens una confiança en una marca,
5: clar,
4: doncs al final que t'està oferint aquell establiment,
5: tornaràs cap allà
4: i
5: compraràs més encara, no? Això com es tradueix al carrer? Hem sortit a Badalona per conèixer l'opinió dels ciutadans i la primera pregunta era clara. Acostumes a comprar productes de marca blanca o de marca coneguda?
6: Normalment de marca coneguda.
7: Marca conocida. Yo también marca conocida. Aunque excepto algunas cosas. Si las veo más caras, pues...
8: Sí. Pero más que nada el tema de comida, marca blanca. Sí. Y el tema de vestir, marcas conocidas.
9: Sí. Yo acostumo a comprar de marca blanca, sí, ya, porque realmente no hi trobo gaire distinció entre las marcas y las marcas blancas. Sempre és el mateix producte.
10: Sí, jo també sóc tirar cap a la marca blanca sempre que es pugui estalviar una mica, si no hi ha molta diferència.
5: D'entrada ja veiem que hi ha una realitat repartida, no?, però amb molts matisos importants, no? Tres dels encastats continuen apostant per marques conegudes, tot i que reconeixen que en alguns casos canvien segons el preu.
4: És veritat, amb la roba, complements, potser no tirem tant de marca blanca com si que fem en
5: l'alimentació. I mira que estan de moda aquestes tendes que són de segona mà, que tot i ser de segona mà, la qualitat de la roba està bastant bé, però seguim triant anar a comprar les marques conegudes i, a més, de primera mà, no? En canvi, dues persones també opten clarament per aquesta marca blanca, assegurant que no hi veuen diferències i que els permet també alhora estalviar. Segons dades del 20 Minutos, més de la meitat dels consumidors d'Espanya ja compra la marca blanca de manera habitual i la xifra continua creixent, una tendència que reflecteix que el fenomen no és pas puntual, sinó estructural. La següent pregunta és una que genera bastant debat i és si tries marca blanca o coneguda segons el preu, la qualitat o per costum.
6: Pues una mica per la qualitat, suposo, però també per costum.
8: Yo creo que ya es por costumbre de siempre, de que vas a las mismas tiendas de ropa a cogerte la ropa, y por calidad también.
9: Jo el sol tirar per preu perquè és un costum del final intentar estalviar-te una mica de diners, perquè normalment pagues més per la marca que no pel producte en si, i al final és el mateix.
10: Jo depèn, en plan, si ha de ser per una cosa que sí que es nota com la diferència, doncs sí que trio la qualitat, però normalment sí que tiro pel preu.
5: I aquí apareix una combinació molt, molt interessant. Els encastats parlen de, sobretot, de la qualitat, però també de costum, d'aquells productes que compres de sempre i que costa canviar, i, evidentment, del preu, que acaba sent determinant en molts casos. I això connecta també amb una idea molt important, que és que les marques tradicionals han construït la seva força durant anys a base de confiança i fidelitat. Però aquesta fidelitat, en un context d'inflació com és l'actual, es posa a prova. Segons l'article, la marca blanca ja no competeix només pel preu, sinó per una proposta de valor més completa, millores constant en qualitat, ingredients i també presentació. Per això volem anar un pas més enllà i vam preguntar realment si hi havia diferències de qualitat entre un producte i l'altre.
10: Suposo que depèn, però menys.
8: Yo creo que varía según el producto que te cojas. Si es ropa, si es comida, si es un móvil, si es algo de tecnología, sí. Un coche.
9: También vas a más lo que te gusta. Normalment sí, com per exemple en Mercadona, que normalment els fabricants solen ser les pròpies marques en si, que simplement canvien el nom i rebaixen una miqueta el preu. Per tant, no hi trobo la diferència.
10: Sí, jo tampoc, la majoria de cops no hi trobo cap mena de diferència.
4: De fet, ara estava pensant, m'he quedat en blanc, i pensava, mira, l'altre dia, això ho notes molt quan vas a comprar amb els nens. Sí. Estava amb els meus fills al supermercat i jo sempre els envio, els encanta. Mama, puc aprofitar mentre estàs a la peixateria i porto, què vols que porti? I clar, així m'ajuden i aprenen. Però clar, ells no es fixen en el preu, amics? Després em toca anar i a vegades substituir i em diuen, per què? Carinyo, me n'acabo de donar.
5: Mare a la butxaca.
4: Que això de la classe mitjana era un autèntic engany i que ens toca agafar marca blanca, eh? I mirar preu, també. Però és que és veritat que ells no se n'adonen i moltes vegades tiren per aquell producte. Marca blanca no fa publicitat per aquell producte que reconeixen per la publicitat, no? Que han vist en moltes ocasions.
5: Sí. I fixa't també, Núria, que ja la qualitat ja no hi ha tanta diferència, que si vas a grans supermercats coneguts, ja no trobes el que és el producte de la marca coneguda, sinó el mateix producte de la marca del local mateix, i ja no es ven l'altre. És a dir, ja que la gent, si compra aquest producte, per tant, es pot com canviar, no? I es pot mantenir el producte local del supermercat. De fet, les respostes són reveladores d'aquest àudio. Molts diuen que depèn del producte i alguns asseguren que no perceben cap diferència, i això té sentit. Moltes marques blanques, al final, és el que dèiem, són fabricades per empreses que també produeixen marques conegudes, el que explica que, en alguns casos, la diferència sigui molt mínima. Segons 20 Minutos, també, la confiança en la marca blanca ha crescut molt en els últims anys i això ha reduït notablement la distància amb les marques tradicionals. Però hi ha un factor clau. El context econòmic, que és el que dèiem, la butxaca és molt important, i per aquest mateix motiu vam preguntar si la pujada de preus afectava els hàbits de compra.
8: No, porque vivo con mi madre y de momento no tengo tantas responsabilidades. O sea, el dinero que yo gano es para mí, entonces eso ahora no me afecta. A lo mejor de aquí a futuro pues puede que sí, pero ahora no.
7: Yo los caprichos que más me gustan pues sí que los cojo de marca, y si no, pues hacendado.
6: Sí, sí.
10: Sí, jo crec que sí que ha influït una mica, en plan, no crec que sempre hagi comprat de marca blanca o que sempre hagi comprat de marca, però crec que sí que pot influir per estalviar.
9: Sí. Jo crec que més o menys sempre he comprat el mateix, però sí que és veritat que es noten una mica les pujades de preu i al final, si puc triar la marca blanca, si surt més econòmica, l'acabo triant.
5: Aquí trobem dues realitats, Núria, clares bastant, no?
4: La del que paga i la del que no.
5: Qui viu amb la família i que no té gastos extres i qui realment està patint, no? D'una banda, hi ha qui no ha hagut de canviar d'hàbits perquè té marge econòmic, com dèiem, sovint perquè viu amb família o comparteixen despeses, però de l'altra, hi ha qui sí que ha hagut d'adaptar-se prioritzant també l'estalvi, incorporant més aquesta marca blanca en el, en el seu dia a dia.
4: Clar, és que fixa't que algun dels, de les persones, no, que entrevistaves deien, jo quan em vull permetre un capri, caprici, no? Vull dir, ja estem parlant de les marques que no són blanques, de capricis, eh? Sí. I al final ens estem referint a alimentació, segurament.
5: Exacte. Tot això, tothom coincideix que les pujades de preu es noten. Segons l'article, més de la meitat dels consumidors asseguren que augmentarien encara més la compra de marca blanca en contextos d'inflació i 84% diu que mantindria o incrementaria el consum encara que els preus s'estabilitzessin. És a dir, el canvi podria ser també estructural. Anem a concretar una miqueta més. A quins productes confien més en la marca?
10: Roba, sobretot, sí.
8: Jo, per exemple, los tampones sí que... Si veo algún 2x1 marca Tampax, en plan original, pues sí que me los cojo. Y si no, pues cojo marca Hacendado de Mercadona. Un ejemplo así que te puedo decir es la pasta de dientes y el elixir bucal. Sí que prefiero comprar una marca conocida como Oral-B o Vitaldent, que es así más... Para mí me va mejor que no una pasta de dientes de marca blanca.
9: Ostras, doncs no sé, pero creo que productos... dels que m'hi fiaria més, jo què sé, la fruita, per exemple, quan saps que és de marca normalment sol ser més bona, però perquè al final t'hi has acostumat i té com més qualitat en aquest sentit, però normalment al supermercat no hi trobo la diferència i segons com, si ja estic acostumada a la marca, compro de marca i si no, doncs de marca blanca.
10: Sí, per mi no és el mateix agafar una fruita o verdura de qualitat que unes galetes Oreo, per tant preferiria comprar de marca una fruita o una verdura.
5: Els encastats ens assenyalen sobretot productes d'higiene i frescos com la verdura i la fruita, que on millor la trobarem és al local, a la tenda de la Maria, d'en Josep, d'en Moja. Allà és on trobarem la millor verdura i fruita. Exacte. L'article destaca que la marca blanca domina especialment en productes quotidians de la llar i l'alimentació, on la marca blanca també troba el seu èxit. Anem a escoltar en boca dels ciutadans quins productes de marca blanca triomfen.
6: El menjar, sobretot el menjar.
8: Pues te diría la bebida como el Nestí y el Aquarius, pero más que nada porque yo no suelo beber esto habitualmente, siempre bebo agua, entonces para un día que voy a beber, pues igual me cojo de marca blanca.
9: Doncs jo crec que a la majoria, o productes com bastant bàsic, rotllo farina, ous, coses d'aquestes, no li trobo jo cap sentit, bueno, no cap sentit, entenc, però... m'és bastant igual si és de marca, si no és de marca, perquè per mi és tot més o menys el mateix.
10: Sí, per mi igual. O sigui, si crec que noto molt la diferència, doncs prioritzo la marca, però de normal, doncs prioritzo la marca blanca.
5: En productes bàsics com l'aliment, beguda, molts no hi veuen diferències. Tanmateix, hi ha categories més especialitzades o innovadores com productes infantils o amb forta recerca i desenvolupament o les marques tradicionals continuen tenint aquest lideratge. Això mostra que la decisió del consumidor és molt més matisada del que es podria realment pensar. I arribem a la pregunta final, que és la més interessant per mi, i seria si els preus baixessin, ¿tornaríamos a comprar estas marcas conegudes?
8: No, yo creo que si tengo algún capricho de algo en especial, me cogería la marca conocida.
6: Sí.
8: Yo igual, yo si la marca conocida y la marca blanca estuvieran igual de buena, voy por la marca blanca porque es más barata.
10: Sí, yo potser per la gràcia alguna cosa, però per lo general jo crec que me quedaria igual.
9: Depèn, perquè moltes vegades al final comprem la marca pel que suposa la marca i pel que ens han vengut de la marca, el màrqueting, la publicitat i que és més bo que tal. Llavors jo crec que sí, però normalment m'és bastant igual, és que no m'hi fixo, de fet.
5: En definitiva, Núria, el que estem veient és molt més que una simple tendència, és un canvi profund en la manera de consumir i la marca blanca ja no és la segona opció. Per a molts és la primera i això obliga a tot el sector a moure fitxa en una batalla que, de moment, està més oberta que mai.
4: Doncs sí, la del preu, que al final ens porta de corcó i ja sabem doncs, que al final qui paga mana, I exacte. Qui paga, si va justet, doncs mana, marca blanca. Exacte. Gràcies.
5: Fins aquí, Núria, que vagi bé.
3: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
2: Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I aquest diumenge vam celebrar el 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, però com sempre diem, el que és important d'aquest dia no és el dia en si, sinó allò, els deures que posa per la resta de l'any, a partir del 9 de març. És a dir, que també el dia 9, el dia 10, el dia doncs, 11, com avui mateix, no, són igual d'importants. El Cançons per explicar el món que avui ens porta el periodista Oriol Lladó va una mica d'això, precisament, de dones i en concret de dones empoderades. Oriol.
1: Doncs sí, de dones que no demanen permís, dones que amb la seva música reivindiquen sense complexos, no? Dones compromeses amb una lluita allò, en clau de present, no? I aquest tòpic que diu que aquesta lluita, no? Aquesta lluita per la igualtat és més necessària que mai, i sí, és evident, eh? A mi m'agrada dir per això també que és tan necessària com sempre. No és ben bé el mateix, però crec que també perquè això ve de lluny, eh? I en tot cas, sí, avui escoltarem allò veus conegudes que hem anat tinguent en el programa, la Christine McCall, amb qui hem començat, la Beyoncé, l'Aretha Franklin, la Maria Arnal. I vaja, que m'ha costat una mica, perquè de fet, de veus i de veus que haguessin pogut figurar en una llista, no?, en un programa de dones empoderades, moltíssimes, no?, i se m'han quedat, i m'ha dolgut especialment la Joni Mitchell, la Chrissy Hynde dels Pretenders, la Dolly Parton, la Clara Peya, la Patti Smith, per cert, amb un llibre fantàstic que té ara de novetat també a les llibreries, la Pissy Harvey, la Rosalía, la Taylor Swift. Vaja, que de veus, moltíssimes.
0: Moltíssimes. De fet, és una bona notícia, no?, que n'hi hagi tantes també per seleccionar i per recollir.
1: Doncs sí, de fet, és el millor senyal. Però vaja, hem començat amb la Christine McCall, una cantautora britànica coneguda per la seva ironia mordaç i la seva capacitat per barrejar estils, el pop, el punk, els ritmes llatins. Va tenir un final tràgic, atropellada per un vaixell d'un milionari a Mèxic. Un crim terrible, doncs, que encara hi ha gent, molta gent a Anglaterra del qual busca justícia. Aquesta cançó que ha sonat forma part del seu disc de 2001, de fet el seu últim, Tropical Brainstorm, i és una oda a l'empoderament femení, no? Ens parla d'un serial liar, no? Mm-hmm. Un mentider en sèrie que ella coneix en un partit, en un pub, tot veient un partit de futbol, que és aquest partit de futbol que acaba Anglaterra 2, Colòmbia 0.
0: Molt bé, i que doncs amb un ritme tropical se t'endú els peus, et fa ballar, eh?
1: Sí, sí, i jo crec que ballant, ballant, anem a la següent.

0: I aquí de ritme tropical no en trobem, però de força molta, eh?
1: De força molta, i de fet la cançó va creixent, eh? I de fet acaba incorporant coses de rap, etc. En tot cas, són les Chicks, que abans eren les Dixie Chicks. De fet, es van canviar el nom. De fet, jo el disc que tinc de seu, hi ha dues edicions. Encara el tinc amb les Dixie Chicks, després al cap d'uns pocs mesos ja va sortir amb les Chicks. De fet, és un grup que va començar fent bluegrass a country, de fet van ser i reconegut i de fet ha participat i han col·laborat diverses vegades referents de la Taylor Swift, no? La Taylor Swift quan començava les tenia una mica com a referents. Les Chicks, o les Dixie Chicks, grup supervendes a Estats Units, d'omplir estadis, etc, etc. El 2003, de fet, van ser cancel·lades. Cancel·lades per criticar la guerra, una guerra que ara ens ressona, no?, un altre cop amb l'Iran, en aquest cas la guerra d'Iraq, doncs, que el Bush va emprendre, i elles van criticar. I això els va portar a un boicot, no?, una cancel·lació terrible, a la qual després els hi va segurament afavorir, doncs, aquest canvi ja més desacomplexat cap a una cançó que no diríem que és una cançó política o protesta, però que, vaja, que no defuig als temes candents. I en aquest cas, en aquesta cançó, ens parla concretament d'una escena, una escena en la qual, en una reunió a la Casa Blanca, formada per tots, tots homes, i potser hi ha una vintena de persones, parlaven precisament del dret a l'avortament en la mirada més restrictiva i més d'abolir drets.
0: De fet, alguns consideraven aquest, diguéssim, tarannà també com de molt provocador i en van patir conseqüències, no?
1: En van patir conseqüències. De fet, van arribar a organitzar-se allò, cremes dels seus discos, eh? Vull dir que les Dixie Chicks, diguéssim que estan curadíssimes d'espans.
0: El foment de l'opinió crítica, no?, es fa sovint a través de les preguntes.
1: Sí, sí, i de preguntes a la propera cançó, concretament 20.

0: I aquí tenim la Amy Rigby amb les seves 20 questions, 20 preguntes que fa al seu, no sé si enamorat, company, marit, una darrere l'altra, que vaja, el deixa ben repassat. Com tota bona cançó, i la Amy Rigby és una gran intèrpret i també una gran escriptora de cançons, ens guarda allò un, que diuen, no?, un twist al final que canvia una mica la cançó.
1: Molt bé. I parlàvem de música, doncs, també una mica obscura, podríem dir.
0: Menys, no?, coneguda, no?
1: Més
0: a la no tant en el mainstream.
1: Però segur que coneixeu la següent convidada en aquest espai.

0: efectivament, una autèntica marca global, però a banda de ser una marca global, que ho és, no? Com la Taylor Swift, tant una com l'altra, a més són dues artistasses. És a dir, que plantegin molt bé la seva carrera, que facin molts diners, que tinguin tot un entramat gairebé industrial al seu voltant, no treu que no siguin artistes valentes, no? I artistes que en una llista, no? En aquest cas no hem pogut posar la Taylor Swift, però vaja, en una llista de dones empoderades, doncs Beyoncé, Taylor Swift, des del mainstream, més mainstream, però també des de tota la qualitat, i jo crec que té tot un sentit de que siguin. Hi ha una frase que m'agrada molt. Salut.
1: Gràcies.
0: Hi ha una frase que m'agrada molt. És una cançó amb la qual fa un duo amb el Kendrick Lamar, una altra gran superestrella, però hi ha una frase que m'agrada molt, que acaba, de fet acaba així, la cançó diu "I was served lemons", no? D'alguna manera és com una expressió que vindria a dir com "m'han donat carbasses", no?
1: Sí.
0: Però he fet limonada. No? És a dir, d'acord, me les has fotut, però jo de la hòstia que he rebut, diguéssim, n'he tret alguna cosa
1: bona. Si l'havia de donar llimones, fes-ne limonada.
0: No? Per tant,
1: d'una cosa
0: està,
1: dolça...
0: I està molt bé, no? Diguéssim que és una manera molt potent, molt irònica, no?, de deixar un pam de nas a tots aquells que la volen menys tenir.
1: De fet, d'una cosa amarga, àcida, n'aconsegueixes fer, doncs, una de boníssima, no?, podríem dir. Vinga, anem per la següent artista. In a coffee shop in a city, which is every coffee shop in every city, on a day. Qui és aquesta veu tan bonica?
0: Aquesta veu tan bonica és l'Ani DiFranco, una intèrpret que als anys 90, 2000, no? Realment, hòstia, era molt present i fins i tot amb moltes gires per Catalunya. Recordo una actuació amb l'Auditori, la Sala Gran, plena fins al capdamunt, i últimament està més fora de radar. En tot cas, és una referent, jo crec que és la mare del nou indie folk més feminista, és una tia superconscienciada. De fet, és una persona que ja de seguida, al segon disc, ja crea la seva discogràfica, es dedica doncs, a voler dominar, i de fet ho fa, i ho fa bé, una mica la seva tota la seva música, no?, i els seus drets i la manera com planteja les coses. Aquesta cançó és una cançó molt xula. De fet, ens remet a la portada del disc, en la qual es veu un castell de plàstic dins una peixera, no?, i en el fons ve a ser això, no? Ella reivindica el seu dret a viure fora, precisament, de la peixera, on tothom et jutja, tothom es creu que et pot dir el que considera. My baby's out confused. You'll find you've been lost. I aquesta és la Tracy Thorn, que l'hem anat escoltant diverses vegades. En aquí l'he portat, la cançó és molt xula, de fet té una frase molt bona al final, que és "Fight like a girl", no? Lluita com una noia, com una nena, no? Reivindicant, tombant, no? Girant aquesta frase, a vegades dita doncs, amb la pitjor intenció.
1: Sigues un
0: no?
1: home, no?
0: Ella aquí la reivindica al revés. En tot cas, jo aquí l'he portat com a escriptora, no només com a cantant, que és una cantant fantàstica, com a escriptora. I, de fet, com a escriptora, que té un últim llibre que es diu My Rock and Roll Friend, que fa una reivindicació de la bateria dels Go-Betweens, un grup molt prestigiós, diguéssim, de fa uns anys, que tenia una bateria dona, absolutament esborrada en tota crònica periodística.
1: Que això està molt bé, perquè parlem d'artistes, en aquest cas de cantants, però i quantes instrumentistes, no? Quants músics?
0: Doncs és una reivindicació molt interessant, amb molta reflexió sobre el feminisme, amb una prosa amb molta gràcia. Jo l'he llegit en anglès perquè encara no s'havia editat en castellà, però ara tot just s'ha editat en castellà per una editorial del País Basc que es diu Liburuak. Per tant, qui li interessi sap que pot anar a una llibreria i continuar estirant el fil.
1: Doncs com amb aquesta mena de manifest, no? Lluita com una noia, donem pas també al següent títol.

0: Aquest és el tema, un dels temes que surt, de fet surt tres vegades a la peli Barbie, tot i que és una cançó dels anys 80. És una cançó que el que ens diu és busca la teva veritat, no et fis ni de filòsofs, psicòlegs i gent que et vulgui dir el què. Busca tu mateix, una mica el que feia la Barbie a la peli. Són les Indigo Girls.
1: I això t'anava a preguntar, qui són? Indigo Girls. Doncs sona també una mica folk, no, en aquest sentit?
0: Sí, sí, una mica folk.
1: Anem a Aretha.
0: Gairebé no necessitaria presentació. És l'Aretha Franklin. Haguéssim pogut escollir la versió original de la Nina Simone. Haguéssim pogut escollir, que vaig intentar-ho, però no està a Spotify, la versió molt xula que em fa la Michelle de Geocelo. Però en aquest cas, no, ser jove amb talent i negre, no? Les tres coses reivindicades com el que més.
1: I vinga, acabem molt lluny i molt a prop alhora.
0: Sí, de fet és la Maria Arnal des de, no el seu últim disc, que tot just acaba de sortir, és l'anterior, 2021, és el disc que clamó, en aquest cas és el cant de la Sibila, no? I que ens mostra com connectar, no?, una cançó popular amb arrels medievals, no?, a posar-hi tota la tesitura, tota la textura electrònica. I això ens lliga, que potser la podem deixar sonar una mica.
2: Les pedres pel mig
1: lliga precisament amb aquest empoderament femení.
0: Sí, sí, tot aquest misteri, tota aquesta força de la Maria Arnal, que de fet tot plegat ens lliga amb un altre llibre, que és el llibre Cantar sin permiso, del periodista Toni Castarnado, editat per Sílex, que de fet fa un repàs a noves veus de la música catalana, entre les quals la Maria Arnal.
1: Doncs amb la Maria Arnal arribem avui a les 12. Moltíssimes gràcies, Oriol, per haver-nos acompanyat. I gràcies també a vosaltres. Demà ens tornem a retrobar aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. Que vagi bé.
3: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
4: Badalona Matí, edició d'estiu.
5: Són les 11.
6: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
7: Notícies Badalona.
8: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Els nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya deixaran a Badalona una inversió directa de més de 31 milions d'euros, amb un pes destacat de les polítiques d'habitatge, les infraestructures sanitàries i la transformació urbana. Les xifres formen part del desplegament previst fins al 2028, que inclou projectes estratègics a diversos barris de la ciutat. El Parlament ha donat llum verda aquest dijous als primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb el vot a favor dels diputats del PSC, Esquerra i Comuns. Són els primers comptes que aprova la cambra des de l'any 2023, posant fi al període més llarg en democràcia sense nous pressupostos. Els comptes de la Generalitat pel 2026 pugen 49.162 milions d'euros. A Badalona, una de les principals partides es concentra en el desenvolupament de les àrees residencials estratègiques de l'Estrella i Sant Crist, que acumulen més de 13 milions d'euros. En paral·lel, la sanitat concentra una altra gran part de la inversió, la reforma i ampliació de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que sumen més de 9,4 milions d'euros. Això s'hi afegeixen més d'un milió d'euros per serveis de l'Institut Català d'Oncologia i prop d'1,7 milions pel desenvolupament del campus de Can Ruti. Pel que fa a habitatge públic, destaca la promoció de 24 habitatges al Passeig de Fortuny, amb una inversió superior als 2,3 milions d'euros, així com actuacions a Sant Roc i la Rambla de Sant Joan. A més, es contemplen partides per urbanització de carrers, rehabilitació d'edificis i millores en espais públics. I la coordinadora en defensa del patrimoni verd ha aprofitat el Congrés d'Arquitectura celebrat a les Tres Xemeneies, volíem dir, per reclamar un replantejament radical de la política urbanística. Consideren que les grans ciutats metropolitanes, entre elles Badalona, estan perdent verd urbà i així ho volen denunciar durant la inauguració del Congrés. Escoltem a l'Olivier Bourgeois, de l'equip de mitjans de coordinadora, i la Montserrat Rectoret, de Més Verd Urbà.
9: Però hi ha una paraula sobre la canícula que estem vivint, sobre la necessitat d'enverdir la ciutat, de la vegetació, que és el primer factor de reducció de temperatura i de manteniment de l'humitat.
10: Que si anem construint arribarà un moment que ja no hi haurà, diguéssim, possibilitats de viure, senzillament, perquè fa unes calors que pel canvi climàtic no es posen solucions reals en aquest tema, doncs ens va semblar que ajuntant-nos a 40 entitats teníem més pes.
8: Hi ha alerta a la mobilitat aquest cap de setmana, ja que el Tour de França podria afectar algunes vies d'accés a Barcelona al seu pas per Badalona. D'aquesta manera, dissabte 4 de juliol es tancaran les sortides de la 23, 24 i 25 en sentit Besòs, així com la 23 en sentit Llobregat de la B10, Ronda Litoral. Aquest tancament podria provocar retencions a les vies que connecten amb les rondes, com ara la C31. Pel que fa al transport públic, la línia d'autobús H10, que surt des de l'Olímpic de Badalona, tindrà afectacions en el seu recorregut per Barcelona els dies 2, 4 i 5 de juliol. Des del govern recomanen planificar la sortida amb antelació i utilitzar el transport públic. I en esports, el Sígol ha reestructurat el projecte del primer equip i ha decidit fer un canvi de rumb important. Carlos García no continuarà al capdavant de l'equip després de no renovar el seu contracte, una decisió presa per la direcció tècnica. El seu relleu serà Dani Molina, procedent, volíem dir, de l'Escola de Futbol Mataró, que assumirà el càrrec de primer entrenador. Ho farà acompanyat de 14 jugadores del mateix conjunt del Maresme en una incorporació que marca l'inici d'una nova etapa al club badaloní. Després de les baixes del primer equip, l'única futbolista de l'equip de la temporada passada que continuarà defensant la samarreta del Sígol és Anna Rausi. A l'espera de la presentació oficial de les noves incorporacions, el club afronta aquest nou projecte amb la voluntat de fer un punt i a part i construir un equip capaç de lluitar per l'ascens de categoria la temporada vinent. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Truco a Radio Taxi Catalana.
7: 93 399 37 37.
3: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
7: 93 399 37 37.
3: Radio Taxi Catalana. Els taxis de Badalona.
11: Acceptem totes les targetes de crèdit.
3: 20 anys del Víctimes al telèfon.
6: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
12: Està Antonio.
13: Està, què li queries?
12: De Ràdio Badalona, la més mona.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
14: He llamat la tele xurro.
15: Sí, però no.
6: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
16: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
3: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
17: Manténgase a la espera,
12: sí,
17: gracias.
12: Sí, sí, aquí estoy.
6: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
18: Bueno, porque

0: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat.
1: Doncs sí.
0: No sé per quin diari comencem avui.
1: Avui és divendres, avui és 31 d'octubre. Estem contents.
0: Perquè és divendres o perquè és 31 d'octubre?
1: No, perquè han cobrat.
0: Ah, perquè han cobrat.
1: Sí, han cobrat. Amb retard, però han cobrat.
0: Bé, l'important és que cobrem, eh?
1: Sí, sí, sí. Que hi ha que un dia potser no cobrem, eh?
0: Home, espera.
1: Les coses estan molt malament,
0: estan molt malament.
1: Està tot fatal, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Un dia d'aquests... Bueno, el dia que no ens escoltin és que no han cobrat, així de clar.
0: Sí, perquè per amor a l'arte
1: no vindrem aquí.
0: No, no.
1: No, ja t'ho dic ara.
0: Sí, està clar.
1: Escolta una cosa, avui comencem amb el diari La Vanguardia.
0: Mm.
1: Dedica dues planes a parlar avui de la generació Halloween.
0: Mm.
1: Halloween.
0: Halloween?
1: Halloween.
0: Per què Halloween?
1: Per què Halloween?
0: És Halloween.
1: I per què Halloween i no Halloween?
0: Perquè en anglès es pronuncia Halloween.
1: Això i això no és... com ho saps tu si no tens ni idea d'anglès?
0: Això no és com el màgic, eh?
1: Ah.
0: O com el magic.
1: No, per no. Jo em pensava que no hi ha l'accent.
0: No, clar, perquè és anglès.
1: Halloween, eh?
0: Halloween.
1: Halloween. Bé, diu que el consum fa que els nens de Catalunya assumeixin com a pròpia la tradició nord-americana. Mm. Diu que l'èxit de Halloween s'explica perquè va dirigit als nens, el que no els hi nega res. I diu que les tradicions conviuen amb altres amb l'intent d'ampliar nous mercats.
0: Mm-hmm.
1: Avui, fins i tot, La Vanguardia, jo crec que no teníem feina ahir.
0: És un article típic de 20 minuts, aquest.
1: Sí, moment, sí. Eh? Per què ho ha fet La Vanguardia? Dues planes, a l'apartat de tendències, senceres, eh? Però és que, fins i tot, ens explica avui La Vanguardia, que jo m'he quedat astorat, com decorar una calabaza de Halloween.
0: Ah, està bé.
1: Y ya todas las partes, ¿eh? Primer se corta la parte de arriba y se vacía sacando las pepitas y la pulpa.
0: Mm.
1: Segon pas, con la ayuda de una plantilla se dibuja una cara sobre la hortaliza.
0: Mm.
1: Tercer pas, se recortan los ojos, la nariz y la boca de calabaza, de la calabaza, volíem dir, siguiendo las líneas del dibujo. ¿Tú trobes normal això? Que La Vanguardia, un diari seriós, es dediqui a explicar-nos en gràfics com decorar una
0: carbassa.
1: Una carbassa.
0: És evident que un redactor del 20 minutos ha anat a escriure a La Vanguardia, no? L'han fitxat.
1: Sí, sí, i anem al quart pas, ja que estem aquí. Se coloca una vela en el interior y se cierra la parte de arriba a modo de tapadera.
0: Mm.
1: Això sí que és una tapadera, el que ens han colat avui a La Vanguardia, eh?
0: Quina feinada, no? Quina mandra.
1: Sí. Sembla una cosa, ja saps que sobretot aquest any hi ha aquest debat entre castanyada sí, castanyada no, Halloween... Hi ha gent que... Halloween, eh? Hi ha gent que aposta per les dues celebracions. Jo t'explico. He trobat a internet una empresa de Tarragona que es diu Globo Fiesta.
0: Sí.
1: Una empresa que... Això, atenció, és una empresa de Tarragona, eh? Diu a la web. Diu, Halloween es una noche de fantasía y misterio.
0: Y miedo.
1: El miedo y el terror a la noche de Halloween vienen de esa creencia de que los muertos regresan en esta noche a visitarnos. Hoy en día, según la web, en el mes de octubre se adornan los hogares, tú fas això,
0: no.
1: Y lugares de la fiesta con calabazas, brujas, fantasmas, esqueletos y gatos negros. La noche, quina por tu, del 31 d'octubre, la gente, tothom es disfraça, segons aquesta web de Tarragona, i els nens veuen pel·lícules de terror.
0: Oh, jo crec que això no és veritat, eh?
1: Aquesta empresa es dedica a vendre decoració en general, decoració per taules, màscares, barrets, tot dedicat a la nit de Halloween.
0: Estan fent obres aquí o què passa?
1: Estan fent obres, sí, sí, l'empresa estan fent obres.
0: Ah.
1: Sí, no sé què estan fent, però estan fent obres. Escolta, anem a trucar-hi.
0: Ni, sí.
1: Jo vull preguntar si tenen algun producte per celebrar la castanyada. Jo...
0: Tu ets de castanyada.
1: Jo sóc de castanyada
0: de
1: i nosaltres hem de celebrar la castanyada, que és la cosa pròpia.
0: Sí, i de moscatell també ets.
1: I tant, i de ratafia.
0: I de ratafia.
1: Boníssim.
0: Vinga, truquem.
1: Truquem a Tarragona.
0: Truquem a Tarragona.
2: Hola, fiesta, buenos días.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia. He trucat a Globo Fiesta?
2: Sí.
1: Mira, una pregunta. Us he vist la pàgina web per internet?
2: Sí.
1: Jo us volia fer una pregunta, perquè estem a punt de celebrar aquesta nit una festa.
2: Sí.
1: I volia saber si teniu productes de castanyada.
2: De castanyada o de Halloween?
1: No, de castanyada.
2: No, de castanyada... Com a què, per exemple?
1: Doncs, per exemple, castanyes per decorar, moniatos,
2: no.
1: Parellets
2: de plàstic...
1: No, sí.
2: No. No en tenim d'això nosaltres.
1: No hi ha res?
2: No.
1: I ja puc fer una pregunta, com és que hi ha productes a fora i no coses aquí?
2: Perquè, a veure, sincerament, nosaltres no hem tingut mai això. Això
1: mai.
2: Hauries de buscar algun lloc que fessin com allò de les tartes de xutxes de cartró i tot allò.
1: Com?
0: Què diu?
1: No, no l'entenc.
2: A veure, és que nosaltres no tenim productes de plàstic. M'entens? Tipo castany i tot això no, no hem venut mai.
1: I de què són els productes que tenen?
2: Nosaltres tenim la típica carabassa.
1: Però autèntica o de plàstic?
2: De plàstic.
1: De plàstic.
0: Llavors, per què?
1: Sí, per celebrar Halloween.
2: Pues sí.
1: Val. I altres productes d'aquesta nit que teniu?
2: No, és que no tenim res, ni de castanyes...
1: No, dic de Halloween. Vostès no tenen de Halloween, també, eh? Ja que no tenen res...
2: A veure, el que hi ha són aranyes, globus...
1: Aranyes, sí.
2: Globus.
1: Mm.
2: Guirnalda.
0: Mm.
2: El cartell, perruques, barrets.
0: Mm. Mm.
2: Gats, plats, gots, tovallons.
1: Val, perfecte.
0: Gats, plats i gots.
1: I tot centrat en Halloween, eh?
2: Sí, no, val. I en color llis també ho tenim.
1: Val, escolta, I el que surt més aquest any què és?
2: Com el que surt més?
1: El que la gent compra més?
2: Tot, de tot.
1: Tot?
2: De tot.
1: Vale, hi ha gent que ho decora, no? La casa també, o...?
2: Sí, normalment és per particulars, sí.
1: És per particulars, eh?
2: Sí.
1: I escolta, això ho veneu a l'engròs, al detall, com va això?
2: No, al detall.
1: Jo puc venir aquí a Tarragona, no?
2: Sí.
1: Val, perfecte. Quina hora hi teniu?
2: Mira, és de 9 i mitja a 1 i mitja i de 5 a 8 i mitja.
1: I avui deu tenir feina, no?, per al tema aquest, o no?
2: Sí, i a Fanyeta.
1: Molt bé, gràcies.
2: Vale, de res.
1: Adéu.
2: Adéu.
3: Viva la fiesta!
1: Com t'has quedat?
0: Això és el Paco Pil?
1: Sí, Paco Pil. I viva la fiesta.
0: Que va actuar moltes vegades aquí, a la Gran Velvet, eh?
1: Sí, sí, així va acabar, tota cremada.
0: Aquella època.
1: Així van acabar.
0: Xavier Brodeu no és idu a la Gran Velvet.
1: Sí, sí, quan no hi havia baralles hi havia morts a la Gran Velvet.
0: Per això ho van tancar-ho, I ja està.
1: I ja està.
0: I ja està.
1: Escolta, què t'ha semblat això? O sigui, fins i tot s'ha indignat gairebé quan li dic castanyada. Què ens està passant? Estem perdent els nostres orígens?
0: Però potser hi ha alguna botiga...
1: Estem perdent els nostres orígens?
0: Qui perd els orígens per la identitat, com diu el Raymond. Potser una botiga especialitzada en castanyes i no ho sabem.
1: No? Escolta una cosa, anem a fer una altra cosa, si et sembla. Hem trucat a Tarragona,
0: sí.
1: Però podríem trucar a Badalona. Una botiga especialitzada és Comercial La Bolsera,
0: sí.
1: A l'Avinguda Martí Pujol. Anem a trucar a informació telefònica, que ens duguin el telèfon.
0: Sí.
1: Perquè, clar, jo m'he quedat astorat. No tenen res de la castanyada. Això no pot ser.
0: Jo tampoc he vist gaire gent que decori la casa amb castanyes de plàstic, eh?
1: Però amb uns moniatos, amb uns panellets...
0: Però com, panellets penjant dels sostres?
4: Bon dia, l'atén Maria, en què podeu ajudar-li?
1: Maria, què tal? Bon dia.
0: No és catalana,
4: bon dia.
1: Bon dia. Què té el telèfon del Comercial La Bolsera, a Badalona?
4: La Bolsera,
1: sí,
4: a Badalona.
1: Sí, la botiga aquella que venen de tot...
0: És de Burgos.
4: Sí, un moment, sisplau. Sí.
0: És de Burgos i ha pres el català fa poc.
4: Sí, sisplau, sí. Disposo la informació sol·licitada, Comercial La Bolsera,
1: sí.
4: Badalona.
1: Sí.
4: Si està amable en prendre nota.
1: Digui'm.
4: El telèfon és el 933...
1: Sí.
4: 844...
1: Sí.
4: 255.
1: Una pregunta. Aquí suposo que venen platetes per fer els panellets.
4: Diria que sí.
1: Sí,
4: eh?
1: Oi?
4: Allò... Diria com a tipus tu personal, però sí.
1: Sí, oi?
4: D'acord?
1: Gràcies.
4: Desitja que li posi en contacte.
1: No, gràcies. Adéu.
4: Gràcies per la seva trucada. Bon dia.
0: Adéu,
1: Maria.
0: Ella
1: ho sabia.
0: Ella ho sabia, sí.
1: Les platetes aquestes, les safates.
0: Les safates. Això sí que es pot comprar.
5: Bolsera, digui'm.
1: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
1: Una pregunta. Mira, estic buscant productes... Per celebrar la castanyada.
5: Sí.
1: Vosaltres en teniu?
5: Nosaltres tenim...
1: Que no siguin de Halloween, eh?
5: Que no sigui de Halloween.
1: Clar, no.
5: Que poca cosa queda, eh?
1: Però hi ha algú?
5: A veure, sí, tenim... Le vaig a mirar unes fulles com de tardor.
1: Sí.
5: I... Què més?
1: Castanyes a plàstic tenen?
5: No.
1: Panellets
5: no.
1: A plàstic?
5: No.
1: Moniatos tampoc?
5: Tampoc.
0: No existit
5: no.
0: Ni a la vida.
5: I després tenen com un confeti, que són unes fulletes també petites.
1: I la figura de la castanyera, això puc trobar?
5: No, nosaltres no ho tenim, eh?
1: No. Ja, una pregunta, perquè es ven molta cosa de Halloween, no, ja?
5: Sí.
1: La gent cada vegada més Halloween que no pas castanyada.
5: Exactament.
1: Molt bé. Gràcies.
5: De res. Adéu.
1: Escolta, ja ho has comprovat.
0: T'has de contentar amb unes fulles que no són ni de tardor, són
1: no.
0: Com de la tardor.
1: Sí, com de la tardor.
0: Que semblen, que ni ho són.
1: Bé, doncs escolta, que els americans ens estan invaint.
0: Una mica.
1: Una mica, eh?
0: Una mica.
1: Bé, deixem el tema de... Tu, per cert, què celebraràs? Halloween o castanyada avui?
0: Castanyada.
1: Castanyada,
0: avui
1: com ho faràs?
0: Avui toca castanyada.
1: Menjaràs molts panellets? Bé, de fet, ja fa dies que menges.
0: Sí,
1: la panxa ja es nota.
0: Panellets, castanyes,
1: sí.
0: I moscatell, no?
1: I t'agrada el moniato?
0: No.
1: No.
0: De fet, crec que no l'he provat mai a la vida.
1: No. A mi tampoc m'agrada.
0: No t'agraden els moniatos?
1: No.
0: Per què dius boniatos?
1: Com es diu?
0: Moniato.
1: O boniato.
0: Ah, no ho sé. Què és? Com és? Moniato o boniato?
1: Anem a trucar al Consorci de Normalització Lingüística. Anem a trucar 11888. Això és en directe, això és la ràdio en viu, Ràdio Varieté.
0: La gent deu pensar que ho fem a propòsit.
1: No, no ho fem.
0: I que està tot preparat.
1: No està preparat. La gent que es pensi el que vulgui.
0: Sí, tant.
1: Això a la cadena SER no ho fan.
0: No, per algú serà.
6: Bon dia, l'atenció
1: en què podria
6: dar-li.
1: Sara, escolta una cosa. Tens el telèfon del Consorci de la Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià de Besòs?
0: Ui, que ja...
6: Doncs li consulto.
1: Molt bé. Sí,
0: molt bé.
1: Ho pots buscar tu també?
0: Sí, a veure qui va més ràpid.
1: Boniato o moniato?
0: Jo aposto... Per què apostes?
1: Jo per boniato.
0: Jo aposto per moniato.
1: Jo dic boniato.
0: Amb M.
1: Tu amb M.
0: Tu amb B, eh?
1: M de Madrid. I jo amb B de Barcelona.
6: Sí, sisplau.
1: Digui'm.
6: L'únic que m'indiquen és a Barcelona capital.
0: Què diu ara?
1: Doncs pues digui'm el de Barcelona capital.
6: Prengui notes. El 932...
1: Sí.
6: 723...
1: 723...
6: 100.
1: Molt bé, gràcies.
6: Gràcies.
0: Jo tinc el de Badalona, eh?
1: Doncs pues va, truquem al de Badalona.
0: Truquem al de Badalona.
1: Digue'm, 93...
0: 93... No veig. 398...
1: 398...
0: 46...
1: Sí.
0: 30.
1: 46... 30.
0: Tot sembla normal que no trobi telèfon i que ho trobem nosaltres posant-ho al Google?
1: Sí.
0: Així és la vida. A veure si hi ha sort.
1: Aviam. Si ens agafen el telèfon, també. Va, potser estan esmorzant a aquesta hora.
0: Clar, potser aquesta millor truca a Barcelona, no?
1: Ui, anem a Barcelona, si et sembla.
0: Sí,
1: sí, va. A Badalona a vegades no... No sé si hi ha.
0: Clar, potser
1: tenen... En horari de matí.
0: Tenen potser un horari estrany.
1: Anem a Barcelona, al Consorci... Aviam quin telèfon ens ha donat Telefònica, eh?
0: Mm.
1: Aquest és el de Barcelona, oi?
0: Estem trucant a Barcelona.
1: Què hem marcat?
0: Ens quedarem sense resposta.
1: Boniato, moniato. No ho sé, eh?
0: Matins punt sí, matins punt no.
1: Matins moniato, matins boniato. Per favor.
0: És que ara tinc un dubte, eh?
1: Que res, no ens agafa ni a Barcelona enlloc.
0: Jo crec
1: bé, ja trucarem, és igual. Va, anem a trucar, anem a canviar de tema. Va, som-hi.
0: Saps que el Google surt amb M i amb B?
1: Què dius, ara? Que són les dues?
0: Recetes de moniato i recetes de boniato.
1: Escolta, que si alguna persona, algun oient és lingüista i ens està escoltant i ens ho vol fer saber, que ens truqui.
0: El telèfon 933954004.
1: Ho pots repetir de forma per gent normal?
0: 933-395...
7: 93.
0: 395... 40... 04.
1: Molt bé, escolta.
0: Molt bé.
1: Canviem de tema. Escolta, sí. Parlem de la crisi, si et sembla.
0: Sí.
1: Una crisi que ens està afectant a tots, una crisi que tots els mitjans de comunicació, tot el dia, hi ha una paraula que és crisi, crisi, crisi, oso de la Vall d'Aran. Crisi, crisi, crisi, oso de la Vall d'Aran.
0: Sí, sí, sí.
1: No hi ha res més.
0: És cert, és cert.
1: No hi ha res més als mitjans de comunicació.
0: Finançament, també.
1: Avui he trobat una notícia al diari Què, aquest diari gratuït que reparteix cada dia, que m'ha encantat. Tenim la solució per estalviar.
0: I quina és?
1: Huevos fritos con patates.
0: És el més barat.
1: Diu que els ous, el pa i les patates són els productes que més s'han abaratit a la cistella de la compra durant el passat mes d'octubre. O sigui que... Jo proposo alimentar-nos tots plegats amb huevos fritos con patates. Què et sembla?
0: Doncs em sembla fantàstic.
1: Això que els productes que composen a mi no m'agrada gaire. Els ous no m'agraden a mi.
0: No t'agraden?
1: No.
0: Què?
1: No m'agraden gaire. Una truita encara, però els ous ferrats...
0: I no?
1: Primera, que són molt dolents. No sé si ho sabies.
0: Porta molt de colesterol.
1: De nit són dolents.
0: Mm.
1: De nit són dolents menjar ous ferrats. Digue'm.
0: Que tenim un oient que ho sap.
1: Ah, val, digue'm.
0: Rosa.
8: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Rosa.
8: De fet, us estava trucant abans que ho proposéssiu, eh?
0: Ah.
8: És moniato.
0: Amb M.
8: El senyor Tornero té raó.
1: Doncs mira, el senyor Tornero
0: doncs
1: ha guanyat...
0: He de dir que hi ha una dona que ha trucat
1: sí.
0: Dient que la plaça ho ha vist amb B.
8: Doncs...
0: Ah, a totes les parades.
8: Mira, jo he vist també a la Rambla Urxata... Mig català, mig castellà. O sigui,
0: és cert.
1: Orxata, no la Rambla de Badalona?
8: Jo la Rambla he vist
1: de Badalona.
8: En català amb H.
0: Perquè tu, Rosa, com ho saps que és amb M?
8: A veure, jo tota la vida hagués dit M, però ho he buscat.
1: Ho has buscat,
7: el que no faré és assegurar-vos-ho sense haver-ho comprovat.
1: Escolta, si la Rosa diu que és M, és amb M.
0: Amb M, eh?
1: Home, clar.
0: Perfecte.
1: Segur que l'has buscat en algun diccionari o alguna cosa.
7: En el de l'Institut d'Estudis Catalans. Imagina't.
1: Si posa l'Institut d'Estudis Catalans que és amb M.
0: Amb M.
7: Posa herba enfiladissa.
0: Mm. Perfecte, Rosa, Correada, moltes gràcies. T'agraden els moniatos?
7: Sí.
0: Sí?
1: Ja. Escolta una cosa, deixa'm dir una cosa. Tu comentaves això del cartell aquest de la Rambla de Badalona, no?
7: Sí.
1: Que posa horxata.
7: Sí.
1: L'altre dia, dissabte passat, no diré quin local, eh? Hi havia un bar que feia una promoció que posava 2x3.
0: 2x3?
1: Atenció, 2x3. Què vol dir? Que prenies 2 copes i en pagaves 3?
7: Seria al revés, oi?
1: No, de veritat, eh? Sí, sí. I és un bar molt conegut. O sigui, jo crec que és sempre 3x2. O sigui,
7: clar, clar.
1: Doncs posava 2x3. 2 copes al peu de la 3. Què et sembla, això?
7: A veure, com que hi ha crisi, doncs suposo que...
1: Ja, potser era el mateix, de l'horxata. Era el mateix, potser.
0: Molt bé, Rosa, moltes gràcies.
1: Gràcies. Adéu, bon dia. Bon dia. Escolta, amb M, eh?
0: Amb M han quedat.
1: Ah.
0: Amb M, amb M.
1: Sí, sí, amb M, M, muniatos. Escolta una cosa, parlant del tema de huevos fritos con patates,
0: sí.
1: Ous fregits amb patates,
0: sí.
1: Això que és el plat ara mateix que ens surt més barat.
0: Mm.
1: Perquè, per exemple, pan tomàquet, caríssim.
0: El tomàquet
1: perquè,
0: està molt
1: no, els tomàquets estan caríssims.
0: Caríssim.
1: O sigui, una rama a l'ensalada ha pujat un 9,7%, segons el què.
0: I els ous i les patates, per molt que pugin, sempre són baratets.
1: Escolta una cosa, anem a comprovar-ho, he trobat... Bar El Huevo Frito.
0: Oi, oi, oi.
1: A Bilbao. T'aprop, eh?
0: Sí.
1: Anem a trucar-hi.
0: Truquem. Bar El Huevo Frito.
1: Bar El Huevo Frito.
0: Ves marcant.
1: Per cert, que de seguida anirem a felicitar una persona que aquest cap de setmana fa anys.
0: De Badalona?
1: No.
0: Ah, no.
1: No.
0: Doncs vinga.
1: Bar El Huevo Frito. Truquem a Bilbao. Bilbo. Truquem a Euskadi.
0: Truquem a Euskadi.
1: Si és que el telèfon va bé.
9: Hola, buenos días.
1: Hola, buenos días. He llamado a Hugo Frito.
9: Sí.
1: Hola, te explico una cosa. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
9: Uh-huh.
1: Y te preguntarás por qué te llamo, ¿no?
9: Sí.
1: Mira, una cosa. Yo quería saber, ¿vosotros sois especialistas en los huevos fritos con patatas?
9: Con patatas no.
1: ¿Con patatas no?
9: No, es pinchos de huevos fritos de codorniz.
1: ¿Pinchos?
9: De huevos de codorniz.
1: Mm, ya.
0: Buenísimo.
1: ¿Tú sabías que huevos fritos con patatas es ahora mismo el plato más barato que podemos encontrar?
9: Pues no.
1: ¿No lo sabías?
9: Pues
1: pero los huevos fritos son baratos, ¿no?
9: Sí.
0: ¿Los de codorniz?
1: ¿Y los de codorniz?
9: Los de codorniz un poco más caros.
1: ¿Qué vale un plato ahí, en el bar, el huevo frito?
9: Es que no vendemos por plato, vendemos por pincho.
1: ¿Por pincho? ¿Qué vale un pincho?
9: 1,80.
1: 1,80. Vale. Perfecto, gracias.
9: Vale.
1: Gracias.
0: Amb això em compraria un paquet d'ous.
1: Escolta, 80 és caríssim.
0: Caríssim per un pinxo.
1: Un pinxo que et quedes amb gana, i sobretot tu.
0: I tant. Vull dir que amb això no fem
1: un
0: res.
1: Un pinxo et quedes amb res.
0: Et quedes amb res, no.
1: Bar El Huevo Frito.
0: No surt de
1: compte. Conegudíssim, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Bé, escolta, això sí, des de casa ja ho sabeu. Huevos fritos con patates, ous fregits amb patates. Si voleu estalviar, és el que heu de comprar. Va, anem a un altre tema del dia.
0: Sí.
1: Anem a felicitar una persona que fa anys aquest cap de setmana. I qui fa anys aquest cap de setmana?
0: Qui fa anys?
1: Doña Sofía.
0: Ah, Doña Sofía.
1: Doña Sofía, que per cert, déu-n'hi-do la polèmica que hi ha, per exemple, avui surt als diaris que gais i lesbianes demanen a la reina que rectifiqui les crítiques als matrimonis homosexuals. Ja saps que ha sortit un llibre que es diu La reina, muy de cerca.
0: I tant de cerca.
1: Que déu-n'hi-do la que està liant, perquè ha rescatat tothom.
0: Sí.
1: Portava 30 anys, la senyora.
10: Mi reina,
0: si li cantaran demà.
1: Sí, portava 30 anys, la reina callada, mai sí. Havia dit res. Estic molt contenta, només deia això. I ara ha parlat amb aquest llibre. Què et sembla?
0: Però diuen que ho ha fet en l'àmbit privat i que potser no se li han agafat bé
1: què
0: les paraules.
1: Què hem de fer, senyor Tornero? Què hem de fer a aquesta hora?
0: Felicitar i trucar a la Zarzuela.
1: Correcte, anem a trucar-hi. Palau de la Zarzuela.
0: Sabem quants anys fa, per això?
1: 70.
0: Ah, 70.
1: 70, és una data... És una dada
0: sí,
1: prou important.
0: Anys. Es conserva bé, 70 anys.
1: Sí, sí, sí, com té tanta feina, pot conservar-se així de bé.
0: Diu, si aquestes persones...
1: Hola, buenos días.
11: Buenos días.
1: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
11: Sí.
1: Mira, te llamo para mandar un mensaje de felicitación a Doña Sofía.
11: ¿A Doña Sofía?
1: Sí.
11: Pero Doña Sofía hasta el domingo no cumple.
1: Bueno, pero era para que, si podéis apuntar ya al mensaje, porque nosotros el domingo no estamos.
11: Pues espero un momentito, fiesta. Yo le pasaré con la gabinete a ver si le toman nota, ¿eh?
0: De acuerdo, bien, gracias.
1: Simpàtics, sempre a la zarzuela.
0: Sí,
1: sembla
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Truquis...
0: És com una zarzuela.
1: Sí.
0: Com una zarzuela.
1: Sí, sí, a mi m'encanta la zarzuela.
0: Un mantón de la Xina, la Xina, passant-li a cantant allà.
1: Sí, sí. Aviam si ens poden apuntar el missatge, tu. De part de tota aquesta emissora.
0: Hem de dir que ja ho hem fet amb el cas de Joan Carles.
1: Sí, el pollastre que tens també.
0: El que regalo després.
1: Va, escolta, treu-te el pollastre que tens.
0: Ara, ja està.
1: Ara, ara.
0: Tu creus que has de dir aquestes coses per antena?
1: Home, perdona, la gent ho nota que tens un pollastre.
0: Però la gent no sap si li falla l'antena, és que resta és credibilitat.
1: Hola, buenos días.
10: Buenos, dígame.
1: Mira, te llamo de Radio Badalona.

0: B15,
1: sí.
0: Badalona, Barcelona.
2: Sí, le agradará, que es muy religiosa ella.
1: De acuerdo. ¿Usted se llama, perdone?
0: Yo me llamo Fran Famada, soy el director de la emisora.
1: ¿Fran, perdón?
0: Framadas.
1: De acuerdo. Director de la emisora. Muy bien, señor.
0: Yo de acuerdo. Muchas gracias. Y muchas felicidades.
1: Gràcies.
0: Jo ho hem fet.
2: Per què has passat pel director? No veus que no pots fer-ho, això?
0: Escolta, és el director que truca per felicitar la reina.
2: No, has trucat tu, el director no ho sap, això.
0: El director segur que ho sap.
2: No ho sap, el director, si no ho sé ni jo.
0: Que sí, que ho sap. Mira, que sí que ho sap.
2: Ah, ho sap i està d'acord.
0: A veure, s'ha de quedar bé.
2: Col·lecciona cartes de tots els reis, eh?
0: Qui?
2: El director.
0: Com cartes?
2: La del Juan Carlos que vam enviar l'any passat, la té allà penjada.
0: Ah, sí, en les parts.
2: Se l'ha marcat i tot.
0: Sí, sí.
2: Es veu que li fa il·lusió i tot.
0: Té la del papa, també.
2: També. Sí, ja sí. Tindrà la doña Sofía.
0: La Maiter que ja l'ha tret.
2: Sí, perquè clar, sí. Ja hi és. Però la doña Sofía sí que la té.
0: Sí.
2: Bé.
0: Bé, canviem de tema, va.
2: Sí, canviem de tema. Sí. Serà millor per nosaltres.
0: Escolta, tu te'n recordes l'altre dia que vam dir una dada que publicava el diari O Què? Una dada important. Diu que el 56% dels espanyols no té ni idea de les senyals de trànsit. De fet, diu que no les entén. És molt greu, això.
2: Però que no han estudiat.
0: Home, però és que el més greu de tot és que el 56% dels espanyols hi ha una part important que té carnet de conduir.
2: Sí, sí, doncs és molt greu.
0: Espanya està en el rànquing número 1 de països europeus que la gent no entén les senyals de trànsit.
2: Home, he de dir que els stop tothom els coneix,
0: sí.
2: Però no els hi fan cas.
0: Per exemple, si veiem una senyal amb un animaló, què vol dir?
2: Depèn de com sigui la senyal, no?
0: Una vaca.
2: Doncs que hi ha perill amb les vaques, amb els animals de
0: pèl. Una senyal, atenció, amb una bicicleta.
2: Escolta,
0: de
2: posant,
0: color blau.
2: Què m'estàs posant a prova a mi?
0: Rodona. Què vol dir?
2: Una com? Una bicicleta, què?
0: Veus una senyal, sí. Amb una bicicleta. Bicicleta, saps el que és, no?
2: Sí.
0: Encara que no saps muntar bicicleta.
2: No sé muntar bicicleta.
0: Ah, una rodona, sí. De color blau. Què vol dir?
2: Doncs vol dir moltes coses que jo ara...
0: Qui hem de trucar? Qui hem de trucar?
2: El senyor Urbano.
0: Senyor Urbano, anem a trucar, aviam si aquesta del matí hi és.
2: A mi em van dir a l'autoescola, si no saps muntar bicicleta, no te preocupis per les bicicletes. Però ja està. No em preocupo jo per les bicicletes.
0: Diu que aquesta mateixa notícia, que la crisi... Ho dèiem l'altre dia, augmenta...
3: Sí.
0: Hola, senyor Urbano.
3: Jo mateix.
0: Què tal, com anem?
3: Molt bé.
0: Som d'aquí, de Ràdio Badalona, la més mona, com sempre.
3: Hola, què tal?
0: Que ens està escoltant, o no?
3: Sí, tant, sempre l'escolto, però en aquest moment... sortia del pàrquing.
0: Del pàrquing, però sempre vostè té la ràdio posada, eh?
3: Sí, sempre.
0: Qui hi ha aquí?
3: La meva dona.
0: La seva dona.
2: Com es diu la seva dona?
0: Com es diu?
4: Anna,
0: què tal, Anna? Com va el matí?
4: Hola, molt bon dia, eh?
0: Què tal, com va?
4: Pues bueno, aquí aguantant la pluja una miqueta i bueno...
0: Tu també ens escoltes, oi?
4: Home, i tant.
2: Clar.
0: Tenim audiència. Molt bé.
4: Bon dia.
0: Escolti una cosa, senyor Urbano.
3: Sí.
0: S'ha publicat una notícia que ens ha cridat l'atenció. Atenció al que li vaig a comentar ara, que el 56% dels espanyols té problemes per comprendre les senyals de trànsit. Què n'ha de dir d'això?
3: Pues el de sempre, jo. Sempre portar la contrària.
2: Sempre.
0: Per això el truquem.
3: Això mateix.
2: Ara com riu.
3: El que queda clar, que vostè, que m'està escoltant, i la gent que...
0: No digui de vostè, som una ràdio de casa. No digui.
3: Doncs llavors, tenim el carnet de conduir, la majoria que estan parlant és d'aquesta gent, que naturalment tenen el carnet de conduir. La teòrica, una persona estudia un temps, 10 mesos, 2 mesos, 3 mesos, té la teòrica... I en quan aprova i comença les pràctiques, ja se n'oblida del 99% del que ha estudiat.
2: Té
3: només
2: se'n
3: recorda de l'estop, el semàforo, la dret, l'esquerra i tal.
2: Té tota la raó. Tota la raó.
3: Això passa a tothom.
2: Sí.
3: No és que no ho comprenguin.
2: Haurien d'anar refrescant, això, no?
3: Això mateix. Haurien de fer tots els...
0: Però escolti. Però jo trobo greu que hi hagi el 56% dels espanyols que no entengui gairebé les senyals de trànsit.
3: Sí.
0: Això és una mica greu.
3: Bueno, jo no estic d'acord. Jo sí que fan enquestes, que ja les he vist també, tot això que diuen, fan unes preguntes, unes senyals, que avui en dia ja no existeixen. Vull dir, existeixen les preguntes. Ara mateix han fet un curset de professors per l'apte a la teòrica.
0: Sí.
3: Ha sortit una pregunta del tramvia. I ha sigut una sorpresa per tothom.
0: Per què?
3: Tramvia, perquè només n'hi ha un, el tren baix aquest, no?
0: Sí, bueno, el tren baix i el tren de dalt, com es diu aquell.
3: Sí.

0: Això mateix, això mateix. I ara aquí, pregunta, és la senyal que és del tramvia és de perill. És de perill.
1: Sí, que és, llavors, crec que és una que és quadrada, de color blau, i hi ha un tramvia, no?
0: No, hi ha una rectangular.
1: Rectangular, val.
0: Sí, amb el tramvia.
1: Nota que no tinc el carnet.
0: Peligro, tramvia, no?
2: Sí.
0: Que llavors la pregunta hauria de ser clara, per exemple. Ah. Aquesta senyal que indica, pues peligro, que hi ha un tramvia. No?
1: Ja.
0: La pregunta no és aquesta. La pregunta li fan i li diuen, aquesta senyal és de peligro o de prioritat? Mm.
1: Molt bé. Aquí, senyor Urbano, l'hem de deixar perquè no tenim més temps, que això de la ràdio ja sap com és.
0: Molt bé.
1: Gràcies, i bon cap de setmana i bona castanyada.
3: I la seva muller, bon també.
1: Dia. Adéu, Anna.
3: Adéu.
1: Marxo.
3: Molt bé.
1: Marxo de Halloween o de castanyada o del que sigui.
3: De Halloween.
1: Halloween.
3: I a menjar moniatos.
1: I a escoltar l'Alcover. Vinga, adéu.
3: Adéu.
4: Anys del Víctimes al telèfon.
5: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
6: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
1: No.
6: Disculpe.
1: No.
6: ¿Necesita
1: que no?
6: Disculpe, no le he entendido.
1: A ver, ayuda.
6: Disculpe, no, sigo sin entender.
1: Ay, por favor.
2: ¿Quin nivell de ràdio?
1: Operador.
2: ¿Quin nivell de ràdio?
6: Disculpe por la confusión.
1: Sí.
6: Gracias.
7: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
5: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Repassem els diaris d'avui, sí. No sé si del cap de setmana, perquè
1: del
0: avui,
1: cap de setmana també.
0: Avui fas un recull de tot, eh?
1: Sí, avui he vist el magazín que publica El Mundo. Diari El Mundo.
0: Molt bo, el magazín.
1: Sí, sí, està molt bé, que publica els diumenges aquest diari d'àmbit espanyol, d'àmbit nacional. Bé, aquest suplement, aquest dominical, que és un magazín, dedicava ahir a parlar del tema de la higiene.
0: De la higiene.
1: Higiene personal.
0: Això està bé.
1: I hi ha una sèrie de dades que jo m'he quedat astorat, que no us ho creureu i que ara mateix passem a comentar. Titular. Olores que maten. Hi ha altres estudis destacats, per exemple, un estudi sobre l'ús de l'aigua.
0: Sí.
1: Això ho ha fet la firma, la marca Ariel.
0: Ariel.
1: Diu que gairebé la meitat dels espanyols no es dutxa a diari.
0: Oh, no.
1: Que el 14% ho fa 4 vegades per setmana.
0: Oh, no.
1: I que un 4% passa per la dutxa només cada 7 dies.
0: Cada 7 dies.
1: O sigui que... són guarros.
0: Hem de dir que amb això...
1: Un altre.
0: Hi ha motocult, també. Hi ha motocult.
1: Un altre. Aquest jo m'he quedat astorat. Un estudi de Renova sobre el consum del paper higiènic a l'estat espanyol.
0: Sí.
1: Atenció a la dada. Un 8% de les cases espanyoles... Un 8%, eh? Mm. És molt fort, això. Això vol dir 1.200.000 persones... No, 1.200.000 cases, en aquest cas, no ha comprat mai paper higiènic.
0: Oh! I com
1: és
0: es renten? Com es renten les vergonyes?
1: Però a veure una cosa, a veure, això no pot ser.
0: Com es renten? Que utilitzen el paper de diari?
1: Que utilitzen el 20 minutos.
0: Els diaris que agafen gratuïts pel carrer. Agafen el tot i es renten amb això.
1: És molt fort, un 8%, eh? No, un 8% de les cases espanyoles no va comprar paper higiènic durant l'any 2006.
0: És molt, això, eh? És molt. I t'has portat aquí paper higiènic...
1: I he portat paper higiènic...
0: Per sortejar-lo entre aquest 8%.
1: Del barat que compra l'empresa, perquè aquí cal dir que entre l'aigua aquesta que teniu i el paper higiènic que es compra d'aquesta empresa, que quan t'aixugues la coseta fa mal...
0: No fa mal, què dius?
1: És baratíssim. Jo crec, no sé d'on el treuen, eh?
0: No, perquè mira, és aquest que frega, que neteja
1: reciclat,
0: millor.
1: És reciclat.
0: Neteja
1: mira,
0: millor.
1: Mira com s'escolta el paper higiènic de Badalona Comunicació.
0: Estem en crisi.
1: Anem a trucar a l'estudi Renova. Bé, l'empresa Renova. Aviam si tenen alguna dada més, m'he quedat astorat. Tu recordes que els van trucar una vegada perquè havien fet un paper higiènic de color negre?
0: Ah, sí? Que ens el van enviar?
1: Sí, sí, que tu el vas provar, no? Crec.
0: Sí.
1: Anem a trucar-hi.
0: Suavíssim. Truquem a Renova.
1: Aviam si ens poden donar.
2: Arriba-me.
1: Hola, buenos días.
2: Sí.
1: ¿He llamado a Renova?
2: Sí.
1: Hola, mira, yo te llamo a ver si es posible hablar con alguien sobre un estudio que habéis hecho sobre el consumo del papel higiénico.
2: ¿Sobre un qué?
1: Sobre un estudio del papel higiénico.
2: Sí. Pues sí, mañana y hablas con Lorenzo.
1: ¿Mañana? ¿Hoy no puede ser?
2: No, porque está de viaje, está en Portugal.
1: Vale, vale. Es que, bueno, lo he visto en El Mundo, en el periódico, en un magazine. Soy periodista, ¿eh?
2: Sí.
1: Y claro, hay un dato muy importante, que el 8% de los hogares españoles nunca ha comprado papel higiénico. Y quería saber de dónde habéis sacado este dato.
2: Pues no tengo ni idea.
1: Ni idea. Mejor. Es que es muy fuerte, ¿eh?
2: Yo también lo veo muy fuerte.
1: Que no lo ves fuerte, ¿eh?
2: Que lo veo muy fuerte.
1: Ah, sí. Un 8% de gente, bueno, de casas españolas que nunca ha comprado papel higiénico, es fuerte.
0: Tiene un escándalo.
2: Sí, muy fuerte.
1: Muy fuerte.
2: Habla mañana con
1: Lorenzo,
2: Lorenzo de Cárdenas.
1: Y supongo que él me dirá pues de dónde habéis sacado los datos y cómo se limpian el 8%.
0: ¿Lorenzo de?
2: No,
1: no es verdad. No, no, es que esto no lo pone en el estudio y es importante.
2: Sí.
1: ¿Cómo se llama Lorenzo, qué más?
2: De Cárdenas.
1: De Cárdenas.
0: Ah, don ya tiran de la Cárdenas.
1: Vale, perfecto. Gracias por todo.
2: Venga, hasta luego.
1: Venga, dame a trucar
0: a Lorenzo de Cárdenas.
1: Però aquí no s'acaba aquest estudi que publica, aquest article que publica El Mundo. Ara et quedaràs encara molt més astorat.
0: Més encara.
1: La Fundació Dental Espanyola, en col·laboració amb Colgate, ha posat un altre estudi sobre la taula que, bé, us quedareu astorats. Aquest estudi diu que el 30% dels espanyols es neteja les dents 3 vegades al dia.
0: Fins el 30%.
1: Fins aquí tot bé. Mm. Fins aquí tot bé. Però un 29%, ho trobo escandalós, això, 29% dels espanyols mai s'ha rentat les dents.
0: Què dius ara?
1: Mai s'ha rentat les dents.
0: Què és això? Una granota?
1: Un 29%.
0: Què vol dir aquesta granota?
1: La granota tampoc es renta les dents mai.
0: No, clar. I el meu gos tampoc.
1: Home, sí, els gossos sí.
0: No.
1: Tu perdona, renta, els gossos...
0: Les dents, l'olac?
1: Els gossos, hi ha una coseta que es ven, sí, que és perquè rentin les dents.
0: Sí, però no li rentes físicament.
1: Bueno, però això li dones cada 15 dies al gos, sí, i és com si rentessin les dents.
0: Sí, sí, més o menys.
1: Escolta, anem a trucar, si et sembla, la Fundació Espanyola Dental, que aquesta encara és molt, molt millor que no pas el paper higiènic.
0: Sí.
1: Escolta, una cosa, amb totes aquestes dades, jo crec que l'estat espanyol són uns guarros. Són uns guarros.
0: Però això ens inclou també nosaltres, eh?
1: Són guarros. Els espanyols són guarros.
0: Un 29% vol dir quasi una tercera part.
1: Home, lo del 8% que no utilitzen paper del lavabo...
0: És greu.
1: És molt greu. És molt greu.
0: Mm. No, és molt greu. Molt greu. Clar, les empreses que fabriquen...
1: Bueno, i aquí no entraríem amb altres temes. Hi ha gent que mai utilitza, per exemple, les bosses d'escombraria.
0: Però utilitzen les del dia.
1: Clar, per això, home.
0: Per això,
1: o la Slecker.
0: Però això encara està bé.
1: Truquem a la Fundació Espanyola Dental, aviam si algú ens agafa el telèfon. Ui!
0: També hauria de fer-se un estudi sobre la gent que renta les dents, sí, en quin percentatge se l'han canviat una vegada, el raspall.
1: Ai, per favor,
0: que
1: va.
0: Que no, que jo he anat a cases i els raspalls estan...
1: Va, prou.
0: De color groc.
1: Va, prou.
0: Ho saps.
1: Prou. Per cert, molt interessant, aquest estudi que ha fet el Mundo.
0: Mm, sí, sí. Amb participació de Colgate. Vull dir, potser sí, podem trucar a Colgate.
1: Si no, trucarem a Colgate, aviam què ens diuen. Per cert, que també, ja que parlen de la higiene, parlen de gent famosa, que ha fet confessions públiques polèmiques.
0: Higièniques.
1: Sí, una de les més destacades, com no, Merceditas Milà, quan va dir, me encanta miarme en la ducha.
0: Mm.
1: Es algo que mucha gente hace, aunque no lo diga públicamente.
0: Mm. Això és cert, eh?
1: Sí, sí. O Maruja Torres, que en el seu dia va dir, cuando hago un pis cargado por la mañana, no tiro de la cadena. Espero varias horas con la ventana abierta. Y no me ducho cada día. No soy tan guarra como para necesitarlo. Yo hago abluciones de las partes contractantes y cada 3 días me meto una ducha con cuidado.
0: Cada 3 dies?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Que no ens agafen el telèfon?
0: No hi ha ningú a la fundació.
1: Anem a trucar a Colgate. Truquem al 11888, a veure... Amb...
0: Ja sabem que els dilluns sempre costa...
1: Sí, però una vegada hem agafat el tren, això no s'atura.
0: El trenc.
1: El trenc. Per cert, no ha plogut aquest cap de setmana, no?
0: No.
1: No ha plogut.
3: Elena, que cuidar-le.
1: Elena, que em pots donar el telèfon de Colgate?
3: Colgate a quina localitat?
1: A qualsevol. Si hi ha algun telèfon d'informació al consumidor, algun telèfon que... Bé.
0: O de premsa.
1: De premsa, que em pugui assessorar. Escolta, deia que no ha plogut.
0: No ha plogut gens.
1: No ha plogut gens.
3: Tot... A veure, com a Colgate, atenció al client, al consumidor, no es figura res.
1: Res.
3: En remet a Colgate Palmolive, que és l'empresa, el fabricant,
1: sí,
3: a Madrid. El telèfon és el
1: 932. D'acord, gràcies, eh?
3: Desitja que li posem en contacte?
1: No, gràcies.
3: Molt bé, Déu. Gràcies per...
1: Escolta una cosa. Espera, baixem música, traiem música. Això què és?
0: No sé si els oients ho sentiran, eh?
1: Sí, però a veure una cosa.
0: Se senten obres?
1: Sí.
0: Cada dia fan obres.
1: Sí, en canvi, l'estiu, quan aquesta empresa està tancada, no fan obres. Entonces... Sempre aprofiten quan hi ha la programació engegada. Hola, bon dia, buenos días.
4: Buenos días.
1: He llamado a Colgate.
4: Sí.
1: Hola, mira, perdona que te moleste. Mira, te llamo por un tema, a ver, que he estado preocupado todo el fin de semana.
4: A ver.
1: Te explico. Ayer en el magazine del Mundo, el periódico,
4: bueno, primero, ¿con quién hablo, por favor?
1: Con Carlos, de Barcelona.
4: Sí, pero ¿usted qué es, un dentista?
1: No, soy una persona.
4: ¿Un particular?
1: Sí.
4: Bien.
1: Bien, una cosa, muy rápido, ¿eh? Ayer en el magazine El Mundo había una encuesta sobre el tema de la higiene personal. Y había unos datos, una encuesta que ha hecho Colgate, que dice que el 29% de los españoles nunca se han lavado los dientes. Uh-huh. Quería saber de dónde habéis sacado estos datos.
4: Sí, a ver un momentito, por favor.
1: De acuerdo. Alguien, si no se puede andar.
0: Será difícil.
5: Guillermo Camacho.
1: Hola, aquí Carlos Carvajal.
5: Hola, Carlos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Te llamo de Barcelona.
5: Pero estoy un poquito perdido. ¿De dónde me llamas?
1: De Barcelona.
5: Sí, pero ¿de qué compañía?
1: De Carlos Carvajal. Soy yo.
5: Pero estoy un poco confundido, Carlos.
1: ¿Por qué? A ver, ¿qué te pasa?
5: ¿Qué hace tu compañía?
1: No, soy un particular.
5: Ajá, dime.
1: Mira, te explico, a ver si me puedes ayudar. Ayer en el periódico El Mundo, lo conoces, ¿no? El Mundo.
5: Sí.
1: Había en el magazine unas encuestas sobre higiene personal.
5: Uh-huh.
1: Y había una encuesta que pone que ha hecho también Colgate, ¿vale? Que el 29% de los españoles nunca se han lavado los dientes.
5: Uh-huh.
1: Quería saber de dónde habéis sacado esos datos.
5: Mira, tienes que hablar con la gente que hizo el mes de la salud bucodental.
1: ¿Y tienes algún teléfono?
5: Te lo puedo conseguir, sí.
1: ¿Pero esto es verdad o no?
5: Sí, claro que sí.
1: Pero es muy fuerte que el 29% de los españoles nunca se han lavado los dientes.
5: Mira, yo no he visto lo del ABC.
1: Perdona, El Mundo.
5: El Mundo, dame tu teléfono. Yo averiguo cuál es el estudio, hablo con la gente del Mundo, qué fue lo que...
1: ¿Pero tú lo habías oído esto?
5: A ver, dame tu teléfono, Carlos.
1: Bueno, 93...
5: 93...
1: 395...
5: 395...
1: 40...
5: 40...
1: 04...
5: 04, ¿y tú eres particular?
1: Sí, pero una cosa, sí...
5: ¿Carlos Carvajal?
1: Sí, pero
5: si... Pero yo averiguo y te llamo, muchas gracias.
1: Perdona un momento, pero si yo estoy llamando Colgate...
5: Sí...
1: Y aquí en el periódico pone Colgate...
5: Sí, pero yo no he visto el artículo, quiero ver primero el artículo
1: y leerlo. Pero mi pregunta es, ¿vosotros habéis hecho esa encuesta?
5: Yo tengo que ver cuál es la fuente del artículo antes de poderte dar una respuesta.
1: Vale, perfecto, okay, gracias.
0: Chao. Uy... Quina mala folla matinera.
1: Quina mala folla matinera tenen a Madrid.
0: A Colgate.
1: A Colgate, eh?
0: A Colgate.
1: Bueno,
0: amb la publicitat gratuïta que els
1: sí.
0: fem.
1: Quina culpa tenim nosaltres que la gent no renti les dents.
0: Ja. El pitjor de tot...
1: Potser és ell que també no renta les dents.
0: I no vol que l'ataquin.
1: I no vol que l'ataquin.
0: El pitjor de tot és que...
1: Tot i tenir, segur, eh, tots els raspalls i totes les cremes aquestes dentrífiques, eh?
0: Gratis. El lot de Nadal de Colgate, què ha de ser?
1: Què ha de ser?
0: Raspalls i cremes de dents.
1: Clar,
0: i un flúor.
1: I un flúor, que no serà un pernil, per exemple.
0: No, i menys una TDT.
1: No, una TDT.
0: Menys encara.
1: Anem a altres temes al dia, et sembla,
0: sí.
1: I parlem de la dichosa crisi. Estic ja de la crisi...
0: Fins la crisi,
1: eh?
0: Mm.
1: Bé, anem, si et sembla, recuperem l'edició d'ahir del diari El Punt, d'ahir diumenge 2 de novembre. A l'apartat de Països Catalans, titular. Tu saps que durant els darrers dies havíem parlat de diversos restaurants de Catalunya que, per exemple, oferien el seu menú a 3 euros, a 2 euros, a 1 euro...
0: Sí.
1: Ya tenemos ahora lo último, tú. Titular. Un restaurant de Barcelona ofereix menús gratis per als clients fidels.
0: Com menús gratis?
1: Menús gratis per als clients fidels. Això que des d'aquesta setmana el restaurant Girac del carrer Mallorca ofereix menús gratis els divendres per als seus clients més fidels. Això que el restaurant s'ha inventat la segona fórmula imaginativa contra la crisi. Els clients que a partir d'avui dinin al restaurant els 4 primers dies de la setmana, o sigui, avui, demà, dimecres i dijous, divendres ho tens gratis.
0: Ah, doncs està bé, eh?
1: Anem a trucar i aviam què ens diuen d'això.
0: Restaurant Girac.
1: Girac.
0: Com el...
1: Girac.
0: Girac.
1: Girac.
0: Quasi com l'ex-president francès, eh? Truquem-hi.
6: Bon dia, Girac, digui.
1: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
1: Mira, perdona que et molesti. Truco de Ràdio Badalona.
6: Sí.
1: Què tal, com em va el matí?
6: Bé,
1: escolta una cosa, he vist el diari El Punt d'ahir,
6: sí?
1: Que oferiu menús gratis per als clients fidels.
6: Sí.
1: Això
6: sí,
1: és correcte?
6: Sí, de dilluns al divendres.
1: Com va això? A veure...
6: Espera, tens que truca a la meva jefa, que ja t'explica.
1: Vale, digue'm, a veure...
6: Espera, te dono el telèfon.
1: Hi ha feina o no?
0: Servint cafès, eh? Anar, se'n va.
6: Truca al 679...
1: 679...
6: 951...
0: 9, sí. 5, 1...
1: Perfecte.
6: Gràcies. Escolta, es diu Gemma, ella.
1: Gemma, molt bé. Gemma, què més?
6: Gemma Pedró.
1: Pedró.
6: Uh-huh.
1: Molt bé, ara truco. Gràcies. Adéu. Truca'm a la Gemma.
0: Directament, eh?
1: Tot en directe, va.
0: Aquí la producció amb portes obertes, transparent.
1: Viva.
0: Som una ràdio transparent.
1: Sí.
0: Sí o no?
1: Transparent, sí.
0: Transparent.
1: Sí, independent.
0: Transparent.
1: Imaginativa. Corporativa.
0: Local i multimèdia.
1: Sí. Tot.
0: Som tot, home.
7: Sí, sí. Ni Catalunya Ràdio, tu.
0: Imagina't.
7: Bueno, Catalunya Ràdio veuràs quan vingui l'audiència nova.
0: Què?
7: L'EGM. Baixarà més que, bueno, que la COPE.
0: No, home, no. Que està a Washington, la Neus Bonet, aquests dies.
7: Sí, en Cuní aquest matí també hi era. Cal que tothom sigui així. No ves que tu no has anat. Tordero, a veure.
0: Hi ha crisi.
7: Serietat.
0: Hi ha crisi, però podem gastar diners.
7: Per què aquest programa no s'ha anat a fer programa des dels Estats Units? Per què no s'ha enviat el Marc Jurado i el Dani, els dos?
0: No saben parlar anglès.
7: No saben parlar anglès?
0: No saben parlar anglès.
7: M'ho dius en sèrio que per això no els has enviat?
0: Sí, és per donar-te una raó així...
7: Bueno, la Gemma què?
0: És que, a més, la mòbil sí que saben parlar anglès. Però la mòbil no arriba.
7: Ah.
0: No pot creuar l'Atlàntic, entens?
7: Ja.
0: No arriba a Canyet, ha d'arribar a Washington.
7: Escolta una cosa, què està passant aquí? Tornem-hi.
0: Home...
7: El dilluns és horrorós. Jo crec que hauríem d'eliminar l'edició dilluns. Començar de dimarts a divendres, eh? Aquest espai...
0: Aquest espai i tots, perquè ai, nosaltres també tenim cada problema.
7: Els dilluns podries fer minuts musicals.
0: Minuts musicals?
7: No?
0: Jo ho faria també, més sovint.
7: Minuts musicals. Tornem a contactar, recordeu que dèiem la notícia, que és ressonant de Barcelona.
8: Sí?
7: Hola, bon dia.
8: Bon dia.
7: Que ets la Gemma?
8: Sí.
7: Gemma, truco de Ràdio Badalona.
8: Sí.
7: Mira, et truco perquè he trucat al restaurant i m'han donat el teu telèfon mòbil.
8: Sí.
7: Pel tema de que és veritat que oferiu menús gratis per als clients fidels?
8: Sí, els divendres.
7: I com funciona? M'ho pots explicar, la fórmula?
8: Mira, nosaltres oferim un menú de dilluns a dijous, sí, a 14 euros.
7: 14 euros.
8: A 14, i divendres, sí, és gratuït.
7: Divendres gratuït, però exacte, suposo que has de venir a menjar o a dinar...
8: Has de venir a dinar...
7: Dilluns i març, dimecres i dijous.
8: Llavors, en el fons, al final, estàs dinant per 11 euros.
7: Per 11 euros. Clar, sí, perquè si ho mires així, sí.
8: Exacte.
0: No ho veig clar, eh?
8: Ja. Doncs el que fem és, a part de donar una fórmula simpàtica i adaptar-nos en aquest temps... doncs divendres el client no paga. Llavors,
7: però escolta una cosa, si falles un dia, què passa?
8: No, llavors no serveix.
7: Ah. Llavors no val.
8: No val. Si els donem un taló...
7: Sí.
8: On nosaltres els anem assignant dilluns, dimarts, dimecres i dijous, i divendres, entregant-nos el seu taló, ells mengen gratuït.
7: Mengen gratuït. I el menú és un menú... com qualsevol restaurant, no? O sigui, primer plat, no, segon plat...
8: Sí, no, a veure... Primer plat, segon plat, clar,
7: no, vull dir menjar,
8: beguda,
7: vull dir... Sí,
8: i...
7: sí, que hi entra tot.
8: Sí.
0: Què tenen avui de menú, per exemple?
7: Avui què hi ha?
8: Mira, avui, per exemple, tens uns ous al niu amb mozzarella i albergínia.
7: Ous al niu...
8: Amb mozzarella i albergínia.
0: Sí, sí.
8: Tens dos pastes a la carbonara.
7: Dos què?
8: Dos pastes.
0: A triar, no?
7: Sí.
8: Després tens un saltejat de salsitxes amb verduretes.
7: Salsitxes m'agraden, sí.
8: I tens una truiteta de patata i verdureta.
7: Perfecte.
0: Les patates també t'agraden.
8: Tens... no, perdona, de primer, en comptes, el saltejat és un segon.
7: És un segon,
8: eh? Memòria, de segon tens el saltejat de salsitxa.
0: Sí, sí.
8: Tens una hamburguesa...
0: Si vols saber, no ho preguntem,
8: planxa,
0: eh?
7: Sí.
8: Amb cafè de París.
0: Mm-hmm. Cafè de París?
8: Una salsa de cafè de París.
7: Mm-hmm.
8: I... l'hamburguesa...
7: Què ens importa, el menú?
0: Home, ho has preguntat.
8: I el que t'he tret de primera, una crema de verdures.
7: La crema de verdures, val, perfecte.
0: La crema de verdures.
7: Molt bé, esteu al número 272, al carrer Mallorca, Barcelona.
8: Exacte.
7: Perfecte. Molt bé, gràcies, Gemma.
8: Vinga, de
0: adéu. Res. Adéu. Aquí es pensa que som tontos.
7: Sí.
0: El que han fet és apujar el preu del menú diari i ja està. Home, que no ens prenguin per tontos.
7: Clar, el menú què valia?
0: 11.
7: 11 euros.
0: Quan ha pujat 4 o 3...
7: A 3 euros, queda per 14 euros i els divendres ho fem gratis.
0: Home, no, així no.
7: A veure, que es veu la trampa, eh?
0: Es veu la trampa
7: aquí. Veu la trampa aquí.
0: Home, t'he dit que el menú no és com el menú de qualsevol bar,
7: no,
0: que està bé.
7: No, és el de l'Arcoiris.
0: L'Arcoiris està molt bé, el menú de l'Arcoiris.
7: Sí, de primer hi ha uns... és igual.
0: Macarrons boníssim.
7: I de segon la pizza Tarradellas.
0: Boníssima, també.
7: Boníssima.
0: Boníssima.
7: Va, escolta, avui el diari El Periódico ja que per una crisi seguim, eh? Obre tres pàgines, tres, eh?
0: Sí.
7: Parlant de que la crisi reanima les activitats que estaven en desús. Diu que avui dilluns que el temor econòmic fa que els consumidors reparin, per exemple, els cotxes, les cases o els vestits en lloc de canviar-los.
0: O comprin llibres de segona mà, per exemple.
7: I hi ha exemples, o sigui, exemples de gent que, professionals, aquí somriu la crisi. Per exemple, un sabater. Això que, segons un sabater, porten sabates tretes al fons de l'armari. Un mecànic de cotxes diu que ara reparo avaries de fins a 3.000 euros. Què et sembla, això? D'altres...
9: Home, mira, hi ha algú que es beneficia de la crisi.
7: Un electricista instal·lador diu, ja no canvio l'aixeta, la reparo tres vegades.
9: Ah, però això són diners que s'emporta ell, eh?
7: O la que més m'ha agradat, Cadenes Tigres. Cadenes Tigres, que recordeu, és aquest espai on pots comprar tot tipus de pintura. Diu, sí. Abans volien pintors, ara pots de pintura.
9: Clar, la gent s'ho pinta que era seva.
7: S'ho pinta ell. Anem a trucar, si et sembla, la cadena dels Tigres.
9: Sí.
7: Aviam què val.
9: Què val?
7: La broma.
9: Tres tristes tigres comen trigo de un trigal.
7: Per cert, que la web he buscat i surt l'Avinguda Martí Pujol de Badalona com si fos Barcelona.
9: Què dius ara?
7: Sí, ara els hi diré.
9: Estem trucant a Badalona, doncs.
7: Sí, sí, sí.
10: Tigres, mànim.
7: Hola, bon dia.
10: Hola, bon dia.
7: He trucat aquí a la cadena.
10: Sí, a dels Badalona. Tres,
7: els, a Badalona?
10: Sí.
7: Ah, és que la web posa Avinguda Martí Pujol.
10: Martí Pujol de Badalona, sí,
7: ah,
10: sí.
7: Ah, però no posa Badalona.
10: Ah, bueno.
7: Em pensava que era Barcelona.
10: No, quina botiga vols trucar de Barcelona?
7: No, és igual, volia informació, però...
10: Digue'm, digue'm.
7: Però clar, posa Barcelona, eh? Aneu en compte. Bueno, una cosa, que teniu piscina, piscina, pintura fluorescent.
10: Pintura fluorescent?
7: Sí.
10: Jo aquí no en tinc.
7: No en tens.
10: Aquí no. Però igual et podria dir el...
7: Vull de color verd, de color lila, lila fluorescent...
10: Sí.
7: I de color marró. És difícil, eh, els colors?
9: Marró fluorescent.
10: Bueno, això ho fa una casa que es diu Mont... Diria que es diu Montgai.
7: Montgai?
10: Montgai, sí, senyor. I no Montgai? Sé si fa el marró, no sé si ho fa. Des de l'ou, el taronja, el verd, el groc, el vermell, el blanc,
7: val.
10: El fan.
7: I escolta, la pregunta que jo tenia... És, la pintura aquesta és molt més cara que una pintura normal, o no?
10: Bastant més cara.
7: Sí? Què dius ara?
10: Sí.
7: Ui. I això ho puc fer jo, saps?
10: Per pintar?
7: Sí. O sigui, sí, puc fer jo la pintura fluorescent, dic.
10: Fer-la?
7: Sí.
10: No.
7: No, no es pot,
10: no,
7: o sigui...
10: No sabria com dir-t'ho, home.
7: Ni idea.
10: Ni idea.
7: Ni idea. Ui, doncs pues, jo crec que no ho faré, eh? Amb això de la crisi no ho faré. No, és veritat, és veritat. Perquè què em pot costar, a més?
10: No ho sé, ja et dic, és que aquí nosaltres...
7: No en tenim.
10: Jo personalment aquí no tinc, eh?
7: Havia... Però, home, si dius que hi ha més car... Si dius que...
10: La botiga de la Meridiana...
7: Sí.
10: I sé que ja havien tingut, però no sé jo si allà encara en tindran o no.
7: Ja. No, escolta, escolta, si dius que és molt més car, jo no estic ara per gastar, tu. Ah, compraré pintura normal.
10: Molt
7: perquè
10: bé.
7: De color sí que en teniu, no?
10: Sí, de color que vulguis.
7: Lila tens?
10: Lila i el color que vulguis.
7: Del color que vulgui, eh?
10: Això es fa a la màquina i en un fotimer de colors.
7: Jo puc triar i ja està, no?
10: Tens una carta de més de 1.000 colors, o sigui...
7: Ja, ja, ja. Val, perfecte, doncs ja vindré, tu, ja vindré.
10: Perfecte.
7: Sé que teniu feina, no, aquests dies, que tothom vol pintar.
10: Bueno, la gent vol pintar.
7: Home, és que qualsevol, sí, agafa, qualsevol agafa un pintor, eh?
9: Ah, és que caríssim. I has de donar cerveses i tot.
7: Ja, ja. Bueno, escolta, gràcies.
10: De res, tu.
7: Adéu.
9: Per tant, Carles Carvajal, no pintem res, no?
7: No pintem res. Jo volia pintar aquest estudi de Ràdio Ciutat de color lila fluorescent. Una petició d'una companya que hi ha el cap de setmana aquí, en aquesta empresa.
9: Una vegada més, no pintem res.
7: No pintem res. Escolta, anem fins a La Vanguardia. Et quedaràs astorat amb la notícia que ara mateix et diré. A l'apartat de Vivir, de Barcelona.
9: Vivir així és morir d'amor.
7: Titular, Schlecker... Supermercat Schlecker es converteix en el comerç més robat. Què et sembla?
9: I per què justament
7: diu
9: aquest?
7: Diu que la firma pateix a Barcelona una plaga, una onada d'atracaments.
9: Schlecker, que és aquest supermercat que ningú sap dir bé.
7: Per exemple, diu que la cadena té a Barcelona ciutat 117 tendes. Quants robatoris han tingut des de gener? 120.
9: 120. Sí, sí. Més d'un per botiga.
7: Però què és això?
9: Però per què roben Schlecker?
7: Diu que la firma nega que tingui poques mesures de seguretat i diu que és un assumpte policial.
9: Com policial? Hello.
11: Víctimes al telèfon.
12: I diga...
11: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
12: Ràdio Z.
13: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat
12: de Badalona.
13: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
12: No, de Badalona.
14: És la ràdio de Badalona.
15: Vint anys del Víctimes al telèfon.
16: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
17: Està, Antonio?
18: Està! Què li queries?
17: De Ràdio Badalona, la más mona.
15: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
19: He llamado a Telechorro.
20: Sí, però no.
16: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
21: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
15: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
22: Manténgase a la espera,
17: sí,
22: gracias.
17: Sí, sí, aquí estoy.
16: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
23: Bueno, porque haciendo las prácticas del coche escuchamos radios y taparados.
16: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
15: Són les 12.
16: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
15: Notícies Badalona.
24: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Els migrants desallotjats del B9 recorren l'arxivament del cas i el porten al Tribunal Superior de Justícia. Els migrants desallotjats de l'antic Institut B9 de Badalona han presentat recurs contra l'arxivament de la causa administrativa, una decisió judicial que de moment ha avalat l'actuació de l'Ajuntament en el macro desallotjament del desembre de 2025. Bau, l'advocacia que porta la defensa dels afectats, ha confirmat que el cas ja s'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El moviment arriba després que una jutgessa avalés l'actuació del govern local, encapçalat per Xavier García Albiol, considerant que el consistori havia prestat l'atenció deguda a les persones desallotjades. I Badalona es troba entre els municipis que encara no han desplegat comissions locals per erradicar l'amiant, segons s'ha alertat la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, la CONFAP. L'entitat celebra l'aprovació de la nova llei catalana, però alerten que pot ser insuficient perquè la norma no obliga els ajuntaments a implicar-s'hi activament. En aquest context, des del moviment veïnal, s'assenyala Badalona com un dels casos on el procés encara no ha arrencat. La CONFAP considera que aquestes comissions municipals són claus per definir estratègies, calendaris i prioritats per retirar un material altament nociu encara present en molts edificis. Per això, el president de la Confederació, Jordi Giró, lamenta que la nova llei no obligui a crear comissions municipals.
25: La llei no deixa de... No concreta l'obligatorietat de les comissions municipals i, per tant, queda molt laxa a la llei en aquest sentit i, per tant, considerem que això no hauria de ser així. Hauria de ser una obligació tenir les comissions municipals. Vol dir que des del moviment veïnal haurem de treballar molt de valent i de manera ferma amb les associacions de veïns del territori i les federacions per poder assolir que es facin les comissions municipals, perquè és vital.
24: I l'ONG badalonina Open Arms ha rescatat a 85 persones, entre elles 22 menors, en una nova operació al Mediterrani Central. Els tripulants viatjaven en una embarcació de fusta que havia partit de Misrata, a Líbia, 4 dies abans. El vaixell feia més de 96 hores que estava al mar en condicions extremadament perilloses i els passatgers necessitaven assistència immediata, ja que viatjaven sense cap dispositiu de salvament o de navegació. El rescat es va produir al voltant de les 2 de la matinada d'aquest dijous i el desembarcament va tenir lloc a Savona, al nord d'Itàlia. Prèviament, l'ONG havia demanat de manera urgent a les autoritats italianes disposar d'un port segur per efectuar l'operació. I l'extrema esquerra Fran García, que la temporada passada va jugar amb el Vilassar de Mar, filial de l'Espanyol, és el tercer reforç del Badalona. Durant les temporades 2021 a la 2023 ja va estar al club disputant minuts amb el juvenil escapolat i fins i tot va gaudir de minuts al primer equip a Tercera Federació. Posteriorment va marxar l'Adam a la Divisió d'Honor Juvenil, equip del qual va marxar el Càdiz Mirandilla, Segona Federació. Aquesta campanya passada l'ha alternat entre el Vilassar de Mar i el conjunt B blanquiblau. Es caracteritza per ser una extrema en velocitat i capacitat per desbordar. Per altra banda, el Badalona ha fet oficial la baixa del defensa central Òscar Reche, que va arribar l'estiu passat i pràcticament no ha tingut protagonisme durant tota la temporada.
2: Obramat Badalona, el millor aliat per als seus projectes de construcció i reforma, us ofereix l'estat de les platges.
24: I hores d'ara oneja la bandera verda a totes les platges de Badalona, avui amb marejol, però amb l'aigua transparent i amb una molt bona qualitat. No hi ha meduses a cap platja de la ciutat, la temperatura de l'aigua és de 27 graus i l'ambient de 28.
2: En una reforma a les 7 del matí necessites 10 plaques de guix. Al migdia descobreixes que cal canviar les canonades i a la tarda t'adones que has fet curt de ciment cola. Com que les obres no en tenen d'horaris, a Obramat obrim des de les 7 del matí perquè no et falti de res. També quan ho necessitis a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
24: Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació local.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres. Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
5: ¿Qué escuchas todo el día?
19: Oh, ya sabes.
22: Funky Drugs Radio.
5: ¿Lo has escuchado?
22: No.
5: Dime.
22: No.
5: ¿No? Ven.
26: Funky Radio Show.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El ple ordinari d'aquest mes, el darrer abans de les vacances d'estiu, portarà aprovació aquest dilluns 6 de juliol diferents propostes de modificació del pressupost municipal i el seu annex d'inversions pel pagament de subvencions o d'altres partides pels serveis socials. Pel que fa a les mocions, n'hi haurà 5, dues presentades per Guanyem i 3 per Badalona en Comú Podem. D'aquestes, una compta amb el suport de la resta de grups municipals a l'oposició i demana la creació d'una xarxa municipal de refugis climàtics i l'impuls d'un pla de xoc davant les onades de calor. Guanyem porta a debat, d'una banda, la defensa del dret superior de protecció de la infància i adolescència de Badalona davant la pèrdua d'habitatge i, de l'altra, la regulació de l'ús de les zones d'aparcament per part dels tallers de reparació de vehicles al barri del Manresà. Paral·lelament, Badalona en Comú Podem defensa l'adequació i millora de les àrees d'esbarjo per a gossos, la creació d'una nova àrea en el barri del Raval i la construcció d'una llar d'infants pública al barri del Progrés. I aquest dilluns comencen les obres de climatització de les escoles bressol municipals, una actuació que durarà 3 mesos i s'iniciarà amb la ralet-ralet. També per pal·liar els efectes de la calor, l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques. Els dos projectes sumen una inversió de 500.000 euros. La climatització de les 5 escoles bressol era una assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els props de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les safes es van començar a mobilitzar a partir de 2023. Al curs 2024-2025 es van instal·lar aparells portàtils, però el compromís del govern municipal era fer la climatització completa dels 5 edificis. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güera és la primera tinent d'alcaldia.
4: Aquesta licitació ha sigut de la climatització de les escoles bressol, ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros. Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament per optimitzar el consum energètic.
3: A banda de la climatització de les escoles bressol, el govern instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària per reduir l'exposició al sol dels infants. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs. La instal·lació de les ombres començarà un cop passat l'estiu i la previsió és que estigui enllestida en 5 mesos. Quedaran pendents d'aquesta actuació els centres de primària del districte 1 i alguns del districte 3. I l'ONG badalonina Open Arms ha rescatat a 85 persones, entre elles 22 menors, en una nova operació al Mediterrani Central. Els tripulants viatjaven en una embarcació de fusta que havia partit de Misrat a Líbia 4 dies abans. El vaixell feia més de 96 hores que estava al mar en condicions extremadament perilloses i els passatgers necessitaven assistència immediata, ja que viatjaven sense cap dispositiu de salvament o de navegació. El rescat es va produir al voltant de les 2 de la matinada d'aquest dijous i el desembarcament va tenir lloc a Savona, al nord d'Itàlia. Prèviament, l'ONG havia demanat de manera urgent a les autoritats italianes disposar d'un port segur per efectuar l'operació.
5: Obramat Badalona, el millor aliat per als teus projectes de construcció i reforma, patrocina la informació esportiva.
3: I el Sigul ha reestructurat el projecte del primer equip i ha decidit fer un canvi de rumb important. Carlos García no continuarà al capdavant de l'equip després de no renovar el seu contracte, una decisió presa per la direcció tècnica. El seu relleu serà Dani Molina, procedent de l'Escola de Futbol Mataró, que assumirà el càrrec de primer entrenador. Ho farà acompanyat de 14 jugadores del mateix conjunt del Maresme en una incorporació que marca l'inici d'una nova etapa del club badaloní.
5: En una reforma a les 7 del matí necessites 10 plaques de guix. Al migdia descobreixes que cal canviar les canonades i a la tarda t'adones que has fet curt de ciment cola. Com que les obres no en tenen d'horaris, a Obramat obrim des de les 7 del matí perquè no et falti de res. També quan ho necessitis a Obramat Poners, on compren els professionals. Obramat.
3: Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Crema sense control un incendi de vegetació que ha començat a la Bisbal d'Empordà, però que la tramuntana està estenent a ritme vertiginós. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per contenir un foc que ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran García, tem pels focus secundaris que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aeris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant a descartar amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat tant per les altes temperatures com per l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot, el diumenge ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a trets aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Cridar a la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos a l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Caproig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i està tot a punt.
6: Primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
0: Al control de so, Toni Sánchez, a la coordinació, José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Fins a 3 incendis de vegetació cremen ara mateix a l'entorn de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. El foc ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i també una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. Estem per la seva extensió, de fet ja hi ha diversos focus secundaris i també per la proximitat al massís de les Gavarres, degut a la forta tramuntana que bufa. La forta fumera és a més molt visible des dels municipis propers. A l'extinció del foc treballen una seixantena de dotacions als bombers, 6 de les quals aèries. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet, bon dia.
7: Bon dia, doncs mireu, ara mateix m'enganxeu que ens està arribant una alerta que també s'amplia a Sant Antoni de Calonge aquest confinament. Dèieu això, que també ens confirmaven que s'ampliava a una urbanització de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, al Puig de les Arques i Cruïlles, però ara mateix també ens acaba d'arribar aquesta alerta de protecció civil que s'amplia a Calonge i Sant Antoni. Tot això en un incendi a la Bisbal que preocupa molt per aquest fort vent, i en total hi ha unes 63 dotacions de bombers que treballen doncs, en aquest incendi que s'ha declarat aquest matí a quarts de 10 del matí, i que encara a hores d'ara la carretera GI660 està tallada per el foc que està tan a prop. Ens explicava fa un moment en Ferran García, que és el cap de les operacions.
2: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora de la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí dues hores estarem fent una cervesa, és impossible.
7: Aquest incendi de la Bisbal és el que preocupa més, però a hores d'ara també a les comarques gironines hi ha dos incendis més, un entre Vilademuls i Cornellà del Terri, el Pla de l'Estany, i l'altre a Bescanó. Per tant, ara, doncs, preocupació pels bombers per aquests tres incendis, sobretot aquest de la Bisbal d'Empordà, i ara mateix, doncs, fa un moment que ens ha fet aquesta roda de premsa als mitjans des del punt de coordinació que és aquí a l'oficina municipal, on es veu, doncs, tot aquest fum visible en molts punts del Baix Empordà.
0: Gràcies, Alba Pairet, de Televisió de Costa Brava, que està doncs, al peu de la notícia en la zona de l'incendi. Evidentment, tornarem a connectar amb ella tan bon punt es produeixin novetats sobre aquest foc. I pel que fa a un altre d'important, del qual us hem informat les últimes hores, ha quedat estabilitzat aquest matí, en aquest cas, el foc que ha cremat a Canet de Rosselló, a França, i que deixa 6 ferits i 1.700 evacuats.
4: Els càmpings de l'Essent-Marie, la Marina i la Brasília són els més afectats pel foc forestal que ha destruït 280 bungalows i ha obligat a evacuar 1.700 persones. D'aquestes, 6 persones, entre les quals un infant, han resultat ferides lleus. També han resultat ferits lleus 2 bombers voluntaris, mentre que 7 policies municipals han estat atesos per intoxicacions lleus per fum. Els equips d'emergència continuen treballant sobre diversos punts calents a la zona. El foc també ha afectat 2 edificis d'una empresa situada al port de Canet.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un menor de 15 anys ha mort aquesta nit a 13 a Barcelona. Es tracta de la 7a víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any. Una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: En el capítol de reaccions pel que fa a aquest crim, mentre que el govern condemna rotundament els fets, l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial i el sindicat de Mossos, USPAC, exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, que s'ha de fer aquest migdia, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio, des del portaveu, en declaracions a la xarxa.
9: Enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
8: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana, més policies i penes més greus pels delictes de tinença d'armes. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
10: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
8: Ara bé, els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat, mentre el PP ha demanat la dimissió del regidor de Seguretat, Albert Batlle, i també de la consellera d'Interior. Això mentre Esquerra Republicana ha demanat al govern municipal que es prioritzin els recursos en seguretat allà on toquen.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi ara mateix és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia, doncs els Mossos han fet una compareixença ara al migdia, s'han emparat en el secret d'actuacions i no han explicat massa detalls. Sí que han afirmat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones, no han determinat quants, es van apropar al jove i li van disparar directament. Tampoc no hi ha detinguts, això sí que ho han explicat, però el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que la mort d'aquest noi és una línia vermella i que no pararan fins a detenir-ne els responsables.
12: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de l'amor d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
11: La policia treballa amb la hipòtesi que grups de joves tenen ara més accés i més fàcil a armes i pistoles, perquè Catalunya ha passat de ser productora de marihuana i ja no tant un país de trànsit. I ara hi ha més armes per protegir aquestes substàncies. Refusen, però, parlar de bandes llatines, com fa 20 anys, però sí que admeten que són joves amb una subcultura violenta, han dit. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per a aquells que tinguin armes.
1: Notícies en xarxa.
0: És un altre dels titulars destacats a la jornada. Científics catalans han aconseguit fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i sobretot reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, és a dir, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
14: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
15: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
13: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
0: I no deixem la recerca perquè s'ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic en els humans.
16: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixa en els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
17: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
16: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. A partir del 12 de juliol a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi i a finals de setembre se'n sabran els resultats.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior demana al públic del Tour de França que aquest cap de setmana porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà més aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà els carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i la capital catalana, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Marc Pijuan.
18: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, les Rambles Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui per causa del desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
16: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
0: No deixem la mobilitat, però canviem de comarques. El vehicle privat continua sent el principal mode de transport a la Girona i el Gironès concentra el 58% dels desplaçaments d'un dia feiner, mentre que el transport públic representa el 6,5% només. És la principal dada de l'enquesta de mobilitat quotidiana que el Departament de Territori ha fet a les 7 comarques gironines. Girona FM, Pau Villafanyi.
19: També en destaca que l'ús del vehicle privat s'enfila fins al 66% en cap de setmana i un 34% dels desplaçaments en dia feiner es fan a peu o en bicicleta. Sílvia Paniques, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
20: És una tendència que en les comarques allunyades d'àrees metropolitanes és habitual que el vehicle privat encara s'imposi sobre el transport públic. Per tant, això no fa més que ajudar-nos o ens esperona, no?, com deia al principi, a treballar per crear un transport públic, una xarxa de transport pública competitiva.
19: Paniques també ha explicat que l'enquesta és un requisit imprescindible per l'elaboració del futur pla director de mobilitat de les comarques de Girona per planificar les polítiques dels propers anys.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
16: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: S'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela.
16: L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595 persones, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits. Aquest cap de setmana tornarà a l'expedició dels bombers de la Generalitat, un cop finalitzada la missió en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil.
0: I tres ferits per l'accident d'autobús de dimecres a Lleida continuen encara ingressats a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova.
16: Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el matí. Les sis persones ingressades a planta es mantenen en situació estable.
0: L'actualitat d'aquest divendres ens porta també fins a Ponent. Allà la campanya de la pera engega amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. M1FM Ràdio, Pili García.
21: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Assaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
22: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig i han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que sea la campanya de pera.
21: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Caldes de Montbui al Vallès Oriental engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. Avui s'inaugura la botiga oficial i la primera festa del foc i de l'aigua serà demà amb el Templàrium. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
3: Caldes de Montbui ja respira Escaldàrium. Aquesta tarda a partir de les 6 s'inaugura la botiga oficial de la festa amb una tabalada pels carrers del municipi. El plat fort del primer cap de setmana de la festa arribarà demà amb el Templàrium. A les 10 de la nit els infants i joves tindran la seva festa de foc i aigua adaptada, un espectacle que enguany arriba amb novetats. D'una banda, s'estrena una veu en off que desgranarà la història de la tradició al llarg de l'espectacle, però també s'estrena una nova peça musical, tal com explica el seu compositor Ramon Soler.
5: El nom té a veure amb la llegenda i la música, igual que la llegenda del Templàrium l'hem anat fent en paral·lel. Aquest any ens hem anat a l'altre extrem. Per donar una mica de contrast, Bufarut és una píndola de rock and roll que amb els elements clàssics, guitarra, baix, bateries, gralla...
3: Durant el cap de setmana també s'ha organitzat un taller per conèixer els usos de les plantes medicinals o un taller de fotografia de correfocs.
0: I és moment per a la cultura. Estem amb Brian Adams, el cantant canadenc, dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total, quan només falten poques hores per l'inici dels concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: Brian Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
23: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de caçalós hem venut massa...
0: I més música, tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, aquí estem escoltant, i també Buos, els Cadarres o la Ludwig Band.
24: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
25: La idea és que totes les generacions que els agrada el món de la música doncs puguin gaudir del seu directe. No? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I un apunt més abans dels esports, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena, perquè no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó per fer-ho.
24: El museu no ha rebut la llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, s'ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir.
0: I ara sí, arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ, però ja està tot a punt.
26: Bon dia, Marta, tot a punt. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en aquesta ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour.
27: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos. Every day.
2: Yes, sure.
27: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
2: In Barcelona?
4: No, we are ready.
27: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat i els aficionats també estan a punt.
26: La selecció espanyola de futbol ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzabal, amb un doplet i un gol de Pedro Porro, han sigut el combinat entre els 16 millors del món. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas dels quarts de final en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
7: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una vez que también quiero felicitarla.
26: Calella, ciutat de l'handbol català 2026 i 2027, acollirà la final de la Supercopa de Catalunya a finals del mes d'agost. En categoria masculina, emparellament, Sant Joan d'Espí, Granollers, Sant Vicenç, Barça, i en categoria femenina, Sant Vicenç, Lleida i Mataró, CAC 7, Balomano, Granollers. Escoltem el president de la federació, Jaume Fort.
8: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya amb una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
26: I en hoquei, Roc Pujades és nou jugador del Reus Deportiu. L'atacant de Manlleu, de 24 anys, arriba procedent de l'Sporting de Portugal i firma per a les properes 4 temporades, fins al 30 de juny del 2030.
0: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa, però tornem de seguida. Us actualitzem la informació dels incendis i tenim encara més notícies. Fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la

0: que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes a tot el món. Es recolecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fos sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombra, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombra principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva en vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé, es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos, com un granissat o una mousse.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: 9 localitats al Baix Empordà confinades pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica també els focus secundaris. La forta fumera, de fet, es pot veure des de molts municipis propers. Ara estem per la proximitat de les flames al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran García, temps pels focus secundaris, que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, clar, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant a descartar amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat per les altes temperatures i l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a 13 aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Cridar a la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant de l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet, els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro, demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i ja està tot preparat.
6: Tot preparat per una primera etapa que començarà a les

0: 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer gran départ del Tour a Barcelona.
1: Al control de so hi tenim el Toni Sánchez, a la coordinació el José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tenim novetats a l'incendi que s'ha declarat aquest matí al Baix Empordà. En concret, ha començat a la zona de la Bisbal d'Empordà, però s'ha estès de manera vertiginosa a causa de la tramuntana que bufa a la zona. Ara mateix hi ha confinats fins a 9 municipis de la comarca de Baix Empordanenca. Són, en concret, Calonja i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, també S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, com dèiem, a causa de la tramuntana, el fort vent que bufa a la zona i que està complicant molt les tasques d'extinció. A més, multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure, a més, des dels municipis propers, des de força quilòmetres més enllà, i estem per la proximitat també d'aquest foc al massís de les Gavarres. És un foc pel qual volem connectar amb la televisió de Costa Brava. Estan allà al peu de del centre de control de bombers per a aquest foc, i podem connectar amb Alba Pairet. Molt bon dia, Alba.
3: Hola, molt bon dia.
1: Perdó, amb Joan Parareda. Joan Parareda, bon dia, Joan, disculpa'm.
3: Hola, bon dia des de la Bisbal d'Empordà, concretament des de la piscina municipal, que és on ha estat el punt de control d'aquest incendi durant tot aquest matí aquí a la Bisbal, i el que ens han dit d'anar tots aquí tant com som veig a vora les dues del migdia, és el que preocupava més i que ens centraran més esforços, que són evitar que aquest incendi creixi i expandeixi, que el que treballen amb els forces de seguretat com Mossos d'Esquadra, que hi ha un marge de dues hores, doncs, per evacuar els diferents nuclis urbans que estan tallades, que es troben en aquest matí de les Gavarres, perquè les flames ja han arribat al matí de les Gavarres, i el que es recomanen és, doncs, això, a tancar bé els espais, a tancar bé els edificis, les localitats que són prop al port, perquè no entri el fum als domicilis, i també han explicat que la presència d'altres incendis a vora la demarcació fa que no puguin destinar tots els efectius el que agradaria aquí la Bisbal d'Empordà. Sabeu que al llarg de la tarda, doncs, vagin ampliant la informació d'un foc que està originat a 9:45 del matí i que de moment no poden consultar les àrees cremades, i que, doncs, des de les 4 també s'ha començat a treballar per saber quina podria haver estat la causa d'aquest incendi, que a hores ara crema aquí al matí de la Navarra, en aquest municipi, no només la Bisbal d'Empordà, sinó també s'han enviat a l'aigua a les autoritats de l'Aro.
1: Gràcies, Joan Parareda. Tenim problemes per escoltar-te correctament, degut, doncs, segurament a la quantitat de persones de mòbils presents a la zona. Recordem, estan els companys de Televisió de Costa Brava al peu d'aquest incendi que crema des de mig matí a la zona de Sant Antoni, al Baix Empordà. A més, us hem d'actualitzar un altre foc que s'ha declarat a aquesta hora a Gavà, i treballen una desena de mitjans entre aeris i terrestres. De seguida que podem, intentarem anar fins allà per actualitzar-vos la informació en aquests dies, doncs, de molt alt risc d'incendi i degut a les altes temperatures que estem vivint.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: L'altre focus d'atenció avui pel que fa a la informació és la mort d'un menor de 15 anys. Ha estat abatut a trets aquesta nit a Barcelona. Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya d'enguany, una xifra que iguala al registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit, i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la setena víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya, i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
1: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Montcarvajal, bon dia.
5: Bon dia. Els Mossos s'emparen en el secret d'actuacions i eviten donar detalls d'aquest fet. Sí que han explicat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones es van dirigir al noi de 15 anys i li van disparar. No hi ha detinguts. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat, però, que s'hi deixaran la pell per atrapar-los.
6: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin compareixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
5: La policia ha defugit parlar de lluita de bandes com fa 20 anys, però admeten que es tracta de grups amb una subcultura violenta que s'hi han inspirat. Nois i adults també de 30 o 40 anys que tenen accés a pistoles que s'utilitzen per vigilar les plantacions de marihuana. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per qui porti pistoles.
1: Mentre el govern condemna rotundament aquests fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
8: Enganyau, sí, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
7: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
9: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
7: Ara bé, els grups municipals l'han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
2: Notícies en xarxa.
1: Científics catalans han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per fer augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
10: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només 2 centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels 2 hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
11: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
12: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
10: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
1: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, és a dir, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
14: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CECIs. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podrien donar és en algunes coses que són més dades més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIRs de Vic, que són dos CSIRs, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
13: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
1: Crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic entre els humans.
4: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però dels humans no. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
15: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i d'altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi. I per això recollirem dades 2 dies abans, durant l'eclipsi i 2 dies després.
4: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
1: I dilluns començaran les obres de climatització a les escoles Bressol Municipals de Badalona. També l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques, tot plegat una inversió de 500.000 d'euros. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
16: La climatització de les 5 escoles Bressol de Badalona era una assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les associacions de famílies d'alumnes es van començar a mobilitzar a partir de 2023. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
17: Ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros. Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament.
16: A banda de la climatització de les escoles Bressol, el govern de Badalona instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs.
1: Passa un minut de 3:15 i tenim una última hora, un nou incendi forestal que crema les comarques gironines i que s'assuma al de la Bisbal d'Empordà. En aquest cas, s'ha demanat el confinament de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga per un foc, en aquest cas, a Vilademuls, al Pla de l'Estany.
4: Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població. Els bombers han desviat 3 mitjans aeris i 17 terrestres. El foc avança per camps agrícoles i s'han mobilitzat mitjans per llaurar el terreny i així evitar l'avançament de les flames.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Interior fa una crida al públic del Tour de França perquè porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequades per afrontar les altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i la capital catalana provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Tots els detalls a Marc Pijuan.
18: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. a la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de Ponent, on ha engegat la campanya de la pera, amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM Ràdio, Pili García.
19: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Assaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
20: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
19: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
1: Un grup de joves migrants ha pintat aquest matí un mural reivindicatiu antiracista a Reus. Ho ha fet per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. L'acte és una resposta a manifestacions de caràcter racista que ha patit els darrers dies un institut de la localitat reusenca. Anem fins allà, a la nova ràdio de Reus, David Fernández.
21: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. Una pintada que arriba després de 2 dies en què els joves han treballat aspectes com el racisme, la migració, la convivència i els drets humans. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació, ara fa uns dies, d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, alcaldessa de Reus.
22: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
21: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astor per vincular escola i integració.
1: I és moment per a la cultura.

0: avui protagonitzada per Bryan Adams, i és que el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Anem fins allà, Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
1: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
2: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell.
0: I seguim amb més música. Tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i de festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, a qui escoltem ara mateix, o Búhos, els Catarres i la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
4: La idea és que totes les generacions de, que els agrada el món de la música, doncs, puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És per nois de 17, 18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I encara una altra cita musical. Aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison.
5: Hey, where did we go? Days when the rains came.
3: I ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona. Als 81 anys i després de més de 60 de carrera, el conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Try to Sell Me a Bridge, amb homenatges a músics com B.B. King.
0: Abans dels esports, però, us actualitzem la informació relativa als 3 incendis que cremen de manera simultània ara mateix al Baix Empordà. Hi ha més de 45.000 persones confinades a 9 municipis d'aquesta comarca. I ara sí, la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França, ho fa Barcelona amb el Grand Depart i ja està tot a punt.
6: Tot a punt. Bon dia, Marta. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Depart del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips que participen en la Ronda Francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, el belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els 3 principals candidats a guanyar el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
7: Tenir la sortida del Grand Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya en definitiva, amb aquestes 3 etapes, doncs home, resulta ser una mica tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs evidentment doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també, bueno, és un reconeixement.
6: La selecció espanyola de futbol ja és als 8ens de final del Mundial. Es va classificar després de superar per 3-0 a Àustria. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
8: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por una que también quiero felicitarla.
6: La selecció catalana de futbol sala torna dos anys després en un doble enfrontament a Galícia. La selecció masculina juga aquest vespre a 9:15 al pavelló municipal de Lugo i demà dissabte a 12:15 serà el torn de la femenina. I també en futbol sala el Barça ha anunciat la renovació de Lucas Granda fins al juny del 2029. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho futsal argentí i el curs vinent jugarà com a cedit a les files del CatGas Energia de Santa Coloma. I Marta, en canvi, l'equip blaugrana ha fet oficial la marxa de Fitz.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Continguts en xarxa.
11: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
12: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
13: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
14: Lo del business, ¿te parece bien?
15: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
11: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofitant per compartir els moments complicats pels que passen. Separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
16: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
11: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
17: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
18: Daddy.
19: Humphrey.
18: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
11: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. El ple ordinari d'aquest mes, el darrer abans de les vacances d'estiu, portarà aprovació aquest dilluns 6 de juliol diferents propostes de modificació del pressupost municipal i el seu annex d'inversions pel pagament de subvencions o d'altres partides pels serveis socials. Pel que fa a les mocions, n'hi haurà 5, dues presentades per Guanyem i 3 per Badalona en Comú Podem. D'aquestes, una compta amb el suport de la resta de grups municipals a l'oposició i demana la creació d'una xarxa municipal de refugis climàtics i l'impuls d'un pla de xoc davant les onades de calor. Guanyem porta a debat, d'una banda, la defensa del dret superior de protecció de la infància i adolescència de Badalona davant la pèrdua d'habitatge i, de l'altra, la regulació de l'ús de les zones d'aparcament per part dels tallers de reparació de vehicles al barri del Manresà. Paral·lelament, Badalona en Comú Podem defensa l'adequació i millora de les àrees d'esbarjo per a gossos, la creació d'una nova àrea en el barri del Raval i la construcció d'una llar d'infants pública al barri del Progrés. I aquest dilluns comencen les obres de climatització de les escoles bressol municipals, una actuació que durarà 3 mesos i s'iniciarà amb la Ralet. També per pal·liar els efectes de la calor, l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques. Els dos projectes sumen una inversió de 500.000 euros. La climatització de les 5 escoles bressol era una assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les safes es van començar a mobilitzar a partir de 2023. Al curs 2024-2025 es van instal·lar aparells portàtils, però el compromís del govern municipal era fer la climatització completa dels 5 edificis. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güera és la primera tinent d'alcaldia.
4: Aquesta licitació ha sigut de la climatització de les escoles bressol, ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros. Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament per optimitzar el consum energètic.
3: A banda de la climatització de les escoles bressol, el govern instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària per reduir l'exposició al sol dels infants. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs. La instal·lació de les ombres començarà un cop passat l'estiu i la previsió és que estigui enllestida en 5 mesos. Quedaran pendents d'aquesta actuació els centres de primària del districte 1 i alguns del districte 3. I l'ONG badalonina Open Arms ha rescatat a 85 persones, entre elles 22 menors, en una nova operació al Mediterrani Central. Els tripulants viatjaven en una embarcació de fusta que havia partit de Misrata a Líbia 4 dies abans. El vaixell feia més de 96 hores que estava al mar en condicions extremadament perilloses i els passatgers necessitaven assistència immediata, ja que viatjaven sense cap dispositiu de salvament o de navegació. El rescat es va produir al voltant de les 2 de la matinada d'aquest dijous i el desembarcament va tenir lloc a Savona, al nord d'Itàlia. Prèviament, l'ONG havia demanat de manera urgent a les autoritats italianes disposar d'un port segur per efectuar l'operació. I el Sigul ha reestructurat el projecte del primer equip i ha decidit fer un canvi de rumb important. Carlos García no continuarà al capdavant de l'equip després de no renovar el seu contracte, una decisió presa per la direcció tècnica. El seu relleu serà Dani Molina, procedent de l'Escola de Futbol Mataró, que assumirà el càrrec de primer entrenador. Ho farà acompanyat de 14 jugadores del mateix conjunt del Maresme en una incorporació que marca l'inici d'una nova etapa del club badaloní. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Ruta 66.
6: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un espai radiofònic que ja porta en antena 17 anys. Salutacions, amics. Soc Campito dos Santos. I ja sense cap mena de dilació anem per les noves propostes musicals. Les que ens han arribat aquesta setmana. Vinga, som-hi, endavant! Endavant!

The Gang és el hard rock melòdic dels Blind Revolution. Ens arriben des de l'illa italiana de Sicília. Van debutar l'any 2010 i ara aquest 2026 editen Far From The Sun, el seu segon treball, amb influències del Journey i fins i tot els Van Halen. Anem a escoltar Sense Fear All.

Gideon és el més nou del prolífic Phil Vincent, des de Rhode Island. Més de 25 àlbums en solitari en combinació amb la seva participació amb diferents bandes del gènere hard rock i hour americà. Thirst Trap és el títol del nou treball en tracks tan interessants com Can't Break the Chains.

Wanted Dead or Alive és una de les cançons més destacades del tercer àlbum d'estudi dels Bon Jovi. Slippery When Wet es va editar l'any 86, és a dir, aquest 2026 és el seu 40è aniversari. El disc inclou el mega hit Living on a Prayer, però avui volem destacar altres talls d'aquest disc, com aquest, You Give Love a Bad Name. Shut!

0: Ruta 66, música d'arrel americana.
1: Anem per una de les més influents bandes d'americana del moment, la Tedeschi Trucks Band. Fusionen el Southern, Blues, Rock i Soul. Al capdavant Susan Tedeschi i el seu marit, Derek Trucks. Fuddle Soul és el seu nou treball, el sisè a la seva carrera discogràfica. Després d'escoltar-lo ha triat aquesta cançó, I Got You.

Hurt by the Number és una cançó original de l'any 1959 que Guy Mitchell va ser el primer en enregistrar. Dwight Yoakam la va versionar i incloure en el seu disc de debut d'ara fa 40 anys. L'àlbum conté dues versions més, però jo he triat Ring of Fire, composició de June Carter, que va portar a l'èxit la seva parella o marit, Johnny Cash, l'any 63. Doncs això, aquest és el cover de Dwight Yoakam.

Don't Break a Heart That Starts to Beat és un dels tracks del nou àlbum dels Blue Ambition, un supergrup internacional que compta amb el prolífic Robbie LeBlanc a les veus. És el segon disc d'aquesta formació que rendeix tribut al hard rock melòdic dels 80, amb influències dels Bon Jovi, Fregner i Toto. Anem per una més d'aquest power trio, els Blue Ambition, la que porta per títol Love from a Stranger.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: I per tancar el programa d'avui, una de les composicions més icòniques del desaparegut Tom Petty. És una cançó inclosa en el seu àlbum de debut d'ara fa 50 anys. Tot un clàssic del rock. Amb American Girl, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
1: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
2: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
1: Més clar, més ràpid, més Badalona.
3: Són les 4.
4: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
5: Notícies Badalona.
6: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El ple ordinari d'aquest mes, el darrer abans de les vacances d'estiu, portarà aprovació aquest dilluns 6 de juliol diferents propostes de modificació del pressupost municipal i el seu annex d'inversions per al pagament de subvencions o d'altres partides per als serveis socials. Pel que fa a les mocions, n'hi haurà 5, dues presentades per Guanyem i 3 per Badalona en Comú Podem. D'aquestes, una compta amb el suport de la resta de grups municipals a l'oposició i demana la creació d'una xarxa municipal de refugis climàtics i l'impuls d'un pla de xoc davant les onades de calor. La coordinadora en defensa del patrimoni verd ha aprofitat el Congrés d'Arquitectura celebrat a les Tres Xemeneies per reclamar un replantejament radical de la política urbanística, considerant que les grans ciutats metropolitanes, entre elles Badalona, estan perdent verd urbà i així ho van voler denunciar durant la inauguració del Congrés. La coordinadora plega més d'una quarantena d'entitats, associacions i moviments ciutadans de l'entorn metropolità que defensen polítiques públiques menys agressives cap a l'entorn. L'entitat badalonina Més Verd Urbà s'hi ha sumat amb l'objectiu de reclamar una arquitectura pensada en els reptes que implica el canvi climàtic. Segons expliquen, la protesta del passat diumenge anava dirigida als representants polítics presents a la inauguració. Escoltem l'Olivier Bougeau, de l'equip de mitjans de la coordinadora, i la Montserrat Rectoret, de Més Verd Urbà.
7: Que no hi ha una paraula sobre la canícula que estem vivint, sobre la necessitat d'enverdir la ciutat, de la vegetació, que és el primer factor de reducció de temperatura i de manteniment de l'humitat.
8: Fa unes calors que pel canvi climàtic i no es posen solucions reals en aquest tema, doncs ens va semblar que ajuntant-nos a 40 entitats teníem més pes.
6: Badalona es troba entre els municipis que encara no han desplegat comissions locals per erradicar l'amiant. Segons ha alertat la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, la CONFAC, l'entitat celebra l'aprovació de la nova llei catalana, però alerten que pot ser insuficient perquè la norma no obliga els ajuntaments a implicar-se activament. En aquest context, des del moviment veïnal, s'assenyala Badalona com un dels casos on el procés encara no ha arrencat. La CONFAC considera que aquestes comissions municipals són clau per definir estratègies, calendaris i prioritats per retirar un material altament nociu encara present en molts edificis. Per això, el president de la Confederació, Jordi Giró, lamenta que la nova llei no obligui a crear comissions municipals.
9: Queda molt laxa la llei en aquest sentit i, per tant, considerem que això no hauria de ser així. Hauria de ser una obligació tenir les comissions municipals. Vol dir que, des del moviment veïnal, haurem de treballar molt de valent i de manera ferma amb les associacions de veïns del territori i les federacions per poder assolir que es facin les comissions municipals, perquè és vital.
6: I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
10: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: tal? Bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres 3 de juliol, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra, a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall de Llobregat també arribarem als 35-36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Per tant, compta amb el risc d'incendi, perquè no només a Girona, sinó a tot el país, és molt elevat. Ja diem, de núvols importants ben poquets, i tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge, moltes hores de molta calor, i sobretot el diumenge ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectat sabrem com les plantes poden sobreviure a l'estiu. Li preguntarem a Jaume Sabater, responsable de Garden Dicoma. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar, com dèiem ahir, la nova taxa de la Unió Europea de 3 euros als paquets barats que s'importen de la Xina i la conciliació com a factor determinant a l'hora de triar feina. A partir de les 5 coneixerem Valltech, una nova entitat creada entre el Centre Metal·lúrgic i la xarxa Union a Sabadell. Viatjarem al centre de Ràdio Ciutat de Badalona per saber com encaren l'estiu els seus professionals. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'empresa municipal de Terrassa Ecoequip disposa d'un nou camió amb equip mix de succió i impulsió per a la neteja del clavegueram. El nou vehicle ha costat gairebé 398.000 euros i permetrà treballar de manera més eficient, ràpida i segura, incrementant la capacitat de resposta davant d'incidències i emergències. L'adquisició d'aquest vehicle forma part del pla d'inversions d'aquest any de l'empresa municipal. El camió que feia fins ara aquesta tasca quedarà en reserva per a possibles feines de reforç o en cas d'avaria del nou. El nou vehicle suposa una modernització del servei amb una tecnologia més avançada i més capacitat de treball. Té més potència de succió i més capacitat d'impulsió de l'aigua. També incorpora una cisterna basculant que facilita la tasca de buidatge. A més, té un carret superior de 25 metres amb accionament hidràulic i dos carrets d'aigua neta, així com un comandament a distància per a la seguretat dels treballadors. Des de l'Ajuntament s'ha comentat que la ciutat necessitava adquirir aquest vehicle perquè tots els embornals facin la seva funció, sobretot en un moment d'intenses pluges pel canvi climàtic.
0: Gràcies, Sergi. Ara anem a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La realitat socioeconòmica dels barris de Sabadell presenta greus diferències segons les dades de l'Índex Socioeconòmic Territorial de l'Institut d'Estadística de Catalunya, que analitza les dades d'ocupació, els nivells d'estudi, les rendes percebudes i la població estrangera. El document, que es basa en dades de l'any 2023, posa de manifest que hi ha zones de la ciutat que tenen xifres molt altes per damunt dels 128 punts, mentre que n'hi ha d'altres que estan per sota dels 41 punts. És a dir, una diferència entre elles de 87 punts. D'aquesta manera, la ciutat és el segon municipi que no és capital de província amb una desigualtat més gran entre els seus barris. Aquest estudi permet posar de manifest que les zones més desfavorides són Campotgener, Campoamor, Espronceda, Torre Romeu, el Poble Nou, Can Uriac, el Torrent del Capellà, Can Déu, la Plana del Pintú, la Roureda o la Creu de Barberà, uns indrets que tenen una realitat que per Eduard Jiménez, economista, s'ha de combatre a través de polítiques concretes que no estigmatitzen però que ajudin a combatre aquesta realitat.
3: Cal tenir una política que faci una certa discriminació positiva envers aquests barris per tal de garantir que poden accedir a les oportunitats i als serveis en les mateixes condicions que el conjunt de la ciutat, no?
2: Davant d'aquesta realitat, l'Ajuntament ha plantejat diverses solucions per fer-hi front, com apostar per fer polítiques universals que arribin a tota la ciutadania i que també tinguin incidència en les classes mitjanes o fer actuacions concretes en aquestes zones que facin que les persones que hi viuen vulguin seguir-ho fent i mantenint el vincle amb el barri.
0: Gràcies, Anna. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Aquest dilluns comencen les obres de climatització de les escoles bressol municipals, una actuació que durarà 3 mesos i s'iniciarà amb la Ralet. També per pal·liar els efectes de la calor, l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques. Els dos projectes sumen una inversió de mig milió d'euros. La climatització de les 5 escoles bressol era assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les AFAs es van començar a mobilitzar a partir de 2023. Al curs 24-25 es van instal·lar aparells portàtils, però el compromís del govern municipal era fer la climatització completa dels 5 edificis. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Agüera és la primera tinenta d'alcaldia.
5: Aquesta licitació ha sigut de la climatització de les escoles bressol, ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros. Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament per optimitzar el consum energètic.
4: A banda de la climatització de les escoles bressol, el govern instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària per reduir l'exposició al sol dels infants. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. Una delegació de l'Ajuntament del Prat ha defensat al Parlament Europeu la necessitat de no ampliar l'aeroport. Ho han fet en un cicle de conferències Next Stop Barcelona del Prat, connectant la ciutadania protegint el nostre planeta, organitzada pel grup dels Verds a Europa i impulsada per un dels seus europarlamentaris i representant dels comuns, Jaume Asens. Durant dos dies, representants polítics, entitats ecologistes i associacions en favor de la mobilitat sostenible i la biodiversitat han debatut sobre com s'ha de treballar per aconseguir que Brussel·les paralitzi el projecte d'ampliació. Un viatge que també ha servit, en paraules de l'alcaldessa Alba Bou Jordà, per aconseguir nous contactes, tocar portes i sensibilitzar representants internacionals sobre el que s'està preparant a l'aeroport. A més de l'alcaldessa, per part de l'Ajuntament del Prat, hi han acudit el tinent d'alcaldia de l'àrea d'urbanisme i habitatge, Rafa Duarte, qui ha moderat una de les taules, així com el cap de Medi Ambient, Pau Esteban. També ho ha fet el tinent d'alcaldia d'Acció Ambiental, Joaquim Bartolomé.
0: Gràcies, Víctor. I ara, de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. L'Auditori Municipal es va omplir de gom a gom ahir dijous 2 de juliol amb motiu de l'acte institucional del Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI+, una commemoració que se celebra al calendari cada 28 de juny. La cita va incloure els parlaments institucionals i la lectura del manifest seguits de la representació de No es pot saber, de la companyia No es pot dir. L'acte va començar amb les paraules de la regidora de Feminismes, Àngela Bailén, i de l'alcaldessa de Castellà, Yolanda Rivera, abans de la lectura del manifest institucional, que enguany va anar a càrrec del tècnic de Ràdio Castellà, Carlos Lecegui. El manifest va posar l'accent en els avenços assolits en matèria de drets LGTBI+, especialment amb l'entrada en vigor de la nova llei catalana que reforça la protecció davant la discriminació i la LGTBI-fòbia, però també va recordar que les agressions, els insults i la discriminació continuen sent una realitat. Després de l'acte institucional, el públic va poder gaudir de No es pot saber, una comèdia de teatre musical de la companyia No es pot dir.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
8: L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha anunciat aquest dijous que la Casa de Cultura passarà a portar el nom d'Arcadi Oliveres. Ho ha fet durant l'acte d'inauguració del 41è curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, on ha qualificat la decisió de molt bona notícia per a Sant Cugat i fins i tot pel país. Segons ha explicat Vallès, la iniciativa neix d'una proposta que la Unipau va traslladar fa uns mesos al govern municipal. L'alcalde ha avançat que aquest mateix matí ja s'han començat a preparar els detalls de l'acte de canvi de nom, que està previst pel 27 de novembre. L'anunci posa nom i data a una iniciativa que feia anys que estava sobre la taula. L'abril de 2023, tots els grups municipals van aprovar una moció institucional impulsada per la Unipau per dedicar un espai de la ciutat a la memòria d'Arcadi Oliveres. El text, aprovat per unanimitat, no concretava quin havia de ser aquest espai, una decisió que ara s'ha resolt amb l'elecció de la Casa de Cultura. La Casa de Cultura, un equipament públic, cultural i social dels més importants que tenim a la ciutat, portarà el nom d'Arcadi Oliveres en memòria del seu llegat i de tota la seva feina, ha afirmat Vallès. L'alcalde ha remarcat especialment el compromís de l'economista amb la Universitat Internacional de la Pau i ha recordat que l'anunci arriba quan es compleixen gairebé 5 anys de la seva mort. La presidenta de la Unipau, Neus Sotomayor, ha celebrat l'anunci i ha assegurat que l'Arcadi també estaria molt content de veure el seu nom a la Casa de Cultura. En aquest sentit, ha destacat que es tracta d'un equipament de referència per a la ciutat i ha defensat que el nom contribuirà a mantenir viu el record i el llegat d'Oliveres entre la ciutadania.
9: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: Les plantes, les grans damnificades de l'estiu. Les altes temperatures afecten, esclar, però encara més la falta de coneixement. Des de Ràdio Castellà, avui explorem solucions amb un bon aficionat a les plantes i un expert. Guillem Plans, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, és un dels meus temes preferits, les plantes. I si sou torturadors professionals o si les adoreu més que algun familiar proper, us interessa escoltar l'expert d'avui, que és el Jaume Sabater, del Garden Dicoma d'aquí, de Castellà. Jaume, molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Arriba l'estiu, les temperatures són molt altes i les plantes se'ns queden pansides, una mica ensopides. I volem saber què és el que hem de fer perquè això no passi. Abans que res, el rec.
2: Bueno, clar, és el que anava a dir. Es dic que es queden pensides, hem de començar a preparar-les per l'estiu abans perquè ara puguin aguantar millor.
1: Com es preparen, rec, doncs, sobretot abans?
2: No, hem de tenir clar... Sempre dic que hi ha un problema, que és que fins que no tenim molta calor no ens en recordem del rec o de regar, vale? Després hem de començar a treballar una mica abans perquè les plantes ja tenen molta calor. El mes d'abril, maig, el sol, la inclinació del sol és la mateixa del mes d'agost. I el mes d'agost tothom té molt clar que ens posem morenos a la platja i que fa molta calor i que s'han de regar les plantes. Però el mes d'abril, maig, no tenim clar que és el mateix sol. La inclinació, o sigui, la radiació que rebem, o que reben en aquest cas les plantes, és la mateixa. Què vull dir amb això? Com que no hi ha els 35, no tenim la sensació de que falta aigua. Però, en canvi, les plantes pobres estan prenent el sol a la platja tot l'abril i tot el maig, que dic jo. Amb la qual necessiten ja començar a fer recs. I això és el que et farà que arribin millor al maig-juny, i sobretot aquests anys ja, que abans era juliol-agost, al juny propi amb les calorades. ¿Vale? A partir d'aquí, regar. No hi ha més. La gent em diu, és que les mataré de massa aigua. No. A partir d'aquestes onades de calor, i cada vegada més extenses i nits més càlides, és difícil matar... O sigui que es pot, ofegar una planta, però és difícil. Sobretot, per exemple, tot el que és amb test, nosaltres sempre donem una recomanació, que és el rec a diari. I em diuen, no, però això no és massa, dic, és que no ho faràs. O sigui, quan reguem nosaltres, quan no hi ha un sistema de rec, diguem-ne, el rec a diari amb una terrassa que hi toca el sol, és necessari. I després, quan ens saltem un dia, no passa gran cosa, ¿vale? Però el problema és que quan ja venim fent un rec cada dia, sí, dia, no, ara me'n salto un, després estàvem regant dos cops a la setmana o tres, i aquí és on quan dius, hòstia, anava a regar-ho ahir, no vaig regar, i goita, se m'ha mort. Dius, no, se m'ha mort, no, ja venia massa apurada la planta, ¿vale? Elles tenen molta capacitat de resistència i de resiliència a la... Però necessiten, ara ja dic, amb test, per exemple, l'accés d'aigua al perd. Amb la qual cosa, qui diu, no, és que ja es pot fer diari, doncs tampoc no hi hauria un problema d'accés, ¿vale? Sí que hi ha després adaptacions, en quant a espècies, o sigui, estigui, no em posi segons quina planta, més tendra, més això, amb una terrassa, que sabem que és una orientació sud, que tenim poder ara 8, 10, 12 hores de sol, i agafem a vegades una begònia o una cosa més dura, ¿vale?, que ens aguanti millor. Però el principal, que hi ha molta gent que diu, això no aguanta el sol. Ojo, sí, sí que aguanta, però el teu rec no l'aguanta. ¿Vale? Un rec com Déu mana, hi ha molta planta que sembla tendre, però que també té una resistència forta, sí que l'aigua que necessita.
1: Seguint una mica amb el que comentaves, suposo que recomanes observar-la dia a dia, perquè a vegades no hi prestem atenció i ens la trobem morta. I això ha seguit un procés.
2: Això és l'altra cosa que sempre també recomano jo, és el mateix. No? Aleshores, ja, mira, tenim un WhatsApp a la botiga per fer les consultes, sí, perquè sí fem de mitjà. Després és el mateix. Si tu te les mires de cap de setmana en cap de setmana, faràs de forense, però no de mitjà. Que és el que em passa a mi, no? Quan em venen al Garden, dic, jo et faig de forense. T'explico per què s'ha mort, per què ha passat, saps allò? Dic, però la gràcia és fer de mitjà. Vale? I fer de mitjà és abans, quan encara són vius, no? Les plantes també. Després és el mateix fet. Què vull dir amb això? Si tu no te les mires, òbviament, quan hi vas, veus el resultat. De vegades encara és positiu o moltes vegades ja arribem a tard, no? És el que tu deies, la gent diu, jo no hi entenc, és que no hi s'ha d'entendre. El primer de tot, amb això, és sentit comú. O sigui, a part, pues, sortir pues, a fer una ullada al balcó, a estar pendent, que fa molta calor, no? I igual que tenim, que sé, o si dius, hòstia, fa molta calor, pobre, que no... saps allò que no surto aquesta hora, surto allà, però és el mateix, si surto del cos, saps de color, com està tot bé, ah, mira, però està tot bé, perfecte, vale? No he regat i l'endemà dic, merda, no està bé, ahir de dia havia de regar, doncs aprendre'n. Aquí hi ha un aprenentatge que el podem fer tots, no cal fer enginyer, diguem-ne, vale?
1: Quan reguem, Jaume? Al matí, quan a la nit, si ens la trobem, mira, molt
2: sempre
1: patida...
2: Sempre que es pugui... Ah, aquí està. Sempre que es pugui, al matí. Al matí, perquè ve tota la tongada d'hores de sol amb l'aigua disponible i perquè reguem quan el terra és el més fred i la planta està el més freda possible. Vale? Perquè l'altre problema que sí que podem donar amb l'aigua és els fongs. I els fongs venen per temperatura i humitat. L'humitat li hem de donar perquè si no la planta se'ns mor. Però la temperatura, si ho fem al vespre, és molt més alta, encara que no hi toqui. No, ja no hi toca el sol. No hi toca el sol, però li acaba de tocar fa una hora el sol i aquella terra, aquella planta, pot estar encara molt més alta temperatura que si ho fem al matí. Hi ha molta gent que diu, hosti, al matí anem amb el temps just, pim-pam, bueno, doncs al vespre. Si no pots al matí, al vespre, si tenen un problema de fongs, a mi el diu que sí, ja el tractarem. Vale? I després el que tu deies. Quan arribo i la veig desmaiada, i li està patant un sol de nassos, tu agafes i regues. Diu, no, és que amb el sol no es pot. Ojo, a veure, el bar està tancat, però el nen s'està morint de gana, dona-li de menjar. Saps? Obrim el bar i donem de menjar. Doncs exactament el mateix. No és l'hora de regar. Ah, aquí està, no és l'hora de regar. Però és que si t'esperes a una hora de regar, te la trobaràs morta ja. Vale? I en canvi, en aquell moment, la cremada que pugui tindre del sol serà una cremada, però no serà mortal, per dir-ho d'alguna manera. Vale? En canvi, quan estan desmaiades, si t'esperes gaire, les pots tenir ja molt més difícil de recuperar o no recuperable, depèn de la planta, clar.
1: Ara que ens agrada sortir a la terrassa, que abans esmentaves, quines plantes hi faran goig? Floriran, estaran maques, i quines hem d'apartar del sol?
2: No, a veure, aquí tens cas, això, depèn de les hores de sol que tinguis. Ara, per exemple, hi ha moltes hores del dia. El sol a quarts de sis, les sis, ja és clar, i se'ns pon a quarts de deu de la nit. ¿Vale? Què vol dir? Que hi ha moltes orientacions que ara tenen sol, i això és un avantatge. La gent diu, és que tinc molt sol, això sempre és un avantatge, el sol, perquè com més sol, més opcions a flor. ¿Vale? Flor de temporada, tot el que és flor de temporada ara és el que et florirà i donarà molta més flor que un altre, un arbust de flor, que normalment són molt més estacionals i no tenen tanta capacitat de durar tants mesos florint. ¿Vale? A vegades et fan a florir de quinzenal, o et poden fer un mes, o van traient floreta, però no és la tan maco com la flor de temporada. Dins de la flor de temporada, el que parlàvem, si saps que et despistaràs algun dia, doncs les begònies, i diuen, és que això és el de la iaia. I dic, sí, clar, és el de la iaia, perquè és el que tota la vida hem vist, perquè és tot el que tota la vida ha funcionat. Vale? El que ja no ha funcionat, la iaia, que sí que sí, cuidava més de les plantes, ja ho descartava, per dir alguna cosa. No? Després, ho tenim molt vist, però perquè funciona. Vale? Perquè la begònia et permet despistar-te, o inclús a la vegada, és que ja no em despisto, però coi, marxo de cap de setmana. Doncs la begònia, si la tens ben regada i marxes de cap de setmana, quan tornes, la pots recuperar amb aigua. Vale? No se't dona mort. Però, bueno, després el que són clavells de moro, que també aguanten molt, a coses, per exemple, més de flor també, però més dures, com uns geranis, que el gerani sí que pots estar regant poder cada dos dies en moltes ubicacions i t'aguanten perfectament. Al revés, que després sí que si dones gaire més rec, de vegades et donen problemes, però també uns geranis van molt bé, i les ànies, que és una margarita que et fan una margarita groga, taronja, que també són molt dures, i permeten recs espaiats. No, hi ha molta planta, l'hibiscus, que és un dels reis de l'estiu, també, el cardenal, que en diuen, que et va traient flors tot l'estiu. Vale? Tot això t'aguanta molt bé. Sí que hi ha, doncs, si jo tinc una ubicació molt ombrívola, també s'han de regar, però després tot això perdria flor. I després tens altres tipus, com les guineanes, com l'isum, etc., que et poden, l'olària, que el mateix, et pot anar fent floració, diguem-ne, en zones que dius, bueno, només tinc una ullada de sol o no tinc sol directament. Perquè ara sí que és veritat que encara que no hi hagi gent, és que no toca el sol, dic, ja, però si estàs amb una porxada arran de sol, les hores de llum ja donen per segons quines espècies fer floració sense problema.
1: Si marxem uns dies fora i ens fa mandra deixar-li les claus a la veïna o fer venir en el germà o el cosí o qui sigui, hi ha sistemes de rec per si no hi som?
2: Sí, aquí hi ha diferents opcions. Hi ha els gels, aquestes aigües gelificades. Aquestes aigües gelificades van bé... Jo, sobretot, en interiors, en porxos que realment són molt ombrívols i frescos, i planta en interior. Vale? Passa que a interior ja hi ha un altre tema, que és que si deixem persianes i deixem molt més tancat, la planta interior ben regada abans de marxar aguanta 15 dies, 3 setmanes, sense problemes.
1: Déu-n'hi-do.
2: Perquè, no, clar, és que no té consum. A dintre deixem tancat, deixem 20 i pocs graus, no toca el sol, no se vapora, vale? Tanta aigua, i a més no hi ha llum, amb la qual la planta no treballa. Moltes vegades deixem persianes, etcètera, la planta deixa de treballar, amb la qual hi ha menys consum. Vale? I de vegades la millor opció és fer un rec i deixar-les en una cuina que és una mica de claror, etcètera, i regaletes, i deixar-les que facin 15 dies tranquil·lament, que no segons hauran mort. Vale? Exterior això ja és inevitable. I aquests gels, la gent de vegades diu, no, el gel que ho posaré els geranis del balcó. Ojo, aquests gels tenen la capacitat d'un got d'aigua.
1: Yeah.
2: Si amb un got d'aigua suplíssim 15 dies de rec, algú estem fent malament amb el rec, i no ho estem fent malament. Què vull dir? Que no tenen la capacitat per allargar tant com sembla, com allà et posa 15 dies o 20 dies, en planta que està al sol no tenen capacitat. Sí que hi ha, que això moltes vegades, inclús amb jardinets, petits, etc. Un gota a gota. Si tenim opció una aixeta, si tenim una aixeta o una toma d'aigua que ens doni en aquella zona on volem tenir la planta, un petit gota a gota, un petit programador senzill de aixeta, d'aquests cutres, diguem-ne, però que van de conya, que no se n'obliden, que no marxen a cap de setmana, que no tenen vacances, diguem-ne, i un goter a la planta. Que no hi ha opció. Moltes vegades, per exemple, si són pocs dies, en retirar-les també a un punt ombrívol. O sigui, treure-les de primera línia de balcó, posar-les a el que seria un cara nord, un cara oest, vale? Que tindrien ombra gran part del dia, perdrien la floració, però després et permet poder regar més esporàdic o posar-li inclús uns cubells amb tres dits d'aigua i que tinguin una durada, aquell rec, saps allò, per anar aguantant. Vale? Hi ha sistemes també el típic de la gallera amb la veta de la Meri, no? de fregar,
1: sí.
2: Que et va donant aigua, diguem-ne, però clar, aquests sistemes a ple sol en dos dies s'han begut els 10 o 12 litres perquè estan consumint molt. Vale? Després el que hem de fer, sobretot per això funcioni, és això, en retirar-ho, posar-ho, i a vegades inclús dic, escolta, no passa res si estan 4 dies, que marxo 4 dies, posa-ho a dintre. És que a dintre, bueno, li visco esperarà tota la flor, i podrà fer alguna fulla lletja, però el trauràs i en una setmana el tindràs recuperat. Vale? Si el tenim a fora i passa del punt de secada, allò ja no el recuperem. Mm. És diferent. Per això, sobretot, molta gent... Creu, li costi un balcó, 7 o 8 jardineres, dos testos, un hibisco, no sé què. El gota a gota va amb uns calés, però si ho has de reposar, ja ho estàs pagant. I, en canvi, de l'altra manera, el tindràs que fa goig tot l'any.
1: Què requereix
2: l'avantatge d'això?
1: Què requereix la instal·lació del gota a gota, més enllà de la presa d'aigua?
2: La toma d'aigua, la presa d'aigua, és el principal, que és el principal problema. Moltes vegades dius que això no tinc no menjador i no hi ha cap toma, no hi ha... A vegades dius, tinc la cuina, mira, puc un forat i treure. Pum, ja està, vale? Però si no, no tens opcions a això. Però després és simplement un programador d'aixet amb un reductor, això sí que posem un reductor de pressió perquè no ens salti les tuberies, perquè tot aquest accessori petit de goteig va a pressió amb la mà. No, és molt fàcil, és com

0: guerra està fixant 40 euros en planta.
1: Sí, sí.
0: Si és per llançar-la quan marxis de vacances, me l'ha guanyat. És, ostres, guarda, a més, un gerani, per exemple, que pot aguantar 2-3 anys, vale? Dius, home, pues anem a fer perquè aguanti, que estigui ofenós, i seran més grossos, seran més macos, i també s'anima. Jo sempre dic que per aprendre necessites també que la planta sigui graïda. Que això, després, quan tu veus que la planta funciona, tens allò... M'ha agradat, va, seguim.
1: Ai, injecció d'autoestima.
0: Ah, aquí està. I això et fa també doncs, d'agafar-hi més ganes amb aquest tema de jardineria, moltes vegades.
1: Clar que sí. Ara ens n'has fet venir de ganes, eh? Jaume, moltíssimes gràcies per aquest màster que acabem de fer en plantes. Aquest estiu, ja ho sabeu, al rec, o posar-les a dins, a l'ombra, o si no, donar les claus a la veïna, però les plantes ben vives. Jaume, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
0: Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
1: I molt bona tarda a tu també, Carme.
2: Gràcies, Guillem. Bona tarda i prenem bona nota, de tots aquests consells. Gràcies.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda i afrontem l'última tertúlia Tres Bandes de la setmana. I la farem en companyia del Quirze Casablanques, que és llicenciat en Humanitats i ara jubilat. Quirze, molt bona tarda des de Sabadell.
1: Bona tarda, ciao.
0: Molt bé, molt bé. Saludem també el Jordi Gili, que és president honorífic de l'entitat cultural Amics del Prat. Jordi, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Tot bé, també?
2: Tot bé. Si no entrem en detalls, molt bé i tot.
0: Ok, molt bé.
2: Una mica de calor,
1: però bé.
0: Sí, ara entrarem en detalls. Ja veurem que us agradarà el detall. I el Josep Amorós és publicista i escriptor i el tinc aquí a l'estudi de Sant Cugat. Josep, bona tarda.
3: Bona tarda. Els detalls són literàriament sempre la base d'una bona narrativa.
0: Són fantàstics, els detalls. És la mare del xai, no? És el que distingeix.
3: Correcte.
0: És el que dona...
3: El que passa és que no entenc molt bé el Quirze, em sembla que era el Quirze, no? El que ha dit que, no, que si no entrem en detalls.
0: Ah, no, el Jordi, crec.
3: O el Jordi, ja, perquè és que si...
1: Però jo també ho subscric, eh?
3: No, totalment, perquè és que hi ha vegades que no, hi ha persones que els hi preguntes, hola, com estàs? I t'entren en detalls. I dius, ostres, amb un prou bé en tenia prou.
0: Ja, no sé per què he preguntat.
3: Jo recordo quan la pandèmia, quan em preguntaven com estàs, em vaig... no sé per què, se'm va acudir una cosa i sempre contestava gairebé.
0: Ah, sí?
3: Com estàs, gairebé?
0: Està bé. Sí, és una fórmula que pot funcionar.
3: De fet, s'ho va inventar un personatge d'una novel·la, però bé, sí.
0: Molt bé. Escolteu una cosa, vosaltres sou molt fans i usuaris d'aquestes plataformes de comerç electrònic, és a dir, compreu per internet?
3: Són dues preguntes diferents, eh?
0: Bueno, a veure, tu compres? Fas compres per correu i per
3: alguna cosa
0: per
3: sí, no, alguna cosa sí, no gaire. Més aviat compro continguts. No productes que hagi de rebre físicament a casa, algun sí. Però molt poc, molt poc, molt poc. Jo intento ser coherent i comprar...
0: És tan difícil ser coherent avui dia.
3: De proximitat.
0: Sí, això queda molt bé, però jo no sé si a l'hora de la veritat ho practiquem. Jordi i Quirze, vosaltres compreu a través de online?
2: Jo reconec que alguna cosa sí.
0: Alguna?
2: Sí.
0: Val. Però la majoria coses de les teves...
2: Coses del dia a dia i això, mai.
0: Uh-huh.
2: Però a vegades hi ha coses que... I ara no ho trobarem, això, pam, doncs... Sí.
0: Ja, sempre hi ha un lloc on ho trobes tot.
2: Exacte.
1: No? Sí, jo és que com que visc en una ciutat petita, com és ara Sabadell, que dius, hosti, això mira, doncs comerç electrònic. Sí, llavors segur que ho trobes.
3: Coi, Sara, que no teniu comerç
0: vols
3: a Sabadell,
0: dir,
3: no
0: vols dir, vols dir, Quirze?
1: Sí, sí.
0: O és ironia,
1: sí,
0: o és ironia
1: això...
0: pura? És ironia pura o què?
1: És ironia pura, és ironia pura.

0: Home, per favor, sí, sí, a Sabadell, al Prat, és igual, a qualsevol de les ciutats que formen part d'aquest programa, jo crec que un dels sectors vius és el comerç, que costa, que estan intentant lluitar per sobreviure, també. Però encara tenim sort i podem dir que vivim en ciutats on el comerç de proximitat té un pes, té un pes important.
1: Sí, ara que estem
2: jo el que volia dir és que la ironia de vegades és que ens pot servir d'excusa per fer el que hauríem de fer.
0: Ja, també.
3: Té un pes important, però unes dificultats molt grans per subsistir.
0: Sí, ho sabem. Sí.
4: Sí, perquè aquesta taxa tampoc no els ajudarà gaire, eh? Més que res perquè no els hi anirà a parar de cap manera.
0: Ahir, aquest episodi d'ara el vam començar ahir. No el vam poder tancar i, per tant, dic, deixarem els deures perquè els facin els tertulians de divendres. I és que estem parlant, i ens referirem ara, a aquesta taxa de 3 euros que ha implantat a partir d'aquest 1 de juliol, portem pocs dies, però des d'aquest mes de juliol és la nova taxa de la Unió Europea per intentar frenar tot aquest allau de paquets que arriben des de, bàsicament i principalment, de la Xina. I que en el seu moment, clar, com són preus reduïts, perquè són cosetes molt insignificants, el preu no arriba als 150 euros, no es paguen arancels i totes aquestes històries. I s'han quadriplicat en 3 anys tots aquests paquets. Això és com una mena d'invasió. Per terra, mar i aire. Jo no sé si penseu que aquesta taxa serà dissuasòria de cara als compradors.
2: Jo opino una cosa, i no sé si amb això m'equivoco, però una cosa que et costi 150 euros i amb aquests 150 euros la puguis anomenar que és una cosa barata, si te'n costa 153 continuarà sent barata, eh? Vaja, dic jo, eh?
0: No, però sí, estem parlant de productes...
4: Més aviat de productes de 10, 12, 15,
0: sí,
4: 50 euros.
0: Sí. De les coses que tu aniries a comprar a un bazar, no?
4: Sí, exacte.
2: Sí.
0: De tot
2: sí, però
0: això...
2: Perdona, és que jo potser no m'hi he explicat prou bé. O sigui, inclús una cosa que comprada en aquest comerç electrònic ens costaria 10 euros... Però és que normalment comprar al comerç, haver de sortir al carrer i anar a comprar, ens costaria 50, és igual de barat amb 10 euros que amb 13.
4: Sí, esclar.
2: Aleshores, doncs, bueno, continua sent llaminer comprar-ho a través del comerç electrònic.
0: Sí, per tant, no dissuadeix.
2: Exacte, no dissuadeix, això, aquí anava.
0: I tu què en penses, Jordi?
3: Jo pel que fa al tema del comerç electrònic, i a vegades he comprat i compro algunes coses, em direu que sóc una miqueta friqui. A mi, per exemple, m'agrada portar corbata de llaç, corbatí o pajarita, digueu-li el nom que tècnicament s'hagi de dir, no ho sé ben bé. Jo no en trobo aquí, a les botigues de Barcelona, enlloc en trobo.
4: Esclar, al Passeig de Gràcia segur que en trobaràs, però esclar, et trobaran.
3: No, jo no en trobo. En trobo alguna amb el llaç fet, però és que a mi m'agrada fer-me'l.
0: Ah, va.
3: Amb el llaç aquest... Com
2: ara sí que diré que ets friqui, ara sí que ho diré.
3: No, jo ho reconec, sóc una mica raret, però a mi...
0: No,
3: jo fa molts anys que no porto corbata. Si he de posar-me corbata, jo em poso un corbatí o com se li vulgui dir, no? Però m'agrada fer-me'l jo. I aleshores... l'única manera de poder-ne aconseguir i no és fàcil és per internet, és a través d'Amazon o a vegades amb algun viatge a Brussel·les o a Roma o un lloc d'aquests, n'he comprat alguna, però si no, vull dir,
0: coses
3: que aquí el comerç local òbviament no en venen perquè tampoc no deuen tenir gaires peticions, m'imagino.
4: Ara m'has deixat parat, eh?
0: El Jordi és d'Antes, és dels de Dantes.
3: Jo soc d'Antes, sí.
4: I escolta, i això als basars no n'hi ha, no, esclar. Els basars, com deia la Carme, és a dir, els xinos, per entendre'ns, que és un barbarisme,
0: sí,
4: però així ens entenem tots.
3: Bueno, ja, és que no, ni m'hi he atrevit a demanar-ho, però no ho crec.
0: Sincerament, tenen pràcticament, no ho crec. Tenen pràcticament de tot. Però ara que parlaves d'exactament aquest producte, plantegem-nos què compra la gent en aquestes plataformes. És a dir, són compres necessàries o s'ha arribat a convertir pràcticament en una addicció, podríem dir, que és una paraula bastant forta per definir doncs, aquesta relació amb el comerç, perquè és que és molt addictiu.
4: O sigui, jo penso que és bastant coses per casa, en general, articles per casa. Si tu mires, si tu entres...
0: Que acabes amuntegant en un racó.
4: Sí, segurament sí, són pongos. Però si tu entressis al web de... Si entressis al web de Temu, diguem-ho en clar, Temu és el líder amb aquesta... Està a AliExpress i no sé quants més, però vaja, Temu. Tu entres al web de Temu, que gairebé tot és gratis, vull dir que a partir d'ara tot costarà 3 euros. Ostres, els productes més venuts són, en aquest moment, doncs, ventilador de sobretaula de no sé què. Ventilador, no, aire condicionat de coll de no sé quantos més.
3: Sí, que dura entre 2 i 3 dies.
4: Joc de tovalloles de no sé què, tal, pim-pam. Sí, són molt oportunistes. És a dir, jo crec que és fomentar una demanda molt d'impuls, no? Allò que en diuen... Saps quan vas al súper, els articles que hi ha a la caixa, al costat de la caixa, que mentre fas cua els vas agafant?
0: Mira, doncs, això em ve de gust, no?
4: Exacte, doncs és això, al final és això. Penso jo, bastant. I després es compra, jo crec que es compra molt farmàcia per a farmàcia.
0: Ah, sí?
4: Sí, tots els succedanis...
0: I què
4: costa,
0: a veure si farmàcies n'hi ha també per a un tren?
4: Sí, però tots els succedanis dels Ozempic, tot això es compra per comerç electrònic. És bastant...
0: Què vols que et digui?
4: És bastant obscur, aquesta part.
0: Per tant, podria ser... De fet, podríem dir que no és del tot necessari. Són unes compres que no són d'una necessitat extrema per al nostre dia a dia. Penseu que acabarà fent més sostenible el comerç electrònic, com diuen i afirmen fons comunitàries, aquesta taxa?
3: Depèn de què el substitueixi. Crec que no serveix per res.
4: No, sí, completament.
3: Com a cosa dissuasòria no crec que serveixi.
4: No.
2: I com que tampoc hi ha objectiu recaptatori, doncs no serveix de res.
3: Bueno,
2: o sigui, com perquè objectiu dissuasòria no ho és, recaptatori tampoc, bueno...
0: Llavors com el definim?
2: No ho sé.
0: És un pongo més.
4: Jo em temo que si diuen que no té objectiu recaptatori, posa't a tremolar, perquè
0: no,
4: precisament és l'objectiu. Oi, és que
0: no,
4: esclar...
0: Mira,
4: diuen,
0: la informació
4: diuen,
0: parla
4: diuen,
0: dels ingressos. Diu que el 75% aniran a parar al pressupost de la Unió Europea i el 25% al país d'entrada. Perquè hi ha una base logística a partir de la qual es fa la distribució a la resta de països.
4: Sí, esclar, però això és la destinació geogràfica, a la butxaca d'aquí, és el país d'entrada, o de la Unió Europea. La Unió Europea és una espècie de gegant administratiu, burocràtic, terrible, que és clar que moure... només, jo penso que només per emetre i per controlar aquest decret ja necessitaran els 3 euros de cada paquet. Saps què et vull dir? Esclar, és que per moure tot aquest...
0: Que no es quedin amb el 75 ja posats, sí, quedeu-vos amb el 100%, exacte. Perquè si no, no fareu ni per pipes, De totes maneres, si... ara parlàvem de qui es quedarà amb aquesta taxa, no? Amb aquests ingressos. Qui els pagarà? Perquè en principi la Unió Europea diu no, això no va a compte del consumidor. Què faran les plataformes?
4: Despeses d'enviament pujaran 3 euros i ja està. O sigui, ara no seran 5,5 sinó 8,5 i ja està. No té més. És senzill, ja m'explicaràs. És una manera absurda de dir-ho, perquè és obvi que acaba repercutint en el comprador. Obvi, és obvi. Que sigui dissuasori, no estic molt d'acord amb el que s'ha dit, és a dir, és que és impossible que sigui dissuasori, perquè 3 euros no paren a ningú de comprar una bagatela, entenem bagateles d'aquestes coses.
0: Haurien de fer com aquells que diuen, home, si voleu que no fumin, que posin els paquets de tabac a 100 euros, no?
2: Que ja et fotran.
4: Ja ha sortit un fumador per aquí.
2: No, perdona.
0: Un ex.
2: Ha sortit un que fa 38 anys que no fuma.
0: Mira,
4: ves no per diguis, on. No ho diguis,
2: no ho diguis. I no és que en tingui 38 d'edat i per tant no he fumat mai. No és això, eh? Fa 38 anys que ho vaig deixar córrer, diguéssim.
4: Però per tant ets un fumador que fa una estona que no fumes. Vull dir,
2: un ratet.
4: Sí, exacte. No, t'ho dic perquè és el meu cas, també. Jo també
0: sóc ex, eh?
4: Jo em fa uns quants més d'anys, però sí, oi tant. A veure,
0: respirem millor?
4: Sí.
2: Hi ha altres coses millor, eh? No solament el respirar, eh?
0: No, home, no, però això és bàsic. Si no respirem és que estem morts.
2: Ja, però el menjar també és més bo, eh, quan no es fuma.
0: Tot és més bo, fins i tot els petons són més bons.
2: Mira, veus? Això em costava una mica de dir-ho, mi.
0: No, home, però això és normal. Això també no, és el fenestre de cada...
3: Com un amic meu que li deia a la seva dona, que fumava molt, diu que quan li faig un petó a la boca sembla que faig un petó amb un cendrer.
0: Sí. És així. Vaja, que continuarem pagant i no passarà res, no?
4: No,
0: i la
4: posar...
0: sostenibilitat també a...
4: Això és imparable, això és posar portes al camp, no té...
2: El gran valor que haurà tingut aquest Erangel és poder haver tingut nosaltres quatre aquesta conversa.
4: Correcte. Sí.
3: Ja està més o menys d'acord.
0: No et pensis que això més d'un, eh? Perquè usuaris i gent que fa compres en aquestes plataformes n'hi han agrapats. Sí. N'hi han agrapats, no. Escolta.
4: Sí, però 3 euros per paquet no escalfarà els ànims. No,
0: home,
4: no,
0: potser en comptes de rebre 7 paquets a la setmana a casa, en rebràs 3 o 4, potser.
4: Doncs mira, ja seria un progrés, tant de bo que fos així, però jo dubto.
3: De totes maneres, si us fixeu, cada vegada més aquestes companyies de compra o de venda per internet, cada vegada més busquen punts de lliurament dels paquets, perquè això, esclar, és molt més ràpid anar a una botiga, a un establiment, deixar 15, 20, 30 paquets, i el client ho va buscar.
0: Sí. No.
3: També és veritat que d'aquesta manera, en aquests establiments, tenen una petita mitjana compensació, no sé com va això, però, clar, no ho fan per amor a l'art, però bueno.
2: No, però això potser és la part positiva del tema, eh? Que aquesta remuneració que té aquest establiment que t'ajuda, que fa de terminal, diguéssim, no?
3: Sí.
2: Perquè, mira, és una font d'ingressos més per un comerç que potser no en té masses de fonts d'ingressos. Uh-huh. A la seva venda habitual, diguéssim, no?
0: Sí, fan de veïns, no? Dels veïns que et recollien els paquets. Perquè quan no hi són,
4: sí, però això,
0: els titulars...
4: Sí, però això no els estalviarà la taxa, eh? La taxa no és sobre l'últim pas de la distribució,
0: ja.
4: Sinó que és sobre l'arribada a duana d'Unió Europea.
0: Correcte.
4: Ah, esclar. No, és una forma de baratir la distribució, és clar, i bé, també és interessant pel comerç local, obvi, però és clar, per al que ho envia, és molt més senzill logísticament i per tant és molt més barat, s'estalvia un fotiment de pasta si no necessita un repartidor que després ho porti a 50 adreces diferents i vagi tot amb una.
3: Jo us explicaré una anècdota d'això. La primera vaig comprar alguna cosa per Amazon, concretament. Va ser una funda o un protector de silicona del mando a distància del cotxe. Que el de la concessionària del cotxe...
4: Quina cosa més complicada, tu.
0: No.
4: Bé.
3: No t'hi amoïnis, això. Tu compres per internet, compres un protector d'aquesta silicona i el mando et durarà 3 vegades més. Bueno, vaig comprar, pim-pam. El repartidor va venir 3 vegades a casa a portar la cosa aquesta, que costava 4,50.
0: Ostres.
3: O sigui que vaig pensar, i aquest bon home, què hi guanya amb un producte que val 4,50, que ha vingut 3 vegades a portar la tonteria aquesta a casa? És una cosa, sí. Vaig ser una miqueta al·lucinat, però veig que segueix igual.
0: Clar, jo no tinc ni idea, de com deuen cobrar els repartidors.
3: Poc.
0: Perquè, ja, poc, això sí. Però que no saps si va pes, si és fix, com és. Perquè...
4: És que hi ha moltes categories de repartidors. Eh? Els d'Amazon encara estan més o menys bé. Sobretot els que van ja amb la furgoneta a Amazon, eh?
0: No
4: els
0: sí, que aparquen en qualsevol lloc.
4: Sí, aquests bé, tenen una ruta establerta i van passant porta per porta, van deixant. Els que no han deixat, doncs tornen enrere i tornen, suposo, o donen la volta i tornen a començar. Però generalment, si no et troben a la primera, et deixen una nota dient vés-ho buscat al lloc. És el que, o ni la nota, t'ho envien amb un WhatsApp o amb un SMS. Uh-huh. I si no, fan el que fan a casa, clar, les cases amb jardí, a casa ho tiren per sobre la tanca. I quan arribo a casa, la Hanna, la coseta, ja s'ho ha menjat tot.
0: Home, si fos un comandament amb un protector...
3: Que no s'indigesti, pobreta.
4: Està tot rosegat, ja.
3: Que no s'indigesti, pobreta.
0: Mare meva, quin panorama. Bé, doncs anem a l'altre dels temes, a veure si tenim temps. A propòsit d'un estudi de Foment de Treball que han realitzat amb 800 persones i que en el seu titular explica que 6, entre altres coses, una de les dades que destaca, sobretot el titular, diu, 6 de cada 10 treballadors trien feina pensant en la conciliació familiar en comptes d'altres factors, com el sou o la vocació. De moment, ens quedem amb el titular. Primera impressió després d'aquest titular. Quina lectura feu? Què us ve al cap?
4: Jo quan veig una enquesta, el primer que faig, sempre, és mirar qui l'ha feta. I preguntar-me per què Fomento del Trabajo Nacional, ara en diuen Foment, per què dimonis fa una enquesta i per què dimonis pregunta això? I totes aquestes coses doncs, ja em comencen a fer pensar, òbviament. Vull dir, és a dir, 6 de cada 10 trien conciliació...
0: Una resposta ràpida.
4: Per sobre de sou. Sí. Doncs, cony, paguem menys i donem-lis més conciliació familiar. És fàcil d'entendre, no?
0: I una molt genèrica. Els temps estan canviant.
2: Mm, sí, això
4: deia,
2: sí.
4: Ja ho deia el Bob Dylan,
0: no?
4: Això.
2: Això sí, però jo ho faig d'una altra manera. O sigui, jo quan veig el resultat d'una enquesta, primer ho poso en dubte i després pregunto qui l'ha fet. Però primer la poso en dubte, ja directament, diguéssim. El que sí hi ha una tendència, potser lleugera, però ja comença a treure el nas, en què el treballador, o sigui, no sé, no el treballador, no, una persona, per ell, el treball no és el centre de la seva vida. El treball és una cosa més de la vida.
0: Però això és ara, per això deia...
2: Sí, és ara, que ara comença a treure el nas, això.
0: Els temps estan canviant.
2: Uh-huh.
0: Jordi.
3: Sí, jo és que en l'enunciat aquest, jo crec que es fa una cosa molt reduïda al dir la conciliació familiar.
0: Sí.
3: Si ens limitem amb això, jo no hi estic d'acord, sincerament. No crec que això sigui així. Una altra cosa molt diferent és que, especialment la gent de menys de 40 anys, per entendre'ns, realment el que busquen és treballar, tenir un sou digne, però a més poder tenir una vida normal, de poder fer esport, de poder tenir un moment d'esbarjo, de...
2: Ja vas, sí, t'anava
3: molt,
2: jo.
3: Molt més enllà del que podríem entendre com a conciliació familiar. Aquesta seria la meva opinió. I això sí que crec que en alguns casos pesa el fet de dir, home, és que jo si treballo aquí m'estalvio, doncs, 2 hores de viatge cada dia per anar a no sé on a guanyar més o menys el mateix, doncs si treballo aquí, si puc tenir una feina aquí a la vora, guanyo una qualitat de vida. Això és, sí, una altra
4: encara
3: història.
4: Encara que guanyi una mica menys.
3: Encara guanyi una mica menys.
4: I tinc 2 hores o 3 hores per mi cada dia i m'estalvio els maldecaps de rodalies i aquestes coses.
3: Mireu, jo ara us posaré un exemple molt senzill. Tinc un amic que precisament ara acabo de fer un cafè amb ell i ha deixat una feina on s'estava guanyant relativament bé la vida i va a guanyar quasi 600 euros menys al mes per tenir una feina que tindrà un horari de dilluns a divendres de 8 a quarts de 3 o a les 3 o una cosa així, les tardes lliures i una feina doncs, com més tranquil·la, més... I ara en aquest moment està en una feina superestressat. Diu, mira, potser faig una bestiesa. diu, però jo no puc viure amb aquest estrès constant i aniré a guanyar menys diners.
4: A mi em sembla molt raonable, eh? El que, bé, al final, això és com el a veure, deixeu-me fer la broma, és com el permís de paternitat, no? Hi havia el permís de maternitat, ara s'ha extès el permís de paternitat, però és que, coi, és que a vegades el permís de paternitat es converteix en el permís per sortir cada dia en bicicleta, saps què vull dir?
0: Bueno, entre altres coses,
4: esclar, però... No, però entre altres coses, no, el permís de paternitat és perquè tu et cuidis del teu bebè mentre la dona que primer ha agafat el de maternitat, doncs
0: es reincorpora a la seva. Potser és una paternitat que agafa el relleu a la maternitat.
4: Sí, però no? Això ho dic en el sentit correcte, eh? Això ho dic en el sentit en què és cert que no es busca... Jo penso que no es busca tant la conciliació familiar, com molt bé s'ha dit ara fa un moment, sinó que el que es busca és això, el comprar més temps per tu, o sigui, el canvi de menys sou. Bé.
0: Exacte, perquè aquest conciliació familiar, a mi m'agradaria saber, doncs, quantes persones d'aquestes 6 de cada 10 són dones... I quants homes?
3: Aquí.
0: Sí o no?
2: Un primer punt per posar en dubte el resultat de l'enquesta.
4: Correcte.
3: Que a més no ho sabem. En l'enquesta no diu si quantes dones.
4: O si més no s'ha publicat. No ho sé, potser
0: sí
4: que ho diu.
0: Sí, però de moment aquesta dada no la tenim. No, per tant, el tema de la conciliació familiar, doncs a veure què passa. El que potser ens entristeix una mica és que el tema de la vocació queda en un no-res. No? Mm. Queda en poca cosa, quan sempre ens deien tu fes el que et digui el cor, no? Vull dir, fes el que t'estimes, el que vols, el que... Però avui dia és tan complicat, això?
4: No sé si tampoc...
2: Sí, però potser una... Perdoneu.
4: No, deia que jo no estic d'acord, que t'ho diguessin així. A veure, jo quan tenia 17 anys volia ser guitarrista de rock i el meu pare em va fer estudiar econòmiques. Què vols que et digui?
3: Bueno.
0: Però sí, et fan triar, però sempre et fan l'observació. Ho deixem aquí, és que no ens queda més temps. Avui, mira, podíem fer una tertúlia fins a les 6 i acabar el Connectats amb aquesta tertúlia.
2: Sí, no acabaríem mai, eh?
0: A les 6 hem de dir adéu. I ara també hem de dir adéu, ho hem de deixar aquí, però després tornarem. Senyors, moltíssimes gràcies, que passeu un molt bon estiu.
4: Igualment, gràcies.
3: Igualment. Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
3: Adéu-siau. Adéu-siau.
5: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
1: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
2: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
1: Més clar, més ràpid, més Badalona.
2: bdncom.cat.
1: Badalona passa aquí.
3: Aquí Badalona.
4: Aquí Badalona. Aquí Radio Ciutat. Un batec de vida per cada moment, per cada moment.
5: Són les 5.
6: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
7: Notícies Badalona.
8: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Els nous pressupostos de la Generalitat deixaran a Badalona una inversió directa de més de 31 milions d'euros amb un pes destacat de les polítiques d'habitatge, les infraestructures sanitàries i la transformació urbana. Les xifres formen part del desplegament previst fins al 2028 que inclou projectes estratègics a diversos barris de la ciutat. El Parlament ha donat llum verd aquest dijous als primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb el vot a favor dels diputats del PSC, Esquerra Republicana i Comuns. Són els primers comptes que aprova la cambra des del 2023, posant fi al període més llarg en democràcia sense nous pressupostos. Els comptes de la Generalitat per al 2026 pugen fins a 49.162 milions d'euros. Els migrants desallotjats del B9 recorren l'arxivament del cas i el porten al Tribunal Superior de Justícia. Els migrants desallotjats de l'antic Institut B9 de Badalona han presentat recurs contra l'arxivament de la causa administrativa, una decisió judicial que, de moment, ha avalat l'actuació de l'Ajuntament en el macrodesallotjament del desembre del 2025. Baula Advocacia, que porta la defensa dels afectats, ha confirmat que el cas ja s'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El moviment arriba després que una jutgessa avalés l'actuació del govern local, encapçalat per Xavier García Albiol, considerant que el consistori havia prestat l'atenció deguda a les persones desallotjades. Segons ha avançat el diari Oponès, el recurs denuncia que la resolució judicial deixa desprotegides les persones migrants que van quedar sense alternativa habitacional. Aquest dilluns comencen les obres de climatització de les escoles bressol municipals, una actuació que durarà 3 mesos i s'iniciarà amb la relet. També per pal·liar els efectes de la calor, l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques. Els dos projectes sumen una inversió de mig milió d'euros. La climatització a les 5 escoles bressol era assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les AFAs es van començar a mobilitzar a partir del 2023. Al curs 24-25 es van instal·lar aparells portàtils, però el compromís del govern municipal era fer la climatització completa dels 5 edificis. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. En parla Cristina Güera, que és la primera tinenta d'alcaldia.
9: Ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros. Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament per optimitzar el consum energètic.
8: I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.

0: Minuts de la tarda, moment per a la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs hem de començar recordant que es demana no desplaçar-se cap a la zona de l'incendi del Baix Empordà i perquè hi ha dificultats amb les tasques d'extinció i la situació no va millor, sembla que va empitjorant. De moment tallat, la C66 a Palafrugell, vies locals en concret entre Cornellà del Terri i Viladamulls, la Bisbal d'Empordà i Calonja, Banyoles i Viladamulls, Llagostera i Calonja. Per tant, estigueu a la guai perquè la situació és molt complicada. A banda, cap de setmana, divendres, molta mobilitat, aturades a la P7, Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Castellbisbal, Castellví de Rosanes i Subirats, per exemple. I en el cas de la demarcació de Girona, la C31 a Calonja cap a Palafrugell. Compte, perquè les rondes també van molt carregades. Mantingueu-vos informats, sisplau, que és la situació. Bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Sabadell s'ha presentat a la creació de Belltec, el nou projecte impulsat per dues entitats de la ciutat que té l'objectiu de connectar empreses, generar noves oportunitats de negoci i posicionar el territori com un referent d'innovació tant a Catalunya com a Europa. Ens ho explica l'Anna Clarà de la mà de la directora de Belltec, Meritxell Bautista.
1: El Vallès fa un pas endavant per reforçar el seu paper com un dels principals motors industrials i tecnològics del sud d'Europa. El centre metal·lúrgic i la xarxa Onion impulsen Belltec. En parlem amb la presidenta Meritxell Bautista. Què tal, Meritxell, com estàs? Bon dia.
2: Doncs bon dia, molt contenta d'aquest nou naixement de Belltec i agraïda de l'altaveu que ens doneu des de Ràdio Sabadell.
1: Primer de tot, què és exactament Belltec i per què neix ara?
2: Doncs Belltec és la unió del centre metal·lúrgic i de xarxa Onion amb aquesta necessitat d'unir tot el talent empresarial que hi ha en els dos Vallesos, Vallès Occidental i Vallès Oriental, de buscar sinergies des de l'experiència d'aquests 65 anys que té el centre metal·lúrgic de Sabadell juntament amb algú tan innovadors com també és xarxa Onion, amb els emprenedors, amb aquest món tecnològic, i amb aquesta necessitat d'unir realment el que està passant a nivell territorial tant al Vallès Oriental com al Vallès Occidental, Belltec neix per buscar aquestes sinergies, col·laboracions, ser altaveu i ser un punt de referència i un punt important dins de tot Catalunya, no? Volem ser doncs el punt de referència, a més de Barcelona, a més d'altres punts que existeixen, però evidentment que el talent que hi ha en els Vallesos, doncs,
1: s'ha de fer notar, no?
2: S'ha de fer notar i és necessària, i era necessari aquest naixement, i Belltec ha nascut per ser realment un mirall per a tots.
1: Perquè quin problema o necessitat detectàveu al Vallès?
2: Bueno, moltes vegades tot el talent queda dispers, no? I perquè les coses vagin bé es necessita la unió i la col·laboració de moltes entitats, des d'empreses, des d'administració pública, on també agraïm el recolzament del Departament de la Generalitat d'Empresa, que ha estat avui en aquest naixement, des de la part acadèmica, universitats, amb el recolzament que tenim tant de la UPC com de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa, entre d'altres, evidentment també de la Universitat de Bellaterra, de les empreses i del talent tan potent que tenim aquí. Avui hem tingut representació de les adhesions i de la confiança que ens donen empreses com HP, com Rico, com Cisco, que és una de les empreses tecnològiques més grans, tot el teixit, molt del teixit empresarial de pimes i d'empreses que tenim en el Vallès, moltes empreses també ubicades a Sabadell, i unir i posar focus amb totes aquestes entitats, diferents empreses, doncs era necessari. Simplement moltes vegades es dispersa i el que pretenem des de Belltec és unir-ho.
1: Unificar esforços, unificar, no?
2: Perquè és la manera d'arribar més lluny. No, que hi ha la frase que existeix també per dones, no? de que una dona sola pot arribar lluny, però arribarà molt més si ens ajuntem moltes, no? I després permetem que deixi constància d'una cosa que també he dit avui, és que agraeixo moltíssim doncs que s'apostés perquè la presidència doncs fos una dona, en aquest cas representat amb mi, perquè també crec que és un toc d'atenció i una declaració absolutament d'intencions del que volem que passi.
1: Perquè què significa per tu ser presidenta?
2: Doncs jo fa molts anys vaig assumir que és una responsabilitat ser un referent, no? Dins del món empresarial, dins del món evidentment de quan parlem de talent femení, doncs poques vegades, si mirem a dalt de tot, sempre ho acostumen a haver-hi homes. Quan t'acostumes, no t'acostumes, però moltes vegades ets un cas puntual, no? I jo no vull ser un cas puntual, jo el que vull és ser també un punt de referència per altres dones. Per tant, aquesta presidència l'assumeixo no només amb el repte de fer una cosa gran, no? Dins de tot Catalunya i segurament dins de tot Espanya com a Belltec, sinó també perquè doncs si alguna noia, alguna dona
1: se sent representada
2: i aconseguim que arribi amb més força i sense cap tipus de problema al món empresarial, dins del món de la tecnologia, on vulgui, simplement pel fet de que n'avisa d'altres, doncs no serà tan simplement, sinó que serà una cosa molt important per mi. Aleshores, per mi és vital, no només la meva presidència aquí, que evidentment estic molt contenta, sinó que hi hagin moltes com jo i que ja no sigui tan diferent.
1: Perquè, com bé has dit, el projecte uneix el Centre Metal·lúrgic i la xarxa Onion. Què porta cadascuna d'aquestes entitats?
2: Doncs el Centre Metal·lúrgic és evident que porta tot el tarannà del teixit empresarial, de l'experiència, de la part també institucional, d'aquests 65 anys de...
1: És que són molts anys, eh?
2: Són molts. I xarxa Onion aporta la part més disruptiva, innovadora, de la part aquesta més tecnològica, la que coneixem. I bueno, jo sempre dic que hi ha la part del seny i la rauxa, no? Podríem arribar a fer una comparació d'aquestes, que no seria el cas, perquè al final són empreses amb molta solidesa tecnològica també en el territori, però realment són dos mons no diferents, però que sí que a vegades semblen contraposats, i el que volem just és també que doncs, anar cap al futur, no? I el futur és tecnològic, ho tenim clar.
1: Sí. Està clar. Anem a parlar una miqueta de dades. Sovint no es coneix prou el pes industrial potser que hi ha al Vallès. De fet, vosaltres recordeu que aquí es genera un 15% del PIB català. Quina importància té aquesta dada?
2: Home, doncs és vital, perquè al final el que estem recordant i estem mostrant és la importància del pes empresarial i de la riquesa que porten els vallesos en el global de Catalunya. Quan focalitzem i també descentralitzar una mica, no? Aquest, el que jo li dic, el melic general, no? de la capital de Barcelona, doncs està clar que som prou importants com perquè existís algú com Valltec, no? Jo crec que simplement és recordar-ho.
1: I vosaltres també parleu d'indústria avançada i tecnològica. De quins sectors estem parlant principalment?
2: Bueno, parlem de tots els sectors. Nosaltres el que volem al final és que qualsevol empresa pugui adherir-se, no? Que mirin aquest manifest a la web nostra, de valltec.cat, que revisin el manifest i que puguin doncs, unir-se a empreses de tot tipus, les que tenen necessitat d'aquest salt a nivell tecnològic, de les que ja estan ubicades. Evidentment parlem de tecnologia, parlem d'indústria, parlem d'intel·ligència artificial, però parlem realment d'aquestes empreses, moltes molt grans. Evidentment avui teníem una representació d'empreses molt, molt grans que hi ha aquí en el territori, en el Vallès, però després també fer una crida a aquestes petites i mitjanes empreses que són les que crec que doncs, podem doncs, col·laborar més, ajudar i que ens ajudin. Vull dir que crec que és important també per aquí.
1: Si esteu oberts realment, no? A que qualsevol empresa, de fet, abans de la roda de premsa que hem fet abans, heu comentat que més o menys, ara tampoc ho teniu molt calculat, però hi ha com una vintena, no? d'empreses que s'han adherit ja a Valltec. Quantes espereu que puguin arribar a ser?
2: Mira, la realitat és que les que s'han adherit, avui neix, no, Valltec, per tant, no havíem posat la plataforma pública per a aquestes adhesions. La realitat és que no hem posat un número perquè creiem que anirem creixent amb el, doncs, sobretot amb el pas del que ens queda d'aquest any 26. Les empreses que s'han adherit ara són empreses molt, molt potents, no? I això també dona un punt de referència amb les universitats, no? amb tot el que ja s'ha adherit i que vam parlar amb ells, els vam ensenyar el nostre manifest i van tenir molt clar que això era un projecte molt potent en el que també volien estar, obrir el camí perquè moltes altres empreses ho facin. Home, jo crec que en algun moment de la roda de premsa he dit que no tenim límits. La realitat és que Valltec és una plataforma oberta i per tant es pot adherir qualsevol de les empreses que tenim en a Catalunya, especialment evidentment en el Vallès Oriental i Occidental.
1: Perquè quins diries que són avui dia els principals reptes que afronten les empreses al territori?
2: Home, el principal repte és l'adaptació en aquesta digitalització que fa molts anys que es parla, però sobretot aquest nou univers general empresarial, no? Jo al final també és cert que jo vinc del món tecnològic, no? Que les meves empreses es dediquen totes a tecnologia, que a més també portem 25 anys, no? amb tots els nostres projectes, però els reptes actuals són varis, no? Però si focalitzem en la part de Valltec parlaria principalment d'aquest salt tecnològic que, doncs, que es anirà fent a poc i des de Valltec els podem ajudar en moltes coses.
1: Com ja has dit, és un projecte que, de fet, avui neix. Heu rebut suport?
2: Sí, clar. Hem rebut el suport de la Conselleria del Departament d'Empresa, que avui estava representat per la Lídia Frías, el suport de Foment del Treball amb la seva vicepresidenta, amb la Mara Alarcón, el suport de grans empreses com HP, com Rico, com Cisco, com hi havia el Consorci del Parc de l'Alba. Bueno, evidentment tot això és suport, i moltes de les empreses, evidentment, dels fundadors de Valltech, de les empreses de xarxa Onion, del milers d'empreses que hi ha dins del centre metal·lúrgic, perquè sí, és molt, molt important. Per tant, no és que sortim amb un... naixem no amb un pa sota el braç, sortim amb tota la pastisseria a sobre, no? Perquè hem tingut la sort de néixer amb aquesta confiança i de grans empreses que ens ajudaran, i que a partir d'aquí, amb tot el que anirem fent a Valltech, doncs anirà creixent i creixent.
1: Sí. Molt bé, doncs Meritxell Bautista, presidenta de Valltech, moltes gràcies per acompanyar-nos i moltíssima sort en aquesta nova etapa.
2: Moltes gràcies. Sí.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, la Terrassa.

0: iniciat aquest cap de setmana les obres de...
1: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que es...
2: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
3: Viatge al centre de la ràdio.
4: Bé, doncs avui al viatge al centre de la ràdio ens n'anarem fins a Ràdio Ciutat de Badalona per saber com encaren les vacances d'estiu alguns dels seus redactors, tant des del vessant laboral com del personal. Allà hi tenim, com cada tarda, Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
5: Hola, nou, Carme. Estic aquí amb els meus companys de Badalona Comunicació, la Paula Rossinyol, el Daniel Moreno, la Neus Aragall i la Montse López. Què tal? Bona tarda, nois.
6: Bona tarda.
5: Bé, avui us hem fet pujar aquí a l'estudi per parlar una mica sobre les vacances d'estiu. Tots tenim moltes ganes, tots tenim ganes de que arribin. Imagino, si hi ha algú d'aquí que no en tingui, m'ho pot dir? Algú té ganes que no arribin les vacances o...?
6: No.
5: Tothom té ganes, no?
6: És més, hi ha una persona que ja les agafa avui mateix, eh?
7: Sí. Jo avui divendres, per fi. Mm-hmm. Tenia ganes ja de marxar de vacances i gaudir una mica de l'estiu, que ja és hora.
5: I quant temps te n'agafes, Dani, de vacances?
7: Doncs, a veure, realment, jo agafaria les vacances la setmana vinent, però això de tenir dies lliures que no s'ha agafat durant l'any, doncs et permet marxar de vacances abans.
5: Ets un tio complidor, tu no te n'agafes mai de dies lliures.
7: Clar, no m'he agafat els dies abans, doncs aprofitaré ara i així me'ls agafo i mira, tornaré el 10 d'agost.
5: I quants dies treballes a partir del 10 d'agost?
7: Després treballo dues setmanes... Mm? I després, doncs, ja es veurà què passa.
5: Ja veurem. Queda pendent. I la resta, què? Quan començo vacances? No.
8: Doncs jo començo vacances el 15 de juliol, si no recordo malament. No sé si el 14 o el 15, imagineu-vos com estic, eh? Però us direm el 15, val? Per semblar una persona seriosa i que tinc les coses clares. Llavors, faig en mig juliol i mig agost, i molt bé, i aniré a fer un viatge a Itàlia i faré cosetes per aquí també i perfecte. He de dir que aquest any les faig una mica més tard de l'habitual, perquè normalment les sol fer el juliol, cosa que a mi m'agrada més, perquè a l'agost doncs treballar ja m'està bé, però bueno, fer aquest mig-mig doncs també està bé. I llavors a veure com va.
5: O sigui, per tant treballes fins a mitjans d'agost i en principi vacances en tindràs fins a mitjans de setembre o només
8: no.
5: Dues setmanes d'agost?
6: Martí, estigues atent.
8: Del 15 de juliol a mitjans d'agost.
5: Vale.
8: O sigui, faig 15 dies al juliol i 15 dies a l'agost, més o menys.
5: Vale. Això és el que no m'havia quedat clar.
8: Potser m'he explicat jo malament.
5: No, crec que era jo.
7: Són seguits,
8: sí, vale. Faig totes les vacances seguides.
5: I a Itàlia sí que te'n vas?
8: A Itàlia me'n vaig, sí, 10 dies, faré una ruteta i tal.
5: Molt bé.
8: Pel nord d'Itàlia i a veure què tal.
5: Turí, Milà, tot això.
8: Exacte, sí. A altres llocs d'Itàlia sé que hi he estat, a més en diverses ocasions, però al nord sí que no l'he visitat. I serà l'ocasió aquest estiu del 2026.
5: Molt bé. Neus, tu què?
9: Doncs jo començo la setmana que ve el dimecres. Jo pensava que començava el divendres perquè m'ho havia dit.
7: No, tu pensaves que era dijous.
9: No, jo pensava que... O sigui, jo vaig dir... És
7: ah, no,
9: el dia
7: 10 és divendres.
9: I tu ja no saps on vius.
6: No anem bé, en aquesta casa no anem bé.
7: Jo et vaig dir, comences dimecres.
9: I després...
5: Porteu un descontrol heavy, de les vostres vacances.
8: Sí, això de dubtar entre 14 i 15 ja em semblava fort, però veig que hi ha companys que també, més o menys,
5: però pot ser que us agradi tant treballar que no esteu pensant en les vacances i realment vosaltres no voleu marxar.
8: Jo crec que responen que tenim el cervell fregit i som una mica dispersos en general. No crec que respongui les ganes de treballar. A veure que en tenim, quan ens toca, ens hi posem i a tot i amb alegria. Però les vacances, home, sempre són preferibles.
5: Sí,
6: el problema no és que no sàpiga quin dia acabo, és que encara no ho he decidit. Perquè he tingut el gran privilegi de planificar les vacances de tots els meus companys de la redacció, excepte les meves.
5: Vaja, llavors, Montse, en quina posició et queda això?
6: No, això em queda en què faré el mes d'agost, però ballen uns dies. Igual que la Neus no sap si plega dimecres i dijous, doncs jo no sé si plego el 20 i poc de juliol o el 30. Bé, ve d'uns dies.
5: Normalment, què preferiu? Vull dir, posats a escollir, preferiríeu fer, per exemple, com la Paula, que fa uns dies al juliol i uns dies a l'agost, o sou més de fer un mes sencer agost o juliol?
9: Bueno, com que en el meu cas faré una setmana de juliol, 3 d'agost, no està mal.
6: Clar, tu vas i tornes.
9: Sí, clar
6: tu vas i tornes.
8: A veure, jo crec que aquí també és veritat que tenim pràcticament 4 setmanes de vacances i, a veure, et dona per desconnectar. Hi ha empreses en molts llocs que no tenen tants dies de vacances, vull dir que això està bé. Jo, per mi, tenir-ho seguit és una desconnexió total, però sí que és veritat que quan s'acaba, s'ha acabat. Va haver un any que vaig fer 3 setmanes vaig tornar a treballar i una suelta, i a mi això també em va agradar, perquè tres setmanes sí que és veritat que tampoc se't fa curt, perquè se't fa bastant llarg, i després quan tornes encara tens com el repunte aquell de tornar a marxar. Però bueno, això és molt personal, no sé, quan, la resta que opineu.
5: Quan el vas agafar, clar, aquella setmana? O sigui, vas fer-ne tres a l'estiu, imagino, i sí, l'altra, quan la vas fer?
8: No, l'altra va ser a principis de setembre, vull dir que... Va ser, crec, la setmana de l'1 de setembre, 2, vull dir que encara era estiu, no és que me la guardés per l'hivern o així.
5: Vale, no és que poguessis dir al novembre, aquesta setmana no vinc. No,
8: no
5: era...
8: exacte, que també podria estar bé, eh? Però bueno, en aquest cas em va funcionar, sí.
6: No veiem factible prescindir de Paula Rossinyol, eh? També t'ho dic. No, però sí que és veritat que això que preguntaves de què prefereixes el juliol o l'agost, que això és el debat etern, no? La Paula ara deia, per exemple, a mi m'agrada treballar a l'agost perquè s'està més tranquil i tal. Hi ha una mica d'opinions per tot, sempre. Jo que porto 20 anys a la casa i que he passat per totes les temporades d'estiu, vides i per haver, vull dir que he fet vacances al juliol, a l'agost, i partides i no partides. Tot té el seu què, no? Treballar a l'agost és molt tranquil, perquè és veritat que en totes les ràdios, en tots els mitjans de comunicació, baixa la producció, llavors s'està mitjanament tranquil, però també depèn de la vida que facis i de la vida que tinguis. Perquè de normal, si comparteixes vida, amics o família amb persones que fan vacances a l'agost, que és quan les empreses paren, doncs és més pràctic potser a l'hora de planificar vacances, no? Hi ha una mica de tot, suposo.
5: Sí, a més el que em passa, vull dir, vaig preferir fer les vacances a l'agost, però perquè estiuejo a un poble i és quan tenen vacances tots els meus col·legues. Llavors, fer vacances al juliol allà sol, bueno, m'hagués trobat a mi mateix, però no...
8: Sí, jo també, no, perquè coincideix que la meva parella es dedica al mateix, també és periodista, en un mitjà local, també. I llavors, clar, són tipus de feines que sempre es necessita gent, sempre. Yeah. Per tant, ja fa temps que amb ell ens ho combinem així i ens va bé, òbviament, si no pogués ser així i ell tingués una feina potser més d'oficina i tal, que hagués d'agafar les vacances a l'agost sí o sí, segurament el meu discurs seria totalment diferent.
5: Yeah.
8: Bueno,
6: i Martí, aquí, on és el poble?
5: Arenys de Mar.
6: Està
5: aquí,
6: mira, que
5: bé, eh? Sí, sí, sí.
9: Jo estic per Pineda.
5: Són uns... Ah, sí?
6: Ah, mira.
5: Sí,
9: estem a prop.
5: No, són...
8: I Martí, digues. Ara ens canviem una mica els papers, et pregunto jo a tu. I totes les vacances les faràs a Arenys de Mar o tens pensat fer alguna altra cosa o què
5: Doncs tenia pensat fer un viatge amb uns pares. Normalment a l'estiu sempre fem un viatge a algun lloc. Al nord d'Itàlia vam anar un estiu a fer-ho. L'estiu passat vam anar a Transilvània i sempre aprofitem per fer...
8: Doncs et pots creure que l'altra opció meva per anar de viatge aquest any era Romania?
5: Ah, sí?
8: T'ho juro.
5: Passa'm, va, jo et puc passar qualsevol cosa,
8: sí,
5: perquè
8: el que passa és que al final era més fàcil anar a Itàlia, perquè és, a nivell logístic és més fàcil, ja, però Romania estava molt en el top,
5: A mi em va agradar molt, és que em va agradar molt. I de fet, m'ho vaig plantejar... O sigui, estàvem ja a Arenys, i quan estem a Arenys, a mi m'agrada estar amb els amics i que no em treguin d'aquella bombolla durant un mes. I mons pares em van dir, mira, ton germà no anirà perquè treballa, tu que tens vacances, fes el que vulguis. I al final em vaig acabar apuntant, una setmana abans, perquè, mira, doncs, al final un viatge amb mons pares, no sé fins quan els podré fer. I, hòstia, em va encantar. O sigui, la veritat és que és molt maco. Molt maco, molt paisatge, i es menja prou bé. Molt millor del que m'esperava. O sigui que, des d'aquí, convido a tothom, no només als d'aquí, sinó a tothom que ens escolti, a viatjar.
6: A la Paula li podries preguntar als paisots els que ha anat de vacances.
5: Sí.
6: Perquè... No, i sap que faig broma. Però, ostres, jo l'admiro un muntó i una enveja saníssima dels viatges que fan amb la seva parella, perquè fan viatges d'aquests que no són tan habituals. Saps? Ja. No, ara parlava de Romania i és veritat que no són destinacions gaire habituals. Explica-li, Paula.
5: Paula,
8: no, a veure, tampoc. Vull dir, ara molta gent que ens escoltarà dirà, ostres, tampoc és tan estrany. És que realment tampoc és tan estrany, però bueno, sí que és veritat que potser són viatges que no són tant de platja i així i de visitar. Jo que sé, un any vam anar als Països Bàltics. Vam fer els tres Països Bàltics, Lituània, Letònia i Estònia.
5: Que bueno.
8: La veritat és que per l'estiu us ho recomano perquè és que s'està fresquíssim.
5: Sí.
8: Un any vam anar a Montenegro,
5: Albània, Sèrbia... Albània, tot allò.
8: No, Albània no. Albània no vam arribar, però Bòsnia, tot això.
5: Vale.
8: I, bueno, sí, fem cosetes d'aquestes. L'any passat vam anar a Regne Unit, això sí que no és tan estrany. Però, bueno, sí.
7: A París, no, també?
8: Bueno, París, sí, París no l'he dit perquè ja és més habitual. Però, bueno, sí, cosetes d'aquestes i també... Romania podria anar una mica per aquesta línia, no? Que potser la gent potser tampoc pensa tant en aquests països, però també hi ha coses per veure, clar, com és lògic.
5: Mons pares pensen com tu, perquè sempre que busquen destinacions de viatge d'estiu és dels Alps cap amunt. O sigui, hem estat a Estònia, vam anar a Tallinn una vegada, també vam estar a Rússia un estiu, vam estar a Romania, hem estat a Àustria, a Suïssa. Vull dir que no, la calor no, Ja la passem ara, la calor. La resta de l'estiu ja estem aquí.
8: Escolteu, i la Neus, jo crec que està una mica callada. Què farà ella? Que comença
5: clar, jo anava a preguntar a Dani Neus. Al Dani sé que li encanta fer desplaçaments, sobretot cap al sud d'Espanya.
7: Sí, jo sí.
5: Però a la Neus, on la tindrem aquest estiu?
9: Que havia agafat vacances a l'agost precisament per coincidir amb la meva família. Mm-hmm. Però no, al final ma família ha agafat el juliol, bueno, perquè ha canviat de feina, i ara s'han anat a la Cerdanya, s'han anat a ser frescos.
5: Molt bé.
9: Però sí que a l'agost aniré a Portugal, que tu parlaves d'això, d'anar als Alps cap amunt pel fred, però a Portugal, cuidado amb el clima atlàntic, perquè s'està bastant bé.
5: On vas, de Portugal?
6: Sí, sí, perquè jo necessito una altra opció per anar a un lloc fresquet.
9: Pues sí, o sigui, jo cada estiu, bueno, aquests últims estius he anat cap a Oporto, diguem-ne, és Esposende, perquè és, o sigui, és un poble on viu la meva tieta, que ens deixa la seva casa, i aleshores ens surt bé de preu i tal, i així podem agafar, bueno, Porto, Viana do Castelo, on fem la part de dalt de Portugal, i fins i tot hem arribat fins a Galícia, però clar, la part que anirà a visitar aquest any serà l'Algarve, que és la part de baix de Portugal.
5: Ah, ostres, diuen que és molt xulo, això.
9: Sí.
6: I a mi me la deixaria, aquesta casa?
9: Oh, es pot parlar, eh?
6: Es pot parlar? Molt bé.
9: Sí, perquè ma tieta l'ha...
6: M'està agradant molt aquesta tertúlia, Martí Villegas.
7: Jo he anat mai a Portugal i és un dels països que més ganes tinc d'anar,
6: Jo també hi he anat mai.
8: Escolteu una cosa, i ara que estem aquí de debate amb el cafè, que jo dic que tinc el cafè perquè és l'hora del cafè ara a les 5 i pico, creieu realment, perquè estic sentint, estem parlant de vacances i de molts destins, de molts viatges, jo la primera, però creieu que és necessari realment viatjar molt lluny per disfrutar de vacances, o que potser també ho podem passar molt bé quedant-nos més per aquí?
5: Aquí
8: és un debat, això. No
5: aquí
8: sé com
5: tiraré...
7: Home, jo crec que no cal anar molt lluny per gaudir, eh? Podem estar... A veure, no diré quedar-te a la teva ciutat tampoc, però quedar-te per aquí a prop i passar un estiu molt, molt bo, jo crec.
5: Mons pares aquest estiu no volen viatjar a gaires llocs d'Europa perquè se'n volen anar a Calanda, que no sé si coneixeu aquest poble. És...

0: l'eclipsi. I llavors ja ho he fet expressament perquè em caigui per poder desplaçar-me una zona on es vegi bé.
1: A casa seva, diguem-ho, Jordi Busson, de la televisió de l'Hospitalet, que és un aficionat i apassionat del tema de l'astrologia.
2: Astrologia.
3: Que si voleu parlem d'astrologia, però jo crec que s'aniria massa. I Dani, tu què tens pensat fer aquest estiu en aquestes vacances?
4: Jo, com et dic, agafo vacances ja, llavors m'aniré uns dies a la platja, a descansar, a no fer molta cosa.
1: Aquí a Badalona?
0: Aquí no platja.
4: No, aquí a prop, a Cubelles. I després tinc pensat, com tu has dit, diversos desplaçaments al sud d'Espanya, a llocs que no he anat mai.
3: Quins són?
4: Per primer cop aniré, Huelva, no he anat mai. I Granada, que tenia moltes ganes d'anar.
0: Fresquet no estaràs, eh?
4: No, ho sé. Però després tinc un altre viatge planificat la primera setmana d'agost, que jo crec que sí que estaré una mica més fresc, i és que me'n vaig a Dublín.
3: Molt bé.
5: Que tenia... Però digues per què. Digues.
4: Perquè tenia moltes ganes de veure, de veure la ciutat de Dublín.
5: No, l'altra.
4: Sí, i a més es juga un partit de futbol allà que tenia ganes de veure també, i com tenia ganes de veure el partit i de veure la ciutat, doncs ho he fet coincidir i m'aniré.
3: És un partit del Real Betis Balompié o és d'un altre?
4: Sí, podríem dir que sí.
5: Jugar
4: per primer cop contra l'Arsenal a Dublín. Un partit amistós, però que té molt bona pinta, i a més en un estadi molt xulo. Què dius, Paula?
0: No, perquè he dit bona pinta, i he pensat en les pintes que et prendràs allà.
5: Home!
0: Ah, no, que
5: no,
0: és
5: que no
0: hi ha
5: la cervesa.
4: Bueno, però pot...
0: He fet aquesta associació d'idees.
4: Es pot provar. Tu has anat a Dublín, Paula?
0: No, a Dublín no he estat. A Irlanda no hi he estat.
3: Jo hi vaig ser un estiu.
4: I què tal?
3: Amb uns pares. Em agrada molt.
4: Sí?
3: Vam recórrer bastant la illa, i vam estar a diversos llocs i em va agradar molt.
1: I s'està fresc?
3: Sí. Sí. Sí, de fet recordo estar molt fresc allà, i al tornar i el dia següent començava a treballar de monitor de campus, 8 hores sota el sol,
1: i el contrast va ser
3: impactant. Sí, la idea és que ho vaig passar malament.
0: Aquest és un debat, perquè el tema, o sigui, depèn del tipus de turisme que es vulgui fer quan fa de viatge. Si es vol fer piscina, platja,
3: resort,
0: és una mica més igual, però si vas a patejar i a visitar moltes coses, la calor és horrible.
3: Sí.
0: I l'any passat jo vaig anar al Regne Unit, com he dit abans, i clar, és que el fet de poder anar amb pantaló llarg, vull dir, et canvia també, no? No et canses tant.
3: Sí. Fa una mica de mandra fer el canvi d'armari per una setmana, perquè a mi això m'ha passat, d'haver de buscar coses i tal, però realment s'agraeix molt un cop estàs allà. Bueno, doncs, companys, companyes, tant de bo la calor no ens afecti gaire aquest estiu, puguem tenir unes vacances una mica fresques, sigui de viatge, mirant l'eclipsi solar, a la platja, a Dublín, on sigui, però que ens tornem a veure a setembre amb més energia i més ganes que mai, no?
1: Això segur.
4: I ja ens explicarem les destinacions, a veure què tal.
3: Tornarà a passar per aquí a dir-nos com ha anat. Paula Rossinyol, Daniel Moreno, Neus Aragall, Montse López, moltíssimes gràcies per venir aquí a fer una mica de tertúlia sobre vacances.
1: Moltes gràcies.
4: A tu.
0: I bon estiu.
4: Bon estiu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant, de Sis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb motiu de...

0: I de les futures vacances dels treballadors, dels professionals de Ràdio Ciutat de Badalona, ens n'anem a la cartellera cinematogràfica. Repassem les estrenes de la mà de Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
1: Bona tarda, tornem un divendres més aquí a la secció de cinema del Connectats, que com sempre compta amb la inestimable col·laboració del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil, que a vegades doncs, diu coses que no m'agraden, però bé, ho hem d'aguantar, Jordi Guillem.
2: La llibertat d'expressió, bon dia.
1: Això sempre.

0: Doncs comencem, com sempre, repassant les pel·lícules, algunes de les que ens porta el Jordi, que s'han estrenat. Per cert, les dues primeres, us recordem que es van estrenar dimecres, dia 1 de juliol, i la resta ja aquest divendres, 3 de juliol, que, per cert, estem aquí a Terrassa de Festa Major. Jordi, comencem amb aquestes dues de l'1 de juliol. Una és un, bueno, un clàssic de l'animació, que es diu Minions and Monsters, no? Aquesta pel·lícula d'animació dels Estats Units, d'aquests personatges que es diuen Minions, que són, bueno, que són una mica raros.
1: Sí, són uns personatges estranys que van néixer amb la pel·lícula de Gru, mi villano favorito, i a partir de llavors...
0: Han fet cameos, han fet...
1: Hi ha curtmetratges, sí, de tot, i ara s'han convertit, tenen prou entitat com per fer-se valer per ells mateixos, i el mateix creador de Gru i d'aquests personatges, Pierre Coffin, és l'encarregat de portar a la pantalla aquesta història que a nivell de guió no té massa... on rascar, però és francament divertida. Són, representa que ara van a Hollywood i es converteixen en estrelles de cinema, ho perden tot, comencen
0: fent un spoiler,
1: bueno, sí, comencen a rebre monstres per tot arreu i han de salvar els monstres, també segur que heu vist el tràiler.
0: Jo suposo que el títol Minions and Monsters va una mica com, doncs, allò d'aquests típics...
1: Dràcula contra, sí, Superman.
0: Sí, aquestes, aquestes històries, sí, de...
1: Surten algunes veus curioses, del mateix director, Pierre Coffin, també Jesse Eisenberg, Christoph Waltz, Jeff Bridges,
0: Eisenberg,
1: fins i tot Coppola.
0: Eisenberg no és el de...
1: El de la red social, de la pel·lícula de Facebook.
0: Mm-hmm. Molt bé. Doncs no, jo no era el de Breaking Bad. Eisenberg,
1: no, aquest és... es diu semblant, però sí.
0: Més o menys. Va, doncs escoltem una miqueta d'aquest Minions and Monsters.
2: Gloria, aleluya! Like a movie! Un movie de Minions con monstres! Yashi, unigiri!
3: Jerry, Orca, Oliver, Magna y Cabo Tramposano. Pero mis amigos me llaman Gumi para abreviar. Tengo el monstruo perfecto para vuestra película. ¡Venga!
0: Doncs ja ho sabeu, aquests minions que parlen d'aquesta manera estranya, que en el fons se sap més o menys el que diuen, perquè se sent com una cosa, és una mica com el Pingu, no sé si el viu,
1: sí,
0: vist mai, doncs això més o menys...
1: S'intueix el que
0: sí,
1: volen
0: parlar,
1: dir.
0: Que més o menys intueixes, com deia el Jordi, el que poden estar dient. També es va estrenar el dimecres una pel·lícula, un thriller fet a la Gran Bretanya, que es diu Normal, que deu ser Normal en,
1: Normal,
0: en anglès.
1: És el nom d'un poble, de fet, és una pel·li dirigida per Ben Wheatley.
0: Hi ha un poble que es diu Normal?
1: Sí, almenys a la pel·li,
0: i
1: sí.
0: I el poble dolent són els Anormal?
1: Anormal. En la pel·li està interpretada per un vell amic, que abans parlaves d'aquesta sèrie, Bob Odenkirk, el Saul Goodman, de Better Call Saul, i també de Breaking Bad, evidentment, Lena Headey, Jen Winkler, Jessica McLeod i Brendan Fletcher, entre d'altres. És un thriller sobre robaments, atracaments. La història està ambientada al poble de Normal, on el xèrif, que és el personatge que interpreta Bob Odenkirk, es diu Ulisses i ocupa el seu lloc, és el xèrif en funcions, de fet, i arriben una parella de forasters, allò que passa sempre en moltes pel·lícules, que atraquen el banc de la ciutat.
0: Vai.
1: Sense donar-se compte, per això, que hi ha un secret aquí en aquest poble, que tots els habitants malden per tal de que no surti a la llum, i fan el que sigui necessari, no s'aturaran davant de res per protegir aquest peculiar secret, aquesta manera de viure que tenen, i ja no explico més, perquè si no...
0: Bé, millor que no.
1: Participa en el guió Bob Odenkirk al costat de Derek Kolstad, i és una pel·li entretinguda, perquè ets dies de calor, doncs això.
0: Molt bé, doncs estrenem ja les estrenes,
1: les d'avui,
0: la redundància, que són a partir d'avui, amb una pel·lícula d'aventures feta als Estats Units, que es diu... La muerte de Robin Hood. Em sembla que es desmitifica una mica,
1: sí,
0: la història d'aquest heroi.
1: No és, si busqueu històries d'espadatxins, no seria aquesta la pel·li, perquè fins que no passa una hora i pico em sembla que no hi ha la primera batalla. És una història que molts la comparen pel que significa, per exemple, Sin Perdón, que és un western, però és un western diferent,
0: un
1: més pausat,
0: western.
1: Sí. Doncs aquí passa una mica el mateix. Aquesta pel·li dirigida per Michael Sarnowski, interpretada per l'arxiconegut Hugh Jackman, amb Judy Comer, famosa per les sèries de televisió, Bill Skarsgård, que és el famós It, el monstre de la pel·li, i Faith Delany, entre d'altres. És la història de Robin Hood, ja coneguda per tots, que està, després de la seva llarga vida de crims, assassinats, està instal·lat al final de la seva vida gairebé en un castell, i quan hi ha una batalla sanguinolenta, resulta ferit de gravetat i l'envien aquí, en aquest estrany castell, perquè curin les seves ferides. Allí és una pel·li bastant contemplativa, com dèiem, allí coneixerà una dona que li oferirà una darrera oportunitat de redempció. És una pel·li peculiar, és una pel·li d'aventures, sí, però també amb un discurs força pausat.
0: Ja dic aventures perquè és com la qualifiquen, eh?
1: Sí, sí, no, ho és, però vull dir que no és la típica trepidant de Robin Hood.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta de La muerte de Robin Hood.
4: Cuentan historias, pero son falsas. No era un héroe, era un ladrón asesino. Éramos monstruos. Yo soy el forajido. Robin Hood.

0: Os debo una disculpa. Me pedisteis que os dejara morir. ¿Cómo os llamáis?
1: Aquest, La mort de Robin Hood, aquesta pel·lícula d'aventures als Estats Units, ens dona pas a una altra d'aventures, basades, en aquest cas, en temes històrics, com és Magallanes, una pel·lícula feta a Portugal.
2: Sí, i dirigida per un cineasta filipí, ja veterà, 68 anys, que es diu Laf Díaz. És una pel·lícula, com també la que la dèiem abans, com l'anterior de Robin Hood, també és una pel·li contemplativa, així, pausada. És la història, efectivament, de Magallanes, el navegant portuguès que es va rebel·lar contra el poder del rei, que no donava suport a la seva intenció de descobrir el món a principis del segle XVI. Finalment, la història ens ensenya que va convèncer la corona espanyola, que li va donar suport en la seva expedició per les llegendàries terres d'Orient. El viatge, per això, resulta més esgotador del que espera, fam, motins, etc. I quan arriba a les illes de l'arxipèlag de Malàcia, Magallanes canvia d'opinió i s'obsessiona amb la conquesta, la conversió. És una pel·li que se sustenta bàsicament en el paper del seu protagonista, és l'actor mexicà Gael García Bernal, que a mi particularment sempre m'ha agradat, ara últimament feia poca cosa, i també hi apareixen, entre d'altres, Ángela Ramos, Darío Yazbek i Rafael Morales. És una pel·li, com dèiem, portuguesa, llarga, perquè dura 160 minuts, s'acosta a les 2:45, per tant, si voleu un assaig contemplatiu sobre qui era Magallanes en realitat, doncs teniu aquesta pel·li.
1: Molt bé, doncs deixem aquesta pel·lícula històrica feta a Portugal i acabem aquest repàs de les 5 més importants o més rellevants que el Jordi ha considerat amb una comèdia feta a França que es diu Los Músicos.
2: Sí, estava difícil aquesta última elecció, finalment...
1: La comèdia francesa sempre...
2: Sí, sempre és una aposta bastant segura.
1: Acostuma a ser bastant segura.
2: Sí, sí, sí. Curiosament, avui, no ho he dit, les 5 pel·lícules mantenen el títol original, per tant no hi ha problema. Les Musiciens, Els Músics, és una pel·li de Grégoire Magne, protagonitzada per Valeria Donzelli, Frederic Pierrot, Mathieu Espinosi i Emma Rabier. És la història d'una dona que vol fer realitat el somni del seu pare, que és reunir 4 Stradivarius per un concert únic per als amants de la música de tot el món. I els 4 personatges que han de tocar l'Stradivarius són Liz, George, Peter i Apolline. Són 4 virtuosos que els recluten per aquesta ocasió, però es veu que no s'entenen entre ells, no poden tocar junts, i la filla, el paper que interpreta Valeri Donzelli, doncs decideix que només hi ha una persona que pot salvar això, que és el compositor de la banda sonora, que és Charlie Beaumont, i va buscar-lo per intentar. Així potser l'argument no ens diu massa cosa, però és una pel·li que els que l'han vist diuen que és força interessant, que és una comèdia, en fet, també una mica dramàtica. Si us agrada la música, és una pel·li amb una especial sensibilitat, com deia el Sergi, com ens acostumen les comèdies franceses.
1: Doncs escoltarem una mica d'aquest Le Musicien.
3: Vendido por 10.500.000 libras este violonchelo Stradivarius.
4: Papá pasó la mitad de su vida intentando reunir este cuarteto.
5: ¿Y qué vamos a hacer?
4: Su primer concierto.
6: ¿Un cuarteto de Charlie Beaumont? No había oído hablar de él.
4: Aún no lo ha tocado nadie.
6: Lo haré. Primer violín, supongo.
4: Sí. Hola a todos, acabo de llegar y encantada de estar aquí. He quedado con el resto de los miembros del cuarteto.
1: Doncs acabem amb aquesta comèdia francesa, Los Músicos, i també podeu anar a veure, s'estrenen, per exemple, 4 pel·lícules fetes aquí, 3 que són drama, Dia de caza, Hermanos i Ancestral, i una comèdia que es diu Nebelunes, però també una comèdia feta a Canadà, que es diu Amor Apocalipsis, un drama fet a Itàlia, Coses que no oblidaré, un drama fet a França que es diu Lady Nazca i una pel·lícula d'animació feta a Japó que es diu Akira, com no es podia dir d'altra manera.
2: És un remake, de fet, del famós manga, és una reestrena que està molt bé perquè molta gent aquesta pel·li l'ha vist en vídeo, per televisió, doncs és una oportunitat pels fans de veure la pantalla gran.
1: Molt bé, doncs acabem aquí amb el que són les estrenes i ara felicitem demà, si ens estàs escoltant, Victòria Abril, felicitats, fas 67 anys.
2: Sí, va néixer el 4 de juliol.
1: Jo tinc un déjà vu, que jo crec que aquest aniversari fa 2 o 3 anys.
2: Sí, ho comentàvem abans.
1: Clar, cinema, anem, clar, clar. Portem fent el cinema no sé quants anys, sí. Clar, és normal que algunes coses...
2: Algunes es repeteixin, en tot cas, sempre està bé parlar de Victòria
1: sempre
2: Abril.
1: Sempre hi ha oients nous i per tant, doncs, tenen ganes també de saber de la Victòria Abril. Què m'expliques?
2: Actriu nascuda a Madrid, 4 de juliol del 59, es diu, vaja, perquè és viva, Victòria Mérida Rojas, de nom artístic Victòria Abril, Va créixer entre la ciutat malaguenya de Benajarafe i Madrid. Des de petit es va interessar per la dansa, va estudiar ballet clàssic. Amb 15 anys es va encaminar finalment cap al món del cinema, debutant com a actriu a la pel·lícula Obsession, de Francisco Lara Palop. Però la pel·li...
1: De totes formes, ella es fa famosa sent una de les hostesses d'un, dos, tres,
2: sí, sí, sí, exacte. Allà havia fet alguna cosa, tenia una preparació, però es guanyava la vida com a hostessa i després va...
1: Ben jove.
2: Sí, sí, de joveneta, 15-16. La pel·lícula, curiosament, que molta gent no sap que va començar, que va aparèixer breument, va tenir una aparició, la pel·lícula Robin i Marian, sí, de Richard Lester, protagonitzada per Sean Connery i Audrey Hepburn, que és una de les millors adaptacions, abans parlàvem de Robin Hood, doncs d'aquest Robin i Marian de Lester està reconegut com un dels millors. Apareix també El Puente, de Juan Antonio Bardem, i El Hombre que supo amar, de Miguel Picazo. Com deies, entre el 76 i el 78, per tant, tenia ja, sí, 16-17 anys, es va fer popular a l'1-2-3, amb Chicho Ibáñez Serrador. El 77 va interpretar Cambio de Sexo, un paper que havia...
1: Molt famós.
2: Sí, molta polèmica, perquè l'havia refusat la mateixa Ángela Molina, la pel·li del cineasta barceloní Vicente Aranda, ja traspassat, lamentablement. Amb ell faria moltes altres pel·lícules, com La muchacha de las bragas de oro, del 80... Tiempo de silencio, el 86, Amantes, el 91, o Libertàries, del 96. Ha treballat, sobretot en els darrers anys, al cinema francès, també a Itàlia. Ha estat candidat als Premis César en dues ocasions i s'ha establert en aquell país, a França, per dur una carrera interpretativa en la qual, doncs, té bastant èxit. Ara fa un temps que no roda massa ja, té una edat.
1: En època, a més, va ser bastant xica al Almodóvar.
2: Sí.
1: De moltes pel·lícules.
2: Però potser no ha sigut la que més.
1: No, però bueno, va sortir un i dos.
2: Sí,
1: de
2: fet.
1: Pel·lícules, no, Kika, Tacones Lejanos...
2: No ve més també,
1: exacte. També va ser una pel·lícula que també va en aquell moment, amb Antonio Banderas, doncs, hosta, va ser molt comentada, no?
2: La ley del deseo, també.
1: Sí, la ley del deseo, tot i que per mi... Jo vaig dir la millor pel·lícula que jo recordo de Victoria Abril,
2: ja
1: ho que jo he dit sempre, és Nadia, la de nosotros.
2: Sí, cuando, de fet, mira, és l'única pel·li...
1: És un pel·lículon.
2: Sí, sí, totalment. La pel·li d'Agustín Díaz-Yanes és l'única pel·lícula per la qual ha guanyat un Goya. Victoria Abril, sí, és d'aquelles actrius...
1: La banda sonora també, el que passa que no l'he pogut trobar.
2: És d'aquelles actrius que ha estat nominada moltíssimes vegades, des del 86 fins al 2004, concretament 9. Ha estat nominada per Tiempo de Silencio, El Lute Camino Revienta, Baton Rouge, Si te dicen que caí... Atame, Amantes, Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto.
1: Amantes també al seu moment va ser molt...
2: Per mi és la pel·li preferida, Amantes.
1: Va flipar molt en aquell moment, sí, sí. Tothom, ostres, va quedar com una mica...
2: Rodada a Burgos, sí, a la catedral, sí, sí, amb aquella foto. Sí, Noticias de Dios, també Agustín Díaz-Yanes, que és una espècie de segona part de Nadie hablará de nosotros. I El séptimo día, que és aquella pel·li sobre Puerto Urraco, dirigida per Carlos, sí, Saura. Doncs només ha guanyat el Goya per Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto l'any 96.
1: Si no l'heu vista, de veritat, sí, us recomano, veieu-la, perquè és molt bona.
2: Està a les plataformes.
1: Escolta, marxem amb una de les cançons de la banda sonora de Tacones Lejanos, de l'any 1991, dirigida per Pedro Almodóvar. La cançó es diu Un any d'amor, i tot i que sembla a la pel·lícula que la canta Miguel Bosé disfressat de dona, en realment
2: no.
1: La cançó
2: Marisa
1: està...
2: Paredes, no?
1: No?
2: Ah, no, era l'altra, no, la que cantava la Marisa Paredes. Sí, sí.
1: És que jo recordava que l'altra vegada vam posar la de Marisa, sí, Paredes, i per tant ara he volgut posar la que fa veure que canta Miguel Bosé vestit de noia, i és, en veritat, la canta Luz Casal. Un any d'amor, tot això per esperar la setmana vinent, que serà ja el darrer programa de la temporada del Connectats i també la secció de cinema. Jordi, ens veiem llavors.
2: Que vagi molt bé. Fins divendres que ve, us deixem amb Luz.

0: Només divendres arriba l'últim moment del programa per repassar aquelles propostes que us fem des del Connectats. Comencem el repàs per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, Terrassa. En el marc de la Festa Major, que s'inicia avui, dissabte a les 6 de la tarda, el Drac de Terrassa iniciarà la cercavila de Festa Major, seguit per la resta de colles protocolàries de la cultura popular de la ciutat. El recorregut començarà al Raval de Montserrat i passarà per la Rambla Vega dels carrers Discla Soler, Unió i Major i acabarà a la plaça Vella. I diumenge al Raval de Montserrat i a partir de les 12 del migdia, dia de Castellera de Festa Major, amb l'actuació de Minyons de Terrassa, Castellers de Terrassa i la colla convidada, que en aquest cas serà la colla vella dels Xiquets de Valls.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda de nou, Carme. Avui hi ha una nova proposta al Fresh Festival. Aquesta nit hi actua el cantant i compositor Alfred García, que presentarà a l'Amfiteatre de l'Espai Cultura el seu nou disc T'estimo, este quiero. Es tracta del seu tercer àlbum d'estudi després de donar-se a conèixer en el concurs televisiu Operación Triunfo. El concert d'Alfred García començarà a les 9 de la nit i s'allargarà durant pràcticament una hora i mitja, que també interpretarà juntament amb la seva banda alguns dels seus temes més coneguts. Encara hi ha entrades disponibles. Dissabte no hi ha programació al Fresc, però hi torna diumenge amb teatre. L'actor Albert Triola protagonitza el muntatge El lladre de llibretes. La funció comença a 9:45 de la nit.
0: Gràcies, Anna. I a Badalona, quines són les propostes? Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, nou, Carme. Demà dissabte, 5:45 de la tarda, al Centre Comercial Montigalà, es farà el Peque Chef, una activitat per als infants on poden aprendre a fer receptes de cuina. I a les 8 del vespre comencen les nits d'estiu a dalt de la vila, on podreu trobar activitats teatrals, musicals i de poesia. I de cara a diumenge destaquem la jornada musical de la Societat Coral La Badalonense, que celebrarà dos concerts, un a les 12 al migdia del Cor Aurica i l'altre a les 6 de la tarda amb el cor en clau de veu com a protagonista.
0: Gràcies, Martí. I al Prat de Llobregat, quines són les propostes? Víctor Asensio, bona tarda.
4: Bona tarda de nou. Demà dissabte se celebra aquí al Prat el Dia Internacional per l'Alliberament LGBTIQ+, que es commemora amb una desfilada que comptarà amb la batucada Crestatum i carrosses diverses que sortiran a les 8 de la tarda des de la plaça de Catalunya. L'objectiu de la iniciativa és reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual, afectiva i de gènere a través de la creació d'un espai col·lectiu on reivindicació i cultura s'entrellacin per enfortir el vincle comunitari i el compromís amb la ciutat. També dissabte, a mai demà dissabte, hi haurà a la Cova del Foc dels Diables, on a més se celebraran els 35 anys del Pollo i els 30 anys dels músics, de la colla de músics dels Diables del Prat. I per acabar, també recordem que aquest divendres, aquest vespre, se celebra l'entrega de premis de guardons de la 43a edició del Pratimac, un popular concurs estatal de fotografia que l'entitat pretenca organitza anualment i que inclou 6 premis de temàtica lliure i un premi social exclusiu per socis i sòcies. I ja per acabar, en l'àmbit esportiu, el Club Platanca del Prat, que celebra demà dissabte el seu 60è aniversari amb una jornada esportiva als Jardins de la Ribera des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Víctor. Propostes de castellà. Guillem Plans, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Doncs diumenge la piscina de Colobrers, recentment estrenada, acollirà el Mulla't per l'esclerosi. La jornada combinarà activitats aquàtiques, sensibilització i recollida de donatius. El moment central serà el tradicional salt solidari a l'aigua, que està previst a les 12.
0: Gràcies, Guillem. I des de Sant Cugat us proposem, si voleu, participar a la Festa Major del barri de Mirassol. Avui comença a partir de les 8 del vespre pregó d'aquesta celebració de la Festa Grossa amb el pregó a càrrec de el grup de Xoc Teatre al Pati del Casal a 9:45 de la nit. Cinema a la fresca, projecció de Garfield, la pel·lícula a la plaça del Casal de Cultura de Valldoreix. Ens n'anem a demà dissabte a les 11. Continua la Festa Major de Mirassol amb una gincana infantil al Club Petanca Mirassol. A les 7 de la tarda, concert d'estiu a càrrec de la coral L'Harmonia de Valldoreix a la Nau de Cultura. També demà dissabte a 9:45 de la nit, nit de música al claustre amb el quartet Gerard amb peces de Beethoven i Ravel. I diumenge a partir de les 11, el Mulla't també per l'esclerosi múltiple a les piscines del Parc Central. Ho deixem aquí. Gràcies a tots per la vostra confiança. Tornem dilluns. Molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: este es, no es, porque hay allí en las vaguadas, en los fondos, hay las grandes encinas, ¿no? Hay una encina que tiene más de 50 centímetros que no la abrazas casi. Esto para la gente que es amante de esto de abrazar árboles porque les da positivo, da energía positiva, pues bueno. Y después en el está el valle de ahí, también hay un encinar también majo al lado de San Jeroni, y luego lo el resto pues es espinar, espineda con broya. Date cuenta que más del término municipal de Badalona, date cuenta, más del 60% es urbano, ¿eh? Claro, porque coges todo hasta la B20, todo urbano, carreteras.
1: Y Sortan tan linda que estás a la Marina y del litoral,
0: esto,
1: ¿no?
0: Y del litoral tenemos esto, no pienses que tampoco alguno va a pensar que estamos en una en un término municipal todo de bosque, pero claro, es la ciudad, somos más de 200.000 personas, claro, lógicamente el término está.
1: Per cert, aquest 26 de gener teniu programada una sortida per conèixer justament aquesta vegetació, aquest entorn i la gestió que es fa d'aquests boscos de la ciutat, no? Amb l'entitat Aloc?
0: Sí, l'entitat Aloc i con el entitat Aloc i el parc. El parc de la Serra de la Marina organitza unes passejades que les coordinamos a Aloc.
1: Quina ruta es farà?
0: I esta ruta és por el torrent de l'Amigo, precisament. Entonces se quedará ahí en Can Ruti, se queda en la rotonda y se va de su paso. Yo lo recomiendo para el que quiera entre la página Aloc o entre en el Parc Natural y se apunte, porque yo lo recomiendo porque vendrá un experto y se mirará las edades de los árboles, explicará un poco toda la gestión forestal y qué es los árboles que tenemos.
1: ¿Y ya entradas limitadas, diguéssim?
0: Bueno, es limitado. Es llamar, esta semana llamar, sobre todo llamar, porque es gratuito pero limitado, claro, porque tampoco pueden ir 50 personas. A lo mejor hay unas 20 o 30 personas que están. Y cada mes, si entran ahí, verán el programa. Por ejemplo, dentro de hay visitas a San Jeroni, hay lo que decíamos de l'Observatori.
1: Fernando, y hay un servei molt necessari també, que és el de cadira assistida.
0: Sí, también. También. La Diputación tiene un paquete. El año pasado fui a una excursión y vino con cadira assistida, que lo llevaban un chico que además era el más participativo de todo, porque preguntaba y tal, y estaba en la silla, y fue, la verdad, una experiencia. Incluso
1: una es una cadira tot terreny, que està dotada d'una roda i que permet també accedir per aquests corrions.
0: Sí, precisamente esta salida, una de estas, la hicimos con él. Hay otras que son más llanas, pero pueden. Incluso el año pasado también, que lo sepan, vino una persona que era ciega, ciego con el perro, y estuvo toda la excursión y yo veía al perro y no me di cuenta de que era ciego hasta el final, porque claro, veía el perro pero iba andando, donando con el perro.
1: I per tant, si teniu algú amb mobilitat reduïda, doncs
0: sí.
1: Interesseu-vos també per aquesta sortida, perquè es pot adaptar també les vostres necessitats. Moltíssimes gràcies, Fernando, per haver-nos acompanyat un cop més i fins la propera, que vagi molt bé.
0: Vale.
1: Adéu, bon dia.
0: Esto es uno que hicimos, uno de las plantas. Son los árboles arbustos, perquè lo veis.
1: Molt bé,
0: doncs y pone al final
1: un fulletó de la Diputació de Barcelona sobre matollars i boscos,
0: sí,
1: que tenim aquí.
0: Sí, ahí también lo podéis consultar.
1: Perfecte, moltes gràcies.
2: Venga. Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: La Fundació Lluita contra les infeccions amb seu a Badalona inicia un assaig clínic amb plitidepsina per avaluar l'eficàcia d'aquest fàrmac en el tractament de pacients amb Covid persistent. L'estudi, que es fa gràcies a la col·laboració de Farmamar, es durà a terme en prop d'un centenar de pacients del centre hospitalari de Can Ruti, l'Hospital Germans Gries i Pujol. En coneixem tots els detalls amb la doctora Cora Loste, que és investigadora de la unitat de Covid persistent de la Fundació Lluita contra les infeccions i també metgessa de l'Hospital de Can Ruti. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, què tal?
1: Primer de tot, què és la plitidepsina? Espero haver-ho dit bé perquè no és fàcil, eh? I per què us plantegeu que podria realment ser eficaç pel tractament de pacients amb Covid persistent?
4: Bé, la plitidepsina és un fàrmac que és antiviral i també és un fàrmac immunomodulador que avui en dia està aprovat a Austràlia per algunes indicacions del mieloma múltiple com a tractament oncològic, diguem, que és, podríem dir, com un tipus de quimioteràpia, però que a més té un efecte antiviral molt important contra el SARS-CoV-2 i també s'ha demostrat in vitro que té una activitat potent contra els virus tipus herpes, que una de les hipòtesis que es postula és que hi hagi una part de l'activitat de la Covid persistent que sigui deguda a una reactivació d'aquests virus tipus herpes. Llavors estaríem parlant de que són tres tipus de mecanismes fisiopatològics que pot combatre la plitidepsina. Seria el tema inflamatori,

0: anti-SARS-CoV-2 i antivirus herpes.
1: Mm-hmm. Per tant, és un antiviral que ja està comercialitzat i que ja s'està aplicant com a tractament en aquestes malalties que ens comentava.
0: No, no està aplicat com a antiviral. Sí que s'han fet assajos clínics que han tingut uns bons resultats, però hi ha hagut alguns assajos clínics contra el SARS-CoV-2 que s'han hagut de parar prematurament. Per tant, encara no té una indicació la CDA com a tal contra antiviral. El que té és una indicació com a tractament pel mieloma múltiple a dia d'avui i a Austràlia. Mm-hmm. O sigui, aquí de moment no té una indicació. És un fàrmac que està en assajos clínics, un fàrmac experimental.
1: Què implica fer aquest assaig clínic, no?, amb aquest fàrmac? De quina manera es prepara un assaig clínic? Qui hi participa? No? Quines són les etapes de tot aquest procés?
0: Doncs en aquest cas han sigut moltes les etapes, portem més de 2 anys per portar a terme aquest assaig clínic, per moltes complicacions, hem redissenyat tot l'estudi perquè l'Agència Espanyola del Medicament ens va posar alguns impediments a nivell del tipus d'estudi. És un fàrmac que no està comercialitzat encara aquí, doncs és difícil, no? Perquè més en el nostre cas, que el que intentem lluitar és contra la Covid persistent, és molt difícil tenir assajos amb models animals, per exemple, perquè és una malaltia que no té biomarcadors encara, llavors és una malaltia que el diagnòstic és clínic. Sí que tenim bons resultats in vitro de la molècula, però no hem pogut fer models animals perquè no existeix la possibilitat de fer-ho. Llavors passem a una fase 2 amb pacients, no? I això... Bueno, implica que ha costat molt arribar fins aquí, però que és molt esperançador perquè no hi ha un tractament a dia d'avui per la Covid persistent i és el camí que hem de portar, intentar fer assajos clínics per buscar-ho.
1: Quants pacients hi participaran? I no sé si només seran de l'Hospital Germans Trias i Pujol o també d'altres unitats.
0: Sí, en aquest cas és un assaig unicèntric, diguem, és només del nostre centre i són 90 participants, 90 pacients amb Covid persistent que els portem a la nostra unitat. No vol dir que no estiguem oberts, que si... Bueno, en principi han de ser pacients. Deixem-ho en que són pacients que portem a la nostra unitat.
1: Amb un assaig clínic d'aquestes característiques es busca dins de la patologia, no?, un perfil de malalts que sigui heterogeni, gent jove, gent potser més gran, amb patologies altres de base o no?
0: Intentem no tenir cap biaix de selecció, o sigui, sí que tenim uns criteris d'inclusió que es mesuren a través d'escales que tenim nosaltres per veure la gravetat que tenen els nostres pacients, no? Tenim un PCFS, que és una escala que ens mesura quina gravetat tenen. Llavors tenim uns criteris d'inclusió, però dins d'aquests criteris d'inclusió, evidentment, al moment d'incloure malalts, intentem que sigui una mostra el més representativa possible d'aquesta població, el més heterogènia possible.
1: Quins són aquests criteris? Se seleccionen malalts que ja mostren una gravetat pel que fa a la Covid persistent o no?
0: Sí, sí, perquè és una manera de potser veure més efecte. És un de les normes que ens van posar i que juntament amb l'agència vam creure que era important tenir pacients que l'escala PCFS és una escala que va, diguem, del 0 al 4, 0 és que no tens cap afectació en el teu dia a dia per culpa de la Covid persistent i 4 és una impossibilitat per fer de forma autònoma les teves activitats de la vida diària. Doncs agafem els pacients que tenen un PCFS 3 i 4, que són els pacients que veiem a la consulta com amb més afectació. Uh-huh. Llavors, a part d'això, doncs hi ha altres criteris d'inclusió que són, evidentment, tenir els criteris de diagnòstic clínic de Covid persistent. I en aquest cas, tot i que per diagnosticar una Covid persistent no es necessita un diagnòstic microbiològic, que s'hagi demostrat que hi ha hagut una infecció pel SARS-CoV-2, per l'assaig clínic sí que ho necessitem. O sigui, necessitem que la infecció que va ser la causant de desenvolupar un Covid una Covid persistent hagi sigut amb una determinació microbiològica, o sigui PCR, TAR o en el seu moment anticossos prevacuna.
1: Quin és el temps de durada d'aquest assaig clínic, ara ja amb aquesta norantena de pacients, i què es necessita, no? Quins són els resultats òptims per validar un assaig d'aquestes característiques i que es pugui continuar avançant en aquest procés que ara ja s'allarga durant 2 anys, però que encara li queda un temps, no?, fins que pugui culminar.
0: Sí, doncs bé, ara iniciem, de fet ja estem iniciant el període de reclutament, no? Ja tenim els primers pacients reclutats i això ens pot portar fins al llarg d'un any, perquè són 90 participants. El que passa que bueno, l'assaig, la fase d'intervenció és, bueno, podem dir, certament llarga, no? Perquè són 3 infusions de medicació setmanals durant 4 setmanes no consecutives. Una setmana s'administra medicació, una sí, una no, així 4 setmanes, 3 administracions. Llavors, el període de reclutament s'allarga cap a un any i escaig. I llavors, a partir d'aquí, és un període de seguiment de cada participant, doncs, uns 90 dies.
1: Uh-huh. I infusions, a què es refereix? De quina manera s'administra, no?, aquesta pletidipsina al malalt?
0: Infusions fa referència a tractament endovenós. És un fàrmac que s'administra de forma endovenosa i per això en diem, bueno, infusions endovenoses, sí.
1: Uh-huh. Quants malalts de Covid persistent es calcula que hi ha ara mateix a Catalunya?
0: A Catalunya és difícil de saber el número exacte. Nosaltres portem aproximadament uns 2.000 malalts a la nostra unitat, que és l'única unitat que existeix a Catalunya, però s'estima que hi ha un infradiagnòstic important. Certament hi ha malalts que es porten també des de metges de capçalera i que no ens arriben a la unitat i encara tenim moltes primeres visites per visitar. Si parlem en percentatges, podríem arribar a parlar d'entre un 5 i un 7% de la població que ha passat una Covid en el seu moment pot desenvolupar la malaltia. Uh-huh. Per tant, sabem que hi ha un infradiagnòstic important. Uh-huh. Llavors, aquests 2.000 malalts que portem són molts més els que haurien d'estar diagnosticats.
1: I hem de pensar que qualsevol nova infecció per SARS-CoV-2 és susceptible de poder, doncs, esdevenir a la llarga un Covid persistent.
0: Exacte.
1: Encara dia d'avui, perquè potser hi ha aquella falsa creença que eren les primeres onades, no?, on parlàvem d'un SARS-CoV-2 més virulent, però no va lligada una cosa amb l'altra, necessàriament, no?
0: No necessàriament. Estem veient nous casos de pacients infectats post-Omicron i que han desenvolupat una Covid persistent. És veritat que el gruix de pacients que portem és de l'era pre-Omicron i sí que hi ha un percentatge més important, però el fet d'haver-lo passat prèviament o el fet de ser ara la primera vegada que t'infectes no exempt de tenir de desenvolupar una Covid persistent.
1: Mm-hmm. Ens alertaven aquestes últimes setmanes, que ha coincidit també, doncs, aquests dies amb l'auge de virus respiratoris també en aquesta estació més freda de l'any, no?, de com la baixa cobertura de vacunació, per exemple, de la grip o fins i tot de la Covid, havia propiciat també, no?, unes xifres doncs, que en alguns moments han arribat a poder saturar urgències, no? També ens explicaven des del mateix Hospital de Can Rutí que les urgències aquests dies estaven atenent la vora 500 casos, en general, no només per virus respiratoris, no?, en general, durant aquestes èpoques nadalenques i post-nadalenques, no? S'ha notat també aquesta davallada pel que fa a l'adherència, no?, de la vacunació de la Covid després d'aquelles primeres onades?
0: O sigui, l'adherència és molt, molt, molt més baixa. Si s'ha notat clínicament, la veritat és que el pic d'aquest any encara no hem arribat de Covid. Estem ara en el moment que hi ha un pic de grip, no? I l'adherència a la vacuna de la grip és molt més alta que la Covid. La gent sembla que avui en dia no, ja no està preocupats per vacunar-se de la Covid. I bueno, des d'aquí també fem una mica un reclam que és la prevenció a través de la vacuna és clau i els estudis doncs, ho deixen molt palès, no? Que la importància de que hi hagi una protecció amb vacuna, sobretot en pacients immunodeprimits, pacients de més de 65 anys, és clau i no hi és. Vull dir, l'adherència és molt, molt, molt baixa.
1: Perquè parlàvem sobre Covid persistent, no? S'ha determinat, anys després ja d'aquest inici de la pandèmia, doncs qui està més predisposat a passar de malaltia? Se saben aquests factors o no?
0: Els factors que sí que s'està veient, que és una malaltia predominantment de dones, en una edat mitjana d'entre 40-50 anys, el perfil de sobretot de pacients afectades de la Covid persistent. No vol dir que no hi hagi pacients més grans, no hi hagi pacients de sexe masculí, no vol dir que no hi hagi també adolescents i també hi ha nens. Però el perfil majoritari sí que veiem que amb un 70-80% és un perfil de dona d'edat mitjana. Uh-huh. Això és el que sí que s'ha vist ja per totes les sèries d'estudis. Llavors sí que s'està estudiant molt i estem mirant doncs, quins factors són més predisponents per portar-la a terme, quins factors són com més protectors, però hi ha moltes sèries de casos diferents i encara no hi ha un perfil del tot marcat. Aquests uh-huh. diríem que el que sí que segur que sabem.
1: I pel que fa al tractament de la Covid persistent, s'ha anat perfilant en aquests últims temps?
0: No existeix a dia d'avui un tractament curatiu per la Covid persistent. El que tenim són tractaments simptomàtics, tractament per les desenes de símptomes que presenten els pacients, els nostres pacients, doncs és intentar evitar el dolor, intentar controlar les migranyes, que moltes vegades són molt invalidants, fer una rehabilitació neurocognitiva. A nivell de taquicàrdia sí que hem anat perfilant més el pacient que necessita un tractament per unes taquicàrdies, que ja ho tenim més per la mà, no, això, però un tractament merament simptomàtic, no hi ha l'existència d'un tractament curatiu a dia d'avui.
1: Uh-huh. Ens parlava que aproximadament durarà tot un any aquest període de reclutament i de assaig clínic, entenc ja, no? Durant el reclutament es van fent també aquestes tres infusions de medicaments setmanals que ens comentava, no? Després, quin és el procés que s'ha de seguir, no? Una vegada es valida, si és que els resultats són positius, no?, d'aquesta pletidepsina.
0: Estem anant molt lluny, però...
1: Pas a pas. Sí.
0: Pas a pas. Home, primerament, enmig de l'estudi sí que tenim el que en diguem uns interim anàlisis, no? O sigui, fem una parada dins de l'estudi que serà una parada de reclutament cap a l'estiu, coincidint en juliol-agost, per fer una valoració de la seguretat i per fer una valoració de... Bueno, bàsicament de la seguretat, per veure si evidentment no hi ha cap efecte important que hagi de parar l'assaig clínic. I llavors, a partir d'aquí, es aniran fent estudis estadístics uh-huh. per valorar doncs, quina resposta està tinguent i si es veu algun tipus de senyal.
1: Sí que és cert que aquest és un fàrmac que, com ens deia, ja s'està aplicant en el tractament d'altres malalties i, per tant, es pot ja una mica intuir quins són els possibles efectes secundaris?
0: Sí, no, a nivell d'efectes secundaris és un fàrmac segur, que més tenint en compte que és un fàrmac que s'administra per primera vegada en aquesta indicació, tenim totes les precaucions i abans de les infusions endovenoses donem un tractament amb corticoides i antihistamínic per evitar qualsevol tipus de reacció que pugui ser una reacció... que pogués fer una reacció anafilàctica, una reacció al·lèrgica. Estem en totes les mesures i la veritat que és un fàrmac que va ser ben tolerat. Sí que hi ha estudis de seguretat que ho avalen, estudis previs.
1: Doncs esperem que així sigui. Moltes gràcies per la seva atenció, doctora Coralosti. Que vagi molt bé.
0: A vosaltres. Gràcies. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I un estudi valida l'ús de l'eina digital coneguda amb el nom de Goodman Cognitest per la valoració cognitiva de la població adulta sana. Es tracta d'una eina que és molt necessària en la detecció i el tractament de patologies neurodegeneratives, ja que quan apareixen els primers símptomes la malaltia està molt avançada normalment i no és possible treballar en la seva prevenció. Avui a la secció de Salut ens visita l'Alba Roca, que és investigadora de l'Institut Goodman, neuropsicòloga i experta en tecnologia aplicada a la neurorehabilitació i a la salut cerebral. Molt bon dia, Alba.
4: Bon dia.
1: Déu-n'hi-do, quin currículum, eh?
4: Sí, no? Estarà molt bé explicat així.
1: Explica'ns, què és això del Goodman Cognitest, ho dic bé?
4: Sí, Goodman Cognitest. Com has explicat, les malalties neurodegeneratives comencen molt abans de que realment notem els símptomes. Aleshores, és molt interessant veure en quin moment es diferencien del deteriorament que comporta l'envelliment normal. Llavors, en algunes coses, per exemple, a la memòria, veiem que comencen a haver-hi fallos més importants. Llavors, aquestes eines són molt importants per detectar just quan comença. I a sobre ens permeten fer-ho a gran escala. En el sistema de salut som molta gent i no permeten ni a nivell de recursos socials ni econòmics arribar a tota la població. Aquestes eines ens permeten, doncs, això, fer un cribat, arribar a més població, són eficients i sensibles a detectar aquest, aquest deteriorament.
1: Clar, interpreto per això que sí que s'ha de filar una mica prima a l'hora d'utilitzar aquesta eina, no? Quins són els requisits dels pacients amb qui considereu que és idoni sotmetre a aquest Goodman Cognitive Test?
4: Aviam, els pacients està sobretot dirigit a gent gran, però no necessàriament. També la validació també s'ha aplicat a pacients de la Goodman, que, com sabeu, doncs tenen dany cerebral. Els pacients amb qui ho hem, bueno, els participants, de fet, de l'estudi que ho hem valorat, són a partir de 40 anys i ja es detecten doncs això, el curs de l'envelliment, si és sa o no. Aquesta eina sí que detecta, doncs, això, quan comencen aquests... canvis a ser una mica significatius. Llavors, el que fa és llançar una alarma, perquè aquesta persona no digui, vale, doncs potser ets en el metge, no són una eina de diagnòstic,
1: però
4: sinó
1: sí,
4: de llançar una alarma i que aquesta persona digui, vale, doncs vaig al metge, i no sigui, doncs això, tothom els que vagin a la salut, al sistema de salut.
1: Quins són aquests factors d'alarma que pot detectar aquesta eina i que sí que convidarien a tenir una exploració més acurada, no?, del pacient?
4: Aquesta eina detecta, són 6 tasques, vale? Cada una detecta unes funcions cognitives que s'ha vist que són les més importants, que entre doncs, velocitat de processament, memòria, funcions executives, atenció... I aquestes són les bàsiques i són les que s'ha vist més relacionades amb el deteriorament cognitiu.
1: O sigui que a partir d'aquesta eina sí que podem establir el que serien indicis, per exemple, per una demència...
4: Exacte, sí.
1: S'aplicarien casos com aquests.
4: Seria, no detectaria, no diagnosticaria ni detectaria una demència, però sí que això ens llançaria l'alarma perquè un professional, un neuropsicòleg, fes doncs, un perfil.
1: Com és d'important, no?, la prevenció en les malalties neurodegeneratives? Ho dèiem una mica a la introducció. Moltes vegades, quan es detecten, doncs ja estan en un procés avançat, no? Per què és tan important la prevenció?
4: Clar, detectar-ho abans ens permet doncs, fer intervencions, sigui d'estimulació cognitiva, canviar hàbits de vida com alimentació, el son... fer diverses intervencions per poder, a vegades, és posposar tant la malaltia que ja comporta, a vegades, una càrrega genètica, però ens permet posposar-la fins i tot evitar-la i que no acabi apareixent. Per tant, és molt important.
1: Ara s'ha publicat un article en una revista especialitzada, no?, mèdica, que valida aquesta eina de l'Institut Goodman. Què representa això per vosaltres?
4: Sobretot amb aquestes eines és important una validació. El que tu fas una eina, una aplicació, que vols que avaluï doncs, certes funcions cognitives, però tu realment has de comprovar que valoren aquestes funcions cognitives. Aleshores, nosaltres, el projecte al que estem és el Barcelona Brain Health Initiative, que té doncs, 1.000 participants que s'han vingut a fer una avaluació cognitiva completa a la Goodman, que sí que aquestes proves que hem fet estan demostrades que valoren totes aquestes funcions cognitives. I també li hem passat al Goodman Cognitive Test. Llavors, hem relacionat aquestes dues proves i hem vist que es relacionen molt bé. És a dir, que una prova que estava demostrat que comprovava la memòria, el Goodman Cognitive Test
1: també ho fa.
4: I s'hi relaciona molt bé. Per tant, és una manera de validar que la nostra eina
1: funciona. Eficaç, no?
4: Exacte.
1: I han participat, per tant, fins a 1.000 persones a partir de 49 anys, ens deies
4: abans? De 40 anys, de 40, en el moment que van començar, de 40 a 65, ara ja doncs, són més grans, però
1: I tant homes com dones?
4: Sí.
1: S'ha buscat aquesta diferenciació de gènere, eh?
4: És una realitat que les dones és una mostra més gran perquè es van apuntar més. Ho hem intentat compensar, però... sempre són més dones.
1: Hi ha altres eines, no? Ara ens ho deies també, que heu fet aquesta comparativa, que també ens serveixen per treballar en la prevenció d'aquestes malalties neurodegeneratives, oi?
4: Sí, altres eines
1: Sí, com de... Ja ens deies que no és de diagnòstic, però sí com d'alerta.
4: Sí, llancen l'alerta, et fan també un perfil cognitiu, així també el tens controlat, i a sobre ens permet un seguiment al llarg del temps, que clar, moltes vegades, doncs, si vols fer-te un diagnòstic te'l fas, però és molt difícil fer el seguiment. Aquesta eina també ens permet fer un seguiment, això, a molta gent, i veure com va evolucionar el seu perfil cognitiu.
1: Quantes, o quines són, millor dit, les malalties neurodegeneratives més comunes, no?, en la nostra societat?
4: La més comuna és l'Alzheimer, però també hi ha altres, com les que són de més cardiovasculars, les frontals, hi ha les de cossos de Lewy, aquestes en major mesura. El gran percentatge se l'emporta de l'Alzheimer.
1: L'Alzheimer. Sí. Sabries dir-me amb quin percentatge afecta a la població?
4: Diré que era un 70%, si no m'equivoco, era molt alt.
1: Déu-n'hi-do. I el desenvolupament de totes aquestes malalties és el mateix o cadascuna d'elles doncs, actua en uns terminis o evoluciona en uns terminis diferents?
4: És diferent. Hi ha el que se'n diu pues, un desenvolupament més precoç i un més tardà. El precoç comença abans dels 60 anys, és molt poc freqüent, normalment és més endavant. Llavors hi ha una càrrega genètica també, però el que seria és una acumulació d'unes proteïnes al cervell. Llavors es pot detectar per aquesta acumulació de proteïnes, però el que es veu és que segons els hàbits que de vida que portis i el que com tractis el cervell, diguéssim, per molt que existeixin aquestes proteïnes tòxiques i simples cervell acumulades, els hàbits de vida fan que el cervell pugui adaptar-se millor i continuar funcionant bé per molt que aquestes proteïnes existeixin. I és l'objectiu, diguéssim, d'aquestes intervencions.
1: Clar, penseu que aquesta eina que avui, de la qual avui en parlem, el Goodman Cognitus, funcionarà o pot funcionar més en l'alerta de determinades malalties neurodegeneratives que no pas en d'altres?
4: Bueno, ara mateix, actualment, sí que està molt centrada en aquestes malalties, sobretot amb Alzheimer, perquè és la que més preocupa. De totes maneres, l'estem millorant i estem fent servir més tasques i dissenyant més tasques per poder ampliar aquest ventall de detecció.
1: Doncs Alba Roca, investigadora de l'Institut Goodman, neuropsicòloga i experta en tecnologia aplicada en la neurorehabilitació. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui al Badalona Matí i haver-nos explicat doncs, aquest avanç, que sempre ens agrada parlar de com cal invertir en la ciència perquè aquest és el resultat, no? Al final. Gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Jordi Fortià.
2: Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona. La petició l'ha fet el propi president Salvador Illa, que ja ha demanat ajuda a l'exèrcit espanyol.
3: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi indicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets.
0: Un altre incendi a la zona de Vilademuls, Fontcoberta. El Pla de l'Estany obliga a confinar els municipis de Vilabenut i Palol de la Farga.
2: Les flames avancen principalment per camps agrícoles i una de les prioritats és llaurar terrenys per crear franges de protecció que dificultin la propagació del foc.
0: Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona. Esdevé la setena víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que igual al registre de tot l'any passat.
2: Els Mossos treballen amb l'hipòtesi d'un crim deliberat, fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes a foc. Ho explica l'intendent de prefectura, Toni Rodríguez.
4: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
2: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. Elisenda Aixarc és la coordinadora mèdica i científica del projecte.
5: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar, per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
0: En cultura, Brian Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
2: Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament tres quartes parts de l'aforament total.
0: Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: Anastasia, Cafí Quijano, Miqui Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals.
0: I en esport, Joel Gomis, falten menys de 24 hores per l'inici del Tour de França a Catalunya.
7: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel estaran rodant per Barcelona demà a la tarda en la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Serà la primera de les tres que es viuran a Catalunya. Diumenge el protagonisme serà per Tarragona i dilluns per Granollers.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps a les portes d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, molt pendents d'aquesta temperatura elevada, de la humitat molt baixa que estem tenint a tot Catalunya i de l'absència total i absoluta de núvols i, per tant, de pluges. Molt pendents, especialment, d'aquesta àrea del nord del país on tenim els incendis forestals tan destacables. Encara anirem tenint una lluita de vents al nord de les Gavarres, de Tramuntana i al sud de Marinada, però aquesta propera nit a tot arreu, en aquesta zona gironina, entrarà novament la tramuntana. Per tant, canvis de vents sobtats. A la resta del país, també aquesta nit, el vent es reforçarà cap a les Terres de l'Ebre, vent de dalt, i una altra vegada continuarà bufant demà al matí, amb molt pocs núvols el dissabte. Per tant, molt dolentes condicions pel bosc, perquè continuarà molt estressat. I és que la humitat serà molt baixa, amb una temperatura, si fa no fa, com la d'avui. I al matí encara amb aquesta tramuntana a l'Empordà. El diumenge el vent serà més feble, però la temperatura es dispararà. Déu-n'hi-do la calor que farà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i en especial d'aquestes vies tallades per els incendis. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Doncs en aquests moments hem de parlar de quatre vies tallades i ja s'ha restablert la circulació amb una, tot i que la situació no millora, ja que estem en una situació d'emergència amb aquests incendis del Baix Empordà que afecten a la Bisbal, les Gavarres i la de Mulls, a la comarca del Pla de l'Estany. Continua tallada la 66 i a tres vies locals coneixen Cornellà del Terri i Viladamulls, la Bisbal i Calonge i Llagostera i Calonge. Hem de reiterar la demanda, sobretot, que no us desplaceu a cap de les zones dels incendis i ja que hi ha una desena de vies de municipis afectats. I a banda també hi ha molta mobilitat, tenim una P7 amb força problemes, en concret una avaria Granollers està provocant 9 quilòmetres en sentit Girona, també problemes de retencions a Castellví de Rosanes, uns 8 quilòmetres, rondes amb molta mobilitat i, per tant, situació aquesta tarda de divendres molt complexa. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Continua sense control l'incendi de les Gavarres que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança en pes ara mateix per la forta tramuntana. Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona.
4: El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències, la UME, davant l'abast del foc i la simultaneïtat amb altres incendis també actius a les comarques gironines. Illa també ha demanat als ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona que no es desplacin al Baix Empordà aquest cap de setmana.
5: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi indicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets. Mirin, està tot això pendent de l'evolució del vent.
4: Com sentíem abans, l'incendi ha obligat a tallar al trànsit 5 vies que sumen més de 50 quilòmetres de talls, segons les dades del Servei Català de Trànsit. L'origen del foc es situaria en l'ús d'una radial en treballs de desbrossament de carreteres, un ús indegut en ple pla alfa actiu en nivell 3.
0: I pel que fa al foc, el cos xifra en 10.000 les hectàrees potencials que podrien cremar les Gavarres en cas que no es controlés aquest incendi. Anem a saber-ne, però, l'última hora. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs l'última hora és que els bombers centren ara tots els esforços a tancar el flanc dret de l'incendi, el que apunta cap a la zona de Santa Cristina d'Aro, perquè és el punt que consideren clau per evitar que el foc pugui entrar de ple al massís de les Gavarres. Amb tot, ho ha explicat l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, on aquest flanc, si no queda estabilitzat abans de l'entrada de la Marinada, l'incendi podria arribar a afectar un potencial de 10.000 hectàrees.
7: I el flanc dret, no tant avui, que ara hi podem treballar, diguéssim, i podem avançar amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canviï la Marinada, ara mateix estem en un joc entre la Marinada i la Tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la Tramuntana i per tant la Marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà.
6: A hores d'ara el foc ja ha cremat més de 1.000 hectàrees i treballen gairebé també 300 bombers amb el suport de mitjans aeris i terrestres. També s'han mobilitzat efectius fora de guàrdia i s'han demanat reforços a la unitat militar d'emergències per garantir capacitat de resposta davant un possible empitjorament de la situació. També ha comparegut davant els mitjans la consellera Parlon perquè ha explicat doncs, que evitin els desplaçaments cap a la Costa Brava i concretament al Baix Empordà aquest cap de setmana.
8: Deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
6: Pel que fa a les causes, els agents rurals apunten que l'origen més probable és l'ús indegut d'una radial al voral d'una carretera. Segons la investigació, i ja s'ha fet oficial, no? ja han detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que hauria provocat aquest incendi. Els Mossos l'han arrestat després de prendre-li declaració a la comissaria Baix Empordanesa. L'empresa responsable també ha estat identificada i des del centre de comandament la prioritat continua sent contenir aquest flanc i protegir les urbanitzacions com els nuclis habitats del Baix Empordà.
0: Moltíssimes gràcies, Raül. Ho dèiem ara, el de les Gavarres no és l'únic foc actiu a les comarques gironines, per bé que sí que el que més preocupa. Ara mateix continuen confinada la població de Vilavenut i el Palol de la Farga per un incendi agrícola a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Banyoles Televisió.
9: Bona tarda. A prop de les 6 s'ha donat per estabilitzat l'incendi que aquest divendres ha afectat la comarca del Pla de l'Estany. El foc ha començat pocs minuts després de 12:45 del migdia. Els bombers han rebut l'avís que hi havien flames cremant en una zona agrícola situada entre els termes municipals de Cornellà del Terri i Fontcoberta, entre els nuclis de Palol de Farga i Espasens concretament. Els bombers hi han hagut de destinar 28 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris que han treballat colze a colze amb els ADF. També ha estat importantíssima la col·laboració dels pagesos de la zona, que han agafat la seva maquinària agrícola i han estat llaurant alguns camps per evitar que les flames es propaguessin més del compte. Tot i això, les condicions climatològiques, amb elevades temperatures i tramuntana bufant bastant fort a la comarca del Pla de l'Estany, han fet que fos difícil d'arribar a poder controlar l'incendi. S'han tallat un parell de carreteres comarcals i també s'han confinat els nuclis de Palol de Farga, Pujals dels Cavallers i Pujals dels Pagesos, així com també s'ha demanat el confinament de Vilavenut i Fontcoberta. S'ha demanat també als veïns de Cornellà del Terri que tanquessin finestres i portes perquè el fum no entrés a casa seva. Finalment, com dèiem, el foc s'ha donat per estabilitzat a les 6, no per extingit. No es preveu que les flames segueixin avançant, però sí que els bombers hi seguiran treballant durant unes quantes hores més per donar per extingit l'incendi.
0: Gràcies, David Bertran. I controlat l'incendi a la Catalunya del Nord, a la Catalunya Nord, amb 40 hectàrees afectades i 3 càmpings evacuats.
4: Els bombers remullen aquest divendres els càmpings i les naus al port de Canet de Rosselló per evitar que el foc revifi. El foc va deixar dijous 9 ferits, entre els quals un bomber voluntari ferit després d'una explosió i 2 policies locals que van haver de rebre assistència per inhalació de fum. Les flames han calcinat 40 hectàrees i van generar una gran columna de fum visible des de quilòmetres a distància.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana de successos, un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona, esdevé la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets al menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal.
10: Els Mossos han explicat que l'assassinat del menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona sembla una acció directa. L'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, ha explicat la hipòtesi inicial.
11: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
10: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, però no ha confirmat de moment l'enfrontament entre bandes i ha afegit que, per ara, cap element vincula l'assassinat amb el crim organitzat, tot i l'ús d'armes de foc. Trapero ha subratllat que aquest assassinat és una línia vermella de màxima gravetat.
0: Doncs en el capítol de reaccions, mentre el govern condemna rotundament els fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos, USPAC, exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Viver.
12: En una piulada a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio n'és el portaveu en declaracions a la xarxa.
13: Enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
12: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Es va dir Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
14: És un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
12: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
0: I encara en la crònica de successos, 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
4: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats, detinguts el 30 de juny, estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i per un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, o sigui, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo.
15: Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
16: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CSIC. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és en algunes coses que són més dades, més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIRs de Vic, que són 2 CSIRs, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
15: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
0: Científics catalans de l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria de prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès.
17: Només 2 centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels 2 hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica, Elisenda Eixarc, i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
18: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
19: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
17: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
0: I crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. Esther Minguell.
20: Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
21: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
20: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
22: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca, respiratòria i d'altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi.
20: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Interior demana al públic del Tour de França que porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge.
4: El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral.
0: Marc Pijuan.
23: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: I en cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
24: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a 24 hores, la ciutat de Barcelona ja haurà donat el tret de sortida de la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Es tractarà d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové i vigent campió de la prova Tadej Pogacar són tres dels grans noms que participaran en aquest Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
3: Poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs evidentment és un goig i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista doncs també bueno, és un reconeixement.
2: En futbol, el Tribunal Suprem dona per tancada la impugnació de les eleccions de la Federació Catalana i ha dictaminat que el procés electoral del 2023, que va acabar amb Joan Soteras com a president, va ser íntegre. D'aquesta situació n'ha parlat el mateix Soteras.
4: Demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar al joc brut que estan acostumats a fer.
2: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge d'Anna Velázquez, migcampista nascuda a Logroño l'any 1999 i que prové de la Lama de Múrcia. Velázquez ha enviat un missatge a l'afició blanquiblava.
5: Estoy encantada de ser nueva jugadora del Espanyol. Vengo a sumar y a devolver toda la confianza que han dado en mí. Ya tenéis una rebelde más con vosotros.
2: En hoquei sobre patins, el Reus Deportiu ha presentat l'únic fitxatge pel curs 26-27, el català Roc Pujades. El de Manlleu prové de l'Sporting de Lisboa, on ha jugat els darrers dos cursos. Ens ho explica l'Aleix Pérez de la nova ràdio de Reus.
6: El Reus Deportiu Brasília ja té un nou referent ofensiu, Roc Pujades, un jove talent de 24 anys que arriba procedent de l'Sporting de Lisboa. El fitxatge s'ha gestat amb una operació ràpida que ha permès al jugador quedar lliure del seu contracte a Portugal sense cap cost de traspàs per l'entitat lausenca. L'escoltem.
7: Molt content, molt il·lusionat. Sento que és el lloc ideal per mi. Sento que tenim un projecte molt maco.
6: La seva arribada confirma els objectius del club de mantenir la competitivitat demostrada aquesta temporada. Si els terminis es mantenen segons el previst, el jugador s'incorporarà a l'equip de forma immediata a l'iniciar la pretemporada.
2: Alcaldes ha anunciat que la Federació Espanyola ha ratificat l'acord entre el Club Vallesà i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives per al curs vinent. I en futbol sala, la selecció catalana masculina torna dos anys després i juga un amistós contra Galícia a partir de 8:45 del vespre. Sergio Sierra, el jugador de Catalunya, valora el partit.
8: És un partit que a tothom li agrada jugar. És un partit contra Galícia, que els coneixem molt bé de la primera divisió. Tenen jugadors molt, molt experimentats i molt bons i bueno, l'ambient de la selecció és espectacular. Ja els coneixem de fa molts anys i estem molt contents d'estar aquí.
2: I acabem amb un apunt d'atletisme, Lali, perquè el complex Palau s'acosta del Jaiec de Girona acull demà el Campionat de Catalunya Absolut.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 7:45. Bona tarda, us parla Martí Villegas. El ple ordinari d'aquest mes, el darrer abans de les vacances d'estiu, portarà aprovació aquest dilluns 6 de juliol diferents propostes de modificació del pressupost municipal i el seu annex d'inversions per al pagament de subvencions o d'altres partides per als serveis socials. Pel que fa a les mocions, n'hi haurà 5, dues presentades per Guanyem i 3 per Badalona en Comú Podem. D'aquestes, una compta amb el suport de la resta de grups municipals a l'oposició i demana la creació d'una xarxa municipal de refugis climàtics i l'impuls d'un pla de xoc davant les onades de calor. La coordinadora en defensa del patrimoni verd ha aprofitat el Congrés d'Arquitectura celebrat a les Tres Xemeneies per reclamar un replantejament radical de la política urbanística, considerant que les grans ciutats metropolitanes, entre elles Badalona, estan perdent verd urbà i així ho van voler denunciar durant la inauguració del Congrés. La coordinadora plega més d'una quarantena d'entitats, associacions i moviments ciutadans de l'entorn metropolità que defensen polítiques públiques menys agressives cap a l'entorn. L'entitat badalonina Més Verd Urbà s'hi ha sumat amb l'objectiu de reclamar una arquitectura pensada en els reptes que implica el canvi climàtic. Segons expliquen, la protesta del passat diumenge anava dirigida als representants polítics presents a la inauguració. Escoltem l'Olivier Bougeau, de l'equip de mitjans de la coordinadora, i la Montserrat Rectoret, de Més Verd Urbà.
2: Que no hi ha una paraula sobre la canícula que estem vivint, sobre la necessitat d'enverdir la ciutat, de la vegetació, que és el primer factor de reducció de temperatura i de manteniment de l'humitat.
3: Fa unes calors que pel canvi climàtic i no es posen solucions reals en aquest tema, doncs ens va semblar que ajuntant-nos a 40 entitats teníem més pes.
1: Badalona es troba entre els municipis que encara no han desplegat comissions locals per erradicar l'amiant. Segons ha alertat la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, la CONFAC, l'entitat celebra l'aprovació de la nova llei catalana, però alerten que pot ser insuficient perquè la norma no obliga els ajuntaments a implicar-se activament. En aquest context, des del moviment veïnal, s'assenyala Badalona com un dels casos on el procés encara no ha arrencat. La CONFAC considera que aquestes comissions municipals són clau per definir estratègies, calendaris i prioritats per retirar un material altament nociu en encara present en molts edificis. Per això, el president de la Confederació, Jordi Giró, lamenta que la nova llei no obligui a crear comissions municipals.
4: Queda molt laxa la llei en aquest sentit i, per tant, considerem que això no hauria de ser així. Hauria de ser una obligació tenir les comissions municipals. Vol dir que, des del moviment veïnal, haurem de treballar molt de valent i de manera ferma amb les associacions de veïns del territori i les federacions per poder assolir que es facin les comissions municipals, perquè és vital.
1: I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Bona tarda i són 7:45.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
6: Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Jordi Fortià.
7: Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona. La petició l'ha fet el propi president Salvador Illa, que ja ha demanat ajuda a l'exèrcit espanyol.
8: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi vindicació de Protecció Civil i dels Bombers de què.

0: Rodríguez.
1: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
2: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
3: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. Elisenda Ixarc és la coordinadora mèdica i científica del projecte.
4: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar, per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
2: En cultura, Brian Adams dona aquesta nit el tret de sortir de la 26a edició del Festival de Cap Roig.
3: Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament tres quartes parts de l'aforament total.
2: Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
5: Anastasia, Café Quijano, Miqui Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals.
2: I en esport, Joel Gomis, falten menys de 24 hores per l'inici del Tour de França a Catalunya.
6: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel estaran rodant per Barcelona demà a la tarda en la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Serà la primera de les tres que es viuran a Catalunya. Diumenge el protagonisme serà per Tarragona i dilluns per Granollers.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció per aquesta nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, molt pendents d'aquesta temperatura elevada, de la humitat molt baixa que estem tenint a tot Catalunya i de l'absència total i absoluta de núvols i, per tant, de pluges. Molt pendents, especialment, d'aquesta àrea del nord del país on tenim els incendis forestals tan destacables. Encara anirem tenint una lluita de vents al nord de les Gavarres, de Tramuntana i al sud de Marinada, però aquesta propera nit, a tot arreu, en aquesta zona gironina, entrarà novament la tramuntana. Per tant, canvis de vents sobtats. A la resta del país, també aquesta nit, el vent es reforçarà cap a les Terres de l'Ebre, vent de dalt, i una altra vegada continuarà bufant demà al matí, amb molt pocs núvols el dissabte. Per tant, molt dolentes condicions pel bosc, perquè continuarà molt estressat. I és que la humitat serà molt baixa, amb una temperatura, si fa no fa, com la d'avui. I al matí encara amb aquesta tramuntana a l'Empordà. El diumenge el vent serà més feble, però la temperatura es dispararà. Déu-n'hi-do la calor que farà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i amb especial atenció a aquestes carreteres tallades afectades per l'incendi de les Gavarres. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali, de nou. Doncs en aquest moment són tres. Dues s'han normalitzat, cosa que no vol dir que la situació millori. Sembla que tot el contrari, estan molt pendents de cap on gira el vent. Segueix tallada la C66 a Palafrugell, la GI660, a la que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonge, i la GI62-12 entre Llagostera i Calonge. Aquestes dues últimes vies són vies molt, molt locals. Reiterem que no us desplaceu cap a aquestes vies on hi ha els incendis, ja que la situació és molt complexa, no està sota el control, i en aquests moments és més important evitar acumular vehicles cap a aquesta zona. Per tant, demanar-vos de nou que us mantingueu informats. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 1.200 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona.
4: El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències, la UME, davant l'abast del foc i la simultaneïtat amb altres incendis també actius a les comarques gironines. Illa també ha demanat als ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona que no es desplacin al Baix Empordà aquest cap de setmana.
5: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar

0: passar el cap de setmana i estiuejant aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi indicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets. Mirin, està tot això pendent de l'evolució del vent.
1: Com sentíem abans, l'incendi ha obligat a tallar el trànsit 5 vies que sumen més de 50 quilòmetres de talls segons les dades del Servei Català de Trànsit. L'origen del foc es situaria en l'ús d'una radial en treballs de desbrossament de carreteres, un ús indegut en ple pla alfa actiu a nivell 3.
2: Pel que fa al foc, el cos xifra en 10.000 les hectàrees potencials que podrien cremar les Gavarres en cas que no es controlés el foc. Anem a saber-ne, però, l'última hora. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bona tarda.
3: Bona tarda, doncs. L'última hora és que l'incendi continua sense control i ja afecta una superfície perimetrada de 1.280 hectàrees, segons han confirmat els agents rurals. L'última hora també és que els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari que presumptament va provocar el foc mentre utilitzava una radial en una jornada amb el Pla Alfa 3, quan aquesta activitat està totalment prohibida. Està previst que passi a disposició judicial a les pròximes hores. D'altra banda, els bombers mantenen la prioritat de tancar el flanc dret, el que apunta cap a Santa Cristina d'Aro abans que demà torni a entrar a la marinada. Segons l'inspector en cap, David Borrell, aquesta nit les condicions meteorològiques seran més favorables i permetran avançar les tasques d'extinció per evitar que el foc s'obri cap a noves zones urbanitzades. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar que la ciutadania eviti qualsevol desplaçament innecessari al Baix Empordà i segueixi les indicacions dels serveis d'emergència. També ha confirmat que s'ha activat el suport de la UME amb 200 militars i una seixantena de vehicles preparats davant possibles nous incendis.
4: Deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
3: I com hem comentat, els Mossos d'Esquadra ja han detingut l'operari i a les pròximes hores estarà previst que passi a disposició judicial.
2: Moltíssimes gràcies, Raül. Ho dèiem ara, el de les Gavarres no és l'únic foc actiu a les comarques gironines, per bé que sí que el més preocupant. Ara mateix, però, ja s'ha aixecat el confinament de la població de Vilavenut i el Palau de la Farga per aquest incendi agrícola a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Banyoles Televisió, David Bertran, bona tarda.
5: Bona tarda. A prop de les 6 s'ha donat per estabilitzat l'incendi que aquest divendres ha afectat la comarca del Pla de l'Estany. El foc ha començat pocs minuts després de 12:45 del migdia. Els bombers han rebut l'avís que hi havien flames cremant en una zona agrícola situada entre els termes municipals de Cornellà del Terri i Fontcoberta, entre els nuclis de Palol de Farga i Espasens concretament. Els bombers hi han hagut de destinar 28 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris que han treballat colze a colze amb els ADF. També ha estat importantíssima la col·laboració dels pagesos de la zona, que han agafat la seva maquinària agrícola i han estat llaurant alguns camps per evitar que les flames es propaguessin més del compte. Tot i això, les condicions climatològiques, amb elevades temperatures i tramuntana bufant bastant fort a la comarca del Pla de l'Estany, han fet que fos difícil d'arribar a poder controlar l'incendi. S'han tallat un parell de carreteres comarcals i també s'han confinat els nuclis de Palol de Farga, Pujals dels Cavallers i Pujals dels Pagesos, així com també s'ha demanat el confinament de Vilavenut i Fontcoberta. S'ha demanat també als veïns de Cornellà del Terri que tanquessin finestres i portes perquè el fum no entrés a casa seva. Finalment, com dèiem, el foc s'ha donat per estabilitzat a les 6, no per extingit. No es preveu que les flames segueixin avançant, però sí que els bombers hi seguiran treballant durant unes quantes hores més per donar per extingit l'incendi.
2: Gràcies, David. Recordem que aquests confinaments ja han estat aixecats i també els talls de les dues carreteres comarcals. Això quan l'incendi a la Catalunya Nord també ha pogut ser controlat. Ha afectat 40 hectàrees i 3 càmpings evacuats.
1: Els bombers remullen aquest divendres els càmpings i les naus del port de Canet de Rosselló per evitar que el foc revifi. El foc va deixar dijous 9 ferits, entre els quals un bomber voluntari ferit després d'una explosió i 2 policies locals que van haver de rebre assistència per inhalació de fum. Les flames han calcinat 40 hectàrees i van generar una gran columna de fum visible des de quilòmetres de distància.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona, esdevé la setena víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
1: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves han anat on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la setena víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
2: I els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal.
6: Els Mossos han explicat que l'assassinat del menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona sembla una acció directa. L'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, ha explicat la hipòtesi inicial.
7: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
6: El director general de la policia, Josep Lluís Trapé, però no ha confirmat de moment l'enfrontament entre bandes i ha afegit que, per ara, cap element vincula l'assassinat amb el crim organitzat, tot i l'ús d'armes de foc. Trapero ha subratllat que aquest assassinat és una línia vermella de màxima gravetat.
2: Doncs en el capítol de reaccions, mentre el govern condemna rotundament els fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Viver.
8: En una piulada a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio n'és el portaveu en declaracions a la xarxa.
9: Enganyau, sí, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
8: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Es ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
10: És un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
8: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
2: I encara en la crònica de successos, 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
1: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny, després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i per un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
2: Científics catalans de l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria de prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès.
11: Només 2 centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels 2 hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica, Elisenda Eixarch, i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
12: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
13: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
11: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
14: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Interior demana al públic del Tour de França que porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge.
1: El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenges en vies del corredor litoral.
2: Marc Pijuan.
15: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'Ena 340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a la de la tarda.
2: Doncs encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el tram Besòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
1: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
2: En territori, la campanya de la pera engega a Ponent amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats per la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM, Pili García.
16: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
17: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig i han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar al que seria la campanya de pera.
16: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
2: I en cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
18: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
2: Gràcies, Ferran. No marxis perquè Calella de Palafrugell celebra dissabte la 59a cantada de veneres a la platja del Portbó a 15:45 de la nit. Hi actuaran els Cremats, Portbó, Ultramar i Arjau. També es tornarà a cantar El meu avi després de la polèmica de l'any passat. El cap de setmana inclourà activitats prèvies divendres i concert diumenge.
18: La jornada es podrà seguir en directe per diferents mitjans i en pantalles gegants instal·lades a diferents punts de Calella i Palafrugell. També hi haurà un mercat d'artesans al Passeig del Canadell i al carrer de Francesc Estrabau durant la tarda i la nit. Un cop acabada la cantada, diversos locals oferiran concerts de petit format. Per facilitar l'accés, s'habilitarà un servei d'autobús gratuït entre Palafrugell i Calella durant tota la jornada. Tot i això, el cap de setmana començarà divendres amb la projecció d'un documental i la cantadeta escolar al Passeig del Canadell amb la participació d'alumnes a diversos centres educatius. Meritxell Paston, directora artística.
19: Portar la cantadeta que fan els nens petits, ja aquest és el cinquè any que fan la proposta des de les escoles de música liderat per la Bet Mestre i en Pitu Piferrer, doncs portar-la, per què no, a Calella, llavors fer un cap de setmana realment viscut àmpliament les habaneres.
18: La programació es tancarà diumenge amb el concert dels Amics de les Arts dins el Festival Ítaca en 2026 a la platja del Portbou.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. D'aquí a 24 hores, la ciutat de Barcelona ja haurà donat el tret de sortida a la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Es tractarà d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres, amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslovè i vigent campió de la prova Tadej Pogacar són tres dels grans noms que participaran en el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
3: Poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista doncs, també bueno, és un reconeixement.
2: En futbol, el Tribunal Suprem dona per tancada la impugnació de les eleccions de la Federació Catalana i ha dictaminat que el procés electoral del 2023, que va acabar amb Joan Soteras com a president, va ser íntegre. D'aquesta situació n'ha parlat el mateix Soteras.
4: Demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegi la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar al joc brut que estan acostumats a fer.
2: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge d'Anna Velázquez, migcampista nascuda a Logroño l'any 99 i que prové de la Lama de Múrcia. Velázquez ha enviat un missatge a l'afició blanquiblava.
5: Estoy encantada de ser nueva jugadora del Espanyol. Vengo a sumar y a devolver toda la confianza que han dado en mí. Ya tenéis una rebelde más con vosotros.
2: A la segona divisió masculina, el Sabadell ha renovat Kaiser per una temporada més. El central ha sigut una peça imprescindible dels dos ascensos consecutius dels arlequinats. I una categoria per sota, la Unió Esportiva Sant Andreu ha incorporat el migcampista Marc Delgado, un jugador que prové de l'Eibar B i que ha signat per dues temporades més una d'opcional. Mentre que el Nàstic de Tarragona ha fitxat Àlex Almansa fins al 2028. Es tracta d'un extrem català que prové del filial de l'Espanyol. En hoquei sobre patins, el Reus Deportiu ha presentat l'únic fitxatge del curs 2026-2027. El català Roc Pujades, el de Manlleu, prové de l'Sporting de Lisboa, on ha jugat els darrers dos cursos. Ens ho explica l'Aleix Pérez, de la nova ràdio de Reus.
6: El Reus Deportiu Brasília ja té un nou referent ofensiu. Roc Pujades, un jove talent de 24 anys que arriba procedent de l'Sporting de Lisboa. El fitxatge s'ha gestat amb una operació ràpida que ha permès al jugador quedar lliure del seu contracte a Portugal sense cap cost de traspàs per l'entitat lausenca. L'escoltem.
7: Molt content, molt il·lusionat. Sento que és el lloc ideal per mi. Sento que tenim un projecte molt maco.
6: La seva arribada confirma els objectius del club de mantenir la competitivitat demostrada aquesta temporada. Si els terminis es mantenen segons el previst, el jugador s'incorporarà a l'equip de forma immediata a l'iniciar la pretemporada.
2: Alcaldes ha anunciat que la Federació Espanyola ha ratificat l'acord entre el Club Vallèsà i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives per al curs vinent. D'aquesta manera, Alcaldes continuarà l'Hockey Lliga. I el Mollerussa s'ha anunciat fa unes hores que és nou equip de l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada. La selecció catalana de futbol sala masculina torna dos anys després i juga un amistós contra Galícia a partir de 8:45 del vespre. I encara en futbol sala, el Barça s'ha arribat a un acord amb Fitz per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, el mateix Barça s'ha dit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma. I acabem parlant d'atletisme, l'Ali, perquè el complex Palau Sacosta del Jaiac de Girona acull el Campionat de Catalunya Absolut aquest cap de setmana, més concretament demà dissabte. Les proves es podran veure al matí per les televisions locals i la xarxa més i a la tarda només per plataforma.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
8: Continguts en xarxa. Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
9: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
10: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
11: Lo del business, ¿te parece bien?
12: Todo es diferente, todo es diferente, todo es diferente.
8: Dia de Caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
13: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
8: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
14: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
15: Daddy.
16: Humphrey.
15: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
8: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Són les 8.
3: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
4: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
5: És divendres 3 de juliol de 2026, us parla Martí Villegas. Aquest dilluns comencen les obres de climatització de les escoles bressol municipals, una actuació que durarà 3 mesos i s'iniciarà amb la ralet-ralet. També per pal·liar els efectes de la calor, l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques. Els dos projectes sumen una inversió de mig milió d'euros. La climatització a les 5 escoles bressol era assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les AFAs es van començar a mobilitzar a partir de 2023. Al curs 24-25 es van instal·lar aparells portàtils, però el compromís del govern municipal era fer la climatització completa dels 5 edificis. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Escoltem Cristina Güera, que és la primera tinenta d'alcaldia.
6: Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor, i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament per optimitzar el consum energètic.
5: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta d'una segona onada de calor que començarà aquest diumenge dia 5 i que s'allargarà fins dimecres dia 8. Aquest episodi el provocarà una massa d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica i que afectarà gran part de la Mediterrània Occidental. Es preveu que els dies més calorosos siguin dilluns i dimarts. Les temperatures més altes es notaran sobretot a les comarques d'interior, però alerta a Badalona perquè el litoral també es preveuen nits tropicals amb temperatures que no baixaran dels 20 graus i fins i tot podran superar els 25. I alerta la mobilitat aquest cap de setmana, ja que el Tour de França podria afectar algunes vies d'accés a Barcelona al seu pas per Badalona. D'aquesta manera, dissabte 4 de juliol es tancaran les sortides 23, 24 i 25 en sentit Besòs, així com la 23 en sentit Llobregat de la B10, la Ronda Litoral. Aquest tancament podria provocar retencions a les vies que connecten amb les rondes, com ara la C31. Pel que fa al transport públic, la línia d'autobús H10, que surt des de l'Olímpic de Badalona, tindrà afectacions en el seu recorregut durant tot el cap de setmana. I aquest estiu, Ràdio Ciutat de Badalona aposta per la música. Dues noves propostes faran companyia als nostres oients en diferents moments del dia. La primera estrena serà Generació Chic, un programa de música Remember, conduït per Toni Ramoneda, que amenitzarà els matins del cap de setmana. Així, estirats a la tovallola o gaudint d'un passeig, podreu reviure els grans èxits dels anys 80 i 90. I a partir de l'11 de juliol, estrenem els Tardeos d'estiu, amb les sessions de DJ Pau, un projecte especialment pensat per al públic jove, que a més tindrà versió audiovisual. Es podrà seguir al canal de YouTube de Badalona Comunicació i també a Televisió de Badalona els divendres i dissabtes a les 11 de la nit.
4: Infopodcast Badalona.
7: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió al començar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Per cert, parlant de música, algú va dir: això de tenir tot el dia una cançó sonant al nostre caparronet i no poder deixar de tararejar-la, t'ha passat, oi? Sovint, potser? Doncs aquest fenomen té un nom. Es coneix com cuc musical. A nosaltres ens va picar el cuc de la ràdio ja fa molts anys, de molt jovenets. Ja ens considerem molt privilegiats encara avui dia de poder compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Records que seleccionem junts.
2: Hola, Albert. Soc Albert, jo també. Felicitats pel programa. Escolta, m'agradaria escoltar una cançó d'en Freddy Fender que es diu Walter Dice and Walter Knight, em sembla, o així. Que és un tio molt ferm. Aviam si em pot sortir. Gràcies.
3: Now a song written by the great Freddy Fender. Freddy, this for you, wherever you are.

0: Eddie Fender, i a més enregistrat en directe. És una altra mostra d'aquelles cosetes que ara pràcticament només sonen aquí al Coco. Sí, aquest senyor, Freddie Fender, i el seu tema...
1: Wasted days and wasted nights.
0: Wasted days and wasted nights, dies perduts, nits perdudes... Havia nascut a San Benito, Texas, el 1937. Se'n va anar el 2006, a Corpus Christi, població també de Texas. Però mentre va fer aquest tema, que va ser pràcticament el seu únic èxit, el 1974. Freddie Fender, d'ascendència mexicana, i per tant, hereu de dues cultures diferents. Però va estar reconegut pels Premis Grammy. Aquí va ser poc conegut, però aquest ja saps que és un programa... Revival, divulgatiu de la cultura musical pop-rock.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Ah, i si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics i participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant-me un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Així ho va fer la Mili. Sí, la Mili Coll, des de Barcelona, que em demana una cançó perduda en el temps que tampoc en el seu moment va ser número 1 aquí al nostre país, però que té la seva gràcia, eh? Es deia Simple Simon. Simplement diu Simon. I era de 1910, Fruit Gum Company. És a dir, la companyia de xiclet de 1910. Però la cançó és de 1968.

Got Only Knows, la cançó protagonista avui en aquest resum que fem del llibre d'en Jordi Novell, Les canciones de culto del pop rock. En Estados Unidos, diu en Jordi, tuvo una recepción más discreta, pero en Gran Bretaña llegó al número 2 de las listas de ventas detrás del Yellow Submarine de los Beatles. El propio Paul McCartney, que reconoció la inspiración para su tema de 1966, Here, There and Everywhere, dijo que se trataba de la mejor canción de la historia. És a dir, que per aquesta, entre cometes, millor cançó de la història, Wilson dels Beach Boys es va inspirar amb aquesta de Loving Spoonful que acabem d'escoltar, però Paul McCartney, a l'escoltar God Only Knows de Beach Boys, es va inspirar per fer Here, There and Everywhere.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sempre, des del llunyà octubre de 1993, intentant que aquí t'hi trobis molt a gust. Que et reconfortin els teus bons records en forma de música. Que puguis reconciliar-te amb el teu passat. Què tal? Acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia? Doncs ja fas una mica tard, eh? Portem quasi mitja hora, però no et preocupis, aquí hi ha una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o Apple. No perdis la sintonia. I ara, la meva especial d'avui. Que em porta a 1989. Per mi simbolitza l'esperança d'aquell any en el que es va publicar. Una esperança que em donava vida. És la cançó de Richard Marx, Right Here Waiting For You. Richard Marx, nascut a Chicago el 1963, va tenir aquest One Hit Wonder entre nosaltres. Va ser la cançó que va marcar la seva carrera, anomenada aquí mateix, Esperanta. Diu, els oceans ens separen i lentament em torno boig. Escolto la teva veu al telèfon, però això no em treu el dolor. On vagis, facis el que facis, jo estaré aquí, esperant-te. Ara no puc estar a prop teu, m'estàs tornant boig. Richard Marx va escriure aquesta cançó per la seva dona, l'actriu Cynthia Rhodes, que es trobava a Sud-àfrica rodant una pel·lícula. És com una carta d'amor per ella i es va convertir en un èxit mundial.

0: here waiting for you. Aquí estic, esperant-te. Waiting for you. Richard Marx, 1989. La meva especial d'avui. Desitjo que t'hagi agradat. Algú va dir, si vols augmentar la teva resistència física un 15%, escolta música, rock o pop.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal? Com van les coses, Coco? Gràcies, per estar en connexió. Potser ets dels habituals, dels fidels, aquest temps de ràdio musical revival des de fa molt temps. O potser ens acabes de descobrir com per casualitat tot passejant per el dial o navegant per internet. Saps una cosa? He rebut una carta per correu postal. Sí? I em diu... I a més està escrita a mà, com fèiem aleshores... Hola, Albert, tinc 79 anys i escolto sempre que estic a casa el teu programa. Són programes que fan, que m'agraden, però el que més m'agrada és la música que poses. És molt la música de la meva època, música que quan l'escolto em transporta a la meva joventut. És tranquil·la i no tinc res amb la música que fan ara, però en general no m'agrada. El teu programa, gairebé cada dia l'escolto quan estic fent el dinar o quan estic dinant. Tinc un problema, que és la memòria. He perdut molta memòria i quan tu dius que ens posem en contacte per dir la cançó que volem escoltar, jo no ho puc ser

perquè no recordo els títols, però quan els escolto em porten a la meva joventut. El teu programa m'encanta i penso que tenim que ser molts els que t'escoltem. Bueno, això espero. I acaba dient: no paris mai i tira endavant per fer aquest programa que ens fa tan feliços a molta gent. Pilar. Moltes gràcies, Pilar. Ha estat una sorpresa. Quan vam començar aquest programa, l'octubre del 93, l'única manera de posar-se en contacte era per correu postal i rebíem moltes cartes. Després ja ens van comprar un contestador automàtic i es podia trucar per telèfon. Com han canviat les coses, no? Bueno, mira, aprofitarem allò que m'agrada a mi de lligar els temes per escoltar una cançó que des de Vilassar de Mar ens va proposar Manuel J. López Montoya en el nostre grup de Facebook, el grup dels oients, dels seguidors d'aquest programa, el grup Cocodril Club, que està ple de bons records musicals i de tota mena, però potser hi faltes tu per dir la teva. Agrega't-hi al Facebook al grup Cocodril Club. La cançó és de Charles Aznavour. On escoltaràs Aznavour si no és aquí, eh? Ah, per cert, que recentment es va estrenar una pel·lícula en cinemes anomenada Monsieur Aznavour, dedicada a la seva vida. Li diuen l'ambaixador de la chanson francesa. Bueno, la cançó es va dir originalment Ayer, cuando fui joven. La versió original francesa és de 1966... I cinc anys més tard, el 1971, la va gravar també en castellà amb el títol de Ayer aún. Bueno, és una miqueta allò que pensem a vegades, no? Amb la joventut perduda.

I com algú va dir, si la joventut és una malaltia, és una malaltia de la que ens curem massa aviat. S'estan obrint les cortines vermelles que ens mostren la gran pantalla. I nosaltres, còmodament davant, bocabadats, comença la projecció i anem al cinema junts amb la seva música. Ens pots dir quina cançó de pel·lícula t'ha agradat més? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I després, vine, somiar amb nosaltres. La Francesca ens diu... Hola, Albert. ¿Te referías antes a la banda sonora favorita? Pues la de mi infancia es Dos hombres y un destino, de cuando Paul Newman sube a la bicicleta y se pasea alrededor de la casa. O sigui, no tan sols ens dius la pel·lícula, sinó l'escena que recordes i que a més et va agradar d'aquesta pel·lícula, que sens dubte és la més coneguda. Diu, conozco la melodía, pero no sé el nombre de la canción. Seguro que vosotros la encontráis enseguida. Un beso para todos. Hacéis un programa precioso, Francesca. ¿Sabes, Francesca, que te llamas igual que la protagonista de Los Puentes de Madison? Sí, del personaje que interpreta Meryl Streep, ya sabes. Bueno, no sé si lo sabes, pero lo he dicho en diversas ocasiones, que es una de mis 5 películas preferidas de toda la vida. Et refereixes a una cançó que va ser número 1, molt famosa, Raindrops Keep Falling on My Head, que aquí es va dir Gotes de lluvia caen sobre mi cabeza, publicada el 1969 per B.G. Thomas.

una cançó realment agradable que va ser número 1 per la seva banda, Raindrops Keep Falling on My Head, gotes de lluvia caen sobre mi cabeza, per una pel·lícula, Dos Hombres y un Destino, que es va dir aquí, que va obtenir l'Oscar a la millor banda sonora original, també a la millor pel·lícula, al millor guió i a la millor fotografia. Paul Newman i Robert Redford, els dos guaperes, estaven fent una interpretació genial, molt recomanable, la pel·lícula i la música que ens ha proposat la Francesca aquí a cocodrilclub@gmail.com. Rebem ara un correu molt breu d'en Fernando Crescenti, que ens diu senzillament: per a mi la millor música de pel·lícula, El largo camino, de la pel·lícula Call. Pues aquí el tens.

Aquesta és la música de pel·lícula preferida de l'amic Fernando Crescenti. Pel·lícula de 1984, que aquí es va dir El Largo Camino, The Long Road, el tema principal de la pel·lícula Call. Escrit i interpretat per el gran Mark Knopfler, el líder de Dire Straits. I de moment acabem aquesta secció de les bandes sonores amb el correu d'en Juanjo, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, que ens diu: Hola Albert, soy Juanjo del Pozo López desde Vilafranca del Penedès. Muchas felicidades por tu programa y sus 32 años, la mitad de mi vida. Tu programa me relaja y reconforta. Si puedes, me gustaría escuchar la canción de Jane Birkin, Je t'aime à non plus. Fue una canción que en su momento rechazó Brigitte Bardot tras hacer una prueba de sonido por considerarla pornográfica, y que años más tarde grabó Jane Birkin, y que aquí estuvo prohibida durante el franquismo, y que fue acompañada de una película titulada Aquí te amo, pero yo no, que me marcó profundamente. Un cordial saludo. Sí, la pel·lícula va passar pràcticament desapercebuda perquè la veritat és que era bastant fluixa cinematogràficament parlant, i es va estrenar 7 anys després de la publicació de la cançó. La cançó, permeteu-me la broma, com no podia ser d'una altra manera, es va publicar l'any 69 i la pel·lícula es va estrenar l'any 76. Una cançó escrita per el gran Serge Gainsbourg, que llavors era parella artística i sentimental de la Jane Birkin, i, bueno, i que utilitzaven el títol una expressió francesa: t'estimo, jo tampoc.

0: Bé, els que vau viure aquella època ja coneixeu la història i a més l'hem explicat moltes vegades aquí al programa. El disc va arribar a sortir perquè els censors no van veure res d'especial. Ah, però al final de la cançó hi havia un gemec que donaven a entendre que aquesta parella estava fent l'amor. I això no ho podien permetre les autoritats franquistes. Van retirar el disc i llavors el van fer mític, perquè pràcticament el tenia tothom que es buscava la vida i el comprava a Perpinyà o a Andorra. I unes gotetes d'humor, perquè he rebut un correu de Marcos Ruiz des de Barcelona amb una sèrie de frases que s'utilitzaven a la dècada dels 80. I em diu, al recordar estas frases, sientes una sensación de cariño hacia esos años. De ellos salieron frases inolvidables como ¿qué nivel, Maribel? O me piro, vampiro. Y nos hace especial ilusión recordarlos. Aquí van algunas. Vamos que nos vamos. Cantidubi, dubi, dubi, cantidubi, dubida. Alucinas pepinillos. Dar un voltio. No te enteras, Contreras. Qué risa, tía Felisa. Pero, ¿tú qué pretendes? I tot això ho estem dient en una típica sintonia que s'utilitzava als anys 80 molt en programes de ràdio, eh? Flipar en colores. Toma, Jeroma, pastillas de goma. Debut en tronco. ¿De qué vas? De Bitter Cash. Me voy a dar un voltio. Guay del Paraguay. La cagaste, Burlancaster. Effective Wonder. Demasié pa'l body. Ni hablar del peluquín. De eso nada, monada. Me voy a mover el esqueleto. Es más tonto que Abundio. Señoras, señores, en el culo tengo flores. No te enrolles, Charles Boyer. Hola, caracola. ¿Diga melón? No merece la pierna. Andando, que es gerundio. Ajo y agua. Otro que tal baila. Que te sales, minerales. Ok, McKay. Ya te digo, Rodrigo, aquí andamios. Alucina, vecina. Te conozco, bacalao, aunque vayas disfrazado. Como mola la gramola, a la cola, Pepsi Cola. Y per celebrar-ho, una bona cançó dels anys 80. Quan érem nens feliços, happy children, però no ho sabíem. Ei, no perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mallà.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Amics cocos, quan ja falta molt poc perquè complim 32 anys ininterromputs en antena, ens ve molt de gust recuperar tot seguit, per exemple, el programa especial que vam fer quan celebràvem 17 anys. És a dir, que ja en fa 15.

0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal? Com estàs, cocodril? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Estàs convidat a un viatge per la màquina del temps, novament. Benvingut al club. Saps una cosa? Un dia com avui, del 1993, sortia a l'aire el primer programa del Cocodril, amb el títol de Hasta luego, Cocodrilo, que a partir del 2000 es va realitzar amb locució catalana, adaptant el títol a Cocodril Club. Aquest va ser un dels primers jingles del programa, amb la veu de luxe del company de doblatge de Madrid, Elías.
2: Los discos que perdiste.

0: En aquests 17 anys han emès el programa més de 70 emissores a través de les cadenes COPE, Ona Música, Ona Catalana, Onda Rambla, Punto Radio, Ràdio Marca i també Ràdio Olot, Imagina Ràdio, GAM FM, Ràdio Star Terrassa i Nova Ràdio Lloret. Calculem més d'un milió d'oients acumulats i més de 50.000 cançons compartides. Aquesta va ser, però, la primera música que va sonar en el primer programa. Avui fa 17 anys. Love Theme, tema d'amor, de Barry White, que es va estrenar a Eivissa l'estiu del 1974 i que per nosaltres es va convertir en la sintonia que ens identificava en el dial. Junt, evidentment, amb la cançó que va inspirar el títol i la filosofia musical del programa. See you later, alligator.
1: See you later, alligator.
0: Hasta luego, cocodrilo.

La cançó en el seu moment i al llarg de totes aquestes dècades ha tingut moltes versions en castellà i fins i tot en català. Una de les que també ens ha acompanyat perquè ens la van dedicar especialment perquè ells no la van arribar a publicar mai però la van tocar en directe per nosaltres va ser la dels Mustangs.

Aquesta era la veu de Levi Stubbs, que aquest diumenge, ja fa 2 anys que moria a l'edat de 72 i a Detroit. Levi Stubbs, estrella del segell Motown, una de les més potents i millors veus negres, líder de la banda nord-americana Four Tops. Li deien el Frank Sinatra negre. Tenia una de les veus més inesgotables i identificables de la història nord-americana. Va vendre més de 50 milions de discos. La seva peça més coneguda, Reach Out, All Be There, va ser per vosaltres una de les 100 millors cançons del segle XX.

Ridal, I'll be there. Va ser el gran èxit dels Four Tops. En recorda el seu líder, Levi Stubbs, que aquest diumenge ja fa 2 anys que ens deixava. Per cert, que la cançó va ser número 1 dia com avui del 1966. En el seu moment va tenir diverses lletres i diverses adaptacions al castellà. Per exemple, una es deia Es mejor dejarlo como está. Una altra, Extiende tus brazos. Però van haver de passar 43 anys perquè la peça tingués una adaptació al català.

I va ser amb el títol de Vine. Fa molt poc, el passat desembre de 2009. Va ser per la marató de TV3, que en aquella ocasió es va dir: vull saber contra què lluito. Cantaven conjuntament Les i dels Cívex, Santi Carulla dels Mustangs, Agustín de los Diablos,

0: maniáticos, nenes, llamadme. Ahí está la guitarra. Ahí está la guitarra. Venga, venga, venga. Mamá, te quiero. Venga, mami, la guitarra de José Pepito Feliciano, el que ve con mejor intuición la música. Venga, guitarra, venga, manía. 3 de las 12. Y mira las manitas que tiene José Feliciano. Esas manitas... ¡Ay, tengo que regalar maceta!
1: Bé, doncs una mica als professionals de l'època, i no és que jo l'escoltés perquè a mi em vingués bé, perquè era massa petita per sentir aquell tipus de ràdio, però la mare la sentia i, per tant, doncs, coneixia perfectament els professionals més coneguts d'aquella època.
2: I ja tu, com a professional, podries destacar-me algun moment especial viscut a la ràdio?
1: Home, molts moments de ràdio personal, molts, són 20 anys, no, 20 i pico d'anys d'experiència a la ràdio, i per tant són moltes vivències i moltes peripècies professionals i personals i professionals, no? Però recordo una, no perquè fos, en fi, perquè fos especialment important per a Espanya com a país, no?, o per a Catalunya, sinó per com em va afectar a mi personalment com a periodista. Feia pocs dies que dirigia l'informatiu del matí a Ràdio Miramar. Començava a les 7 del matí, això vol dir, doncs, que matinàvem molt, érem desperts a les 3 de la matinada, i recordo que amb aquella responsabilitat de dirigir un informatiu, quan jo era molt jove, no tenia més de 25 o 26 anys, recordo que 5 minuts abans de començar el programa, 5 abans, faltaven 5 minuts per les 7 del matí, van alliberar a la Melody Nakachan, que era aquella nena d'aquell famós, traficant, empresari, no sé com dir-li, que vivia a Marbella, que era molt bonica, molt bufona, i que va ser segrestada durant molt de temps. La impressió d'haver de resoldre en 5 minuts una notícia llargament esperada, perquè va estar molts dies segrestada, quan tot just començava a tenir la responsabilitat de dirigir un informatiu, recordo que em va impactar molt, sí.
2: A mi em va passar una cosa semblant uns 5 minuts abans d'entrar en antena a les 5 de la matinada del dilluns 8 de desembre de 1980, quan ens va arribar la notícia per al canvi horari de l'assassinat de John Lennon. Però quina podria ser, Júlia, la cançó de la teva vida?
1: Ui, la cançó de la meva vida, això és molt complicat, eh?
2: Sí.
1: Però com que m'agrada molt el My Way, sóc una clàssica per això, i m'agrada molt la Nina Simone, i la Simone va fer una versió del My Way tan meravellosa, sovint quan em pregunten aquesta qüestió, quan haig de triar una, en trio aquesta, perquè m'agrada les coses que diu la cançó i perquè m'agrada el que diu l'experiència i la vida d'una dona tan dura, tan marcada per les cartes de la seva vida, com la Nina Simone. És un punt outsider, diguem-ne. M'agrada.
2: A mi també m'agrada molt. Imagina't, a finals dels anys 90, quan el disc portava molts anys descatalogats i encara no hi havia possibilitat d'accedir a cançons mitjançant internet, i resultava francament difícil trobar el My Way de Nina Simone, vaig lluitar moltíssim per aconseguir els drets del màster per incloure-la en el primer recopilatori triple que vaig publicar del Cocodrilo Club, del qual, per cert, es van vendre més de 50.000 còpies a tot Espanya, xifres realment irrepetibles, tal com està ara la indústria musical. En fi, Júlia, ha estat tot un plaer, un petó.
1: A tu, gràcies, Albert, una abraçada molt forta.
3: And now the end is near, and so I've got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state

Ah, i aquest final especialment encisador, eh? My Way és, per molts cocodrils i per molts convidats del cocodril, una cançó realment especial. Molt més que una simple cançó. Tot una declaració d'intencions. Aquell privilegi de poder-te equivocar, de fer les coses a la teva manera. També és la cançó de Júlia Otero, la convidada del programa d'avui, just quan el programa compleix 17 anys. És fantàstic, però, també comptar amb la col·laboració de luxe del nostre primer cap de programes.

0: sintonia de luxe, també, Josep Maria.
1: Aquesta és la nostra sintonia, la versió del All My Loving amb la guitarra de Chet Atkins. Ell va ser un dels innovadors de la guitarra elèctrica. Creador de la música Nashville, va ser un geni amb el pickering, que és el que se'n diu a la guitarra elèctrica puntejada amb els dits. Creador també del country swell, que ens va deixar el 2001. Bé, va ser ell el que ens va deixar el 2001, vull dir. Us ho volia dir també perquè les sintonies dels espais solen passar bastant desapercebudes i normalment són triades amb molta cura perquè quan es comencin a escoltar, l'oient ja identifiqui aquell espai que escolta. Entesos? Doncs vinga, anem per feina. Avui escoltarem en Ringo Starr, i no precisament en cap record d'altres temps. El seu últim treball, un magnífic CD anomenat Why Not, pronunciat així perquè és una Y i la paraula not, en aquest treball Ringo ha tingut l'ajuda d'amics com Joe Walsh i Paul McCartney, que sempre està disposat a ajudar-lo. Aquest cop ho ha fet tocant el baix amb aquesta cançó que escoltem ara mateix. Es diu Peace Dream.

Peace Dream, somni de pau. Ringo Starr i Paul McCartney al baix en aquest nou CD del bateria dels Beatles. I no dic ex, perquè per mi no hi ha ex en els Beatles. Tots quatre, vius o morts, són plenament vigents dins del grup. Avui hem trencat una mica el costum que tenim de revisar cançons i anècdotes de ja fa bastants anys.

0: Ringo Starr, que per cert, Josep Maria, el passat 7 de juliol ja va arribar als 70 anys, eh?
1: I aquest tema que hem escoltat és el seu darrer treball, per ara. No està malament, oi?
0: No, gent.
1: Vinga, doncs, gent, fins a la propera.
0: Gràcies, una abraçada. Josep Maria Francino sempre ens ve a veure amb B de Beatles.

0: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, Marta. Sí, sí, t'ho dic a tu, Marta Bollo. Aquesta és la música que més li agrada a la teva parella, La dels Kings. Oh, yeah. Una de les bandes més potents de la història. Van tenir tants i tants èxits,

És que la Marta Bollo ens diu en el grup Amigos de Cocodrilo Club del Facebook: hola Albert, em dic Marta i m'agradaria molt que em posessis una cançó que li dedicaríem al meu xicot gran admirador teu des de fa molts anys, tants com els que tu portes a la ràdio. Vols dir? Jo no sé quants anys té el teu xicot, però jo porto molts anys a la ràdio, Marta? Diu, ell és també un gran coneixedor de música com tu, es diu Ramon, i si pots, posa-li qualsevol del grup de Kings. El que tu vulguis serà perfecte. Una abraçada, una altra per vosaltres i per molts anys, Marta i Ramon. Home... You really got me. All day and all the night que està sonant. Per a mi m'agrada molt especialment aquella història de Lola, segons sembla, basats en fets reals. Escoltem la versió que es va prohibir en un moment perquè parlava de la Coca-Cola. I la companyia es va queixar perquè van utilitzar la seva marca sense cap permís i a més no li agradava estar relacionada amb aquesta història d'un transvestit. Diu la cançó, tu ets un home com jo. I també ho és Lola. Els Kings van fer una segona versió perquè el seu disc pogués ser radiat, per exemple, a la poderosíssima BBC, i en lloc de Coca-Cola van dir Sherry Coke, que llavors no existia.

0: Funky Radio Show.
1: Esto se pone cada vez mejor.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I el locutor radiofònic Curro Gadella, que durant més de 3 dècades va treballar en aquesta casa, Radio Ciutat de Badalona, ha rebut un homenatge al seu barri de Sant Adrià de Besòs. Familiars, amics, veïns i veïnes i també representants del consistori han estat presents en un acte en què s'han recitat versos i també hi ha hagut música en directe. El nostre company, en Daniel Mormuz, no s'ho va perdre i va poder parlar amb en Curro.
5: Estem amb el Curro Gadella, mític locutor de Radio Ciutat de Badalona, més de 30 anys presentant programes de màxima audiència com Abanico de Cantares o La Hora Flamenca.

0: Què tal, Curro? Com ha rebut aquest homenatge que l'han fet avui aquí a la seva ciutat, a Sant Adrià de Besòs?
1: Bueno, ha sido una alegría inesperada porque, como dije para los presentes, que nunca había hecho nada en el pueblo donde habito, por una cosa o por otra, pero siempre todo mi trabajo artístico o cultural ha sido fuera de aquí. Y me ha sorprendido que la asociación de vecinos de mi barrio, al parecer han averiguado quién soy y lo que hago, y me han ofrecido un homenaje del que me voy francamente feliz.
2: Con ustedes y hasta las 9 en punto de la tarde-noche, Curro Gadella. Saludos pues y bienvenidos a esta sintonía.
1: He encontrado aquí a muchos viejos amigos que han venido después de mucho tiempo sin vernos.
0: ¿Quins records té de les dècades que va passar a la ràdio d'aquesta etapa?
1: ¿Recuerdos en la ràdio? Pues yo qué sé, mira, vinieron una vez a mi programa Abanico de Cantares, Azúcar Moreno, se hacía entonces la ràdio en la calle del Mar, en los altos del cine Verbena, y hacía un frío que pelaba y el techo del estudio era de oralita. Y yo no he visto a las Azúcar Moreno con más frío que en su vida, que hubo que subirles unos cafés y no se iban a quedar allí pues como dos garabatos, porque hacía un frío imponente. Una anécdota.
3: ¿Sabes que no es amor, que es una locura?
1: Anécdotas muchas, momentos buenos, momentos de apuro, tú que eres del medio lo sabes, pero en general yo fui muy feliz haciendo radio. Porque además yo era un presentador de programas, pero muy atípico. Yo me hacía amigo de mis oyentes, he ido a bodas, he ido a bautizos, han venido a comer a mi casa, he ido a comer a casa de cualquiera. En fin, que lo mío era muy diferente a lo que se entiende como comunicador de ese medio, que no era mi manera de hacer. Yo no soy periodista, empecé por... También como una anécdota, ¿no? Por el flamenco, cuando los comienzos de la radio, en 1981. Y bueno, empezamos como una broma que acabó en serio. Hoy celebro de que Radio y Televisión Badalona tengan la importancia que sí tienen.
0: Ha conegut a moltíssims artistes al llarg de la seva vida, també ha descobert talents com el Miguel Poveda, ¿no? Com va ser el fet de descobrir al Miguel?
1: Lo de Miguel, aquí estaba en esta tarde la presidenta de la Hermandad Rociera La Esperanza, que ella fue la que me dijo, hay un niño por aquí que canta muy bien, acabamos siendo amigos, y bueno, como si fuera mi hijo, su padre y su madre, pues íbamos a comer juntos y tal. El niño cantaba por la Pantoja, pero vino una cantadora de Cádiz una vez, Paquita Lara, y fuimos a escucharla todos juntos. Bueno, la presentaba yo y estaba él. Y en ese momento a él le picó ya la parte flamenca de lo que él gustaba. Gustaba de la copla, Isabel Pantoja era su ídolo, pero a partir de escuchar a Paqui Lara ya sea flamenco. Y dos años después, porque tiene un oído incomparable, a los dos años fue a la Unión a ganarse los cuatro primeros premios de la Unión, que no ha ocurrido en la vida, en la historia de ese festival. Se los llevó, dicho sea de paso, él se llevó los cuatro premios y yo el de las letras flamencas el mismo tiempo que él.
0: ¿Qué ha significado el flamenco a la seva vida?
1: Bueno, el flamenco es una forma de vivir, una forma de estar. Hay que padecerlo también, porque cuántas noches de vino y copla, como diría precisamente una de las viejas tonadillas. El flamenco hay que vivirlo y hay que sufrirlo. Noches malas, noches a lo mejor de alguien que se pasa en copa, pero es como se aprende, como se bebe y como te va entrando ese gusanillo y ese venenito que el flamenco tiene. Cuando llegas a entenderlo, es cuando ya no te puedes desprender de un arte semejante. Porque es protesta, porque es alegría, porque es tristeza, porque lo es todo. En el flamenco se encierra, es un cante de protesta, a fin y al cabo. Aunque se hable de amor, también siempre son los desamores los que mandan en ese camino del flamenco. El flamenco es imponente.
0: Muy bien, pues muchas gracias por atendernos, Curro. Enhorabuena y que vaya muy bien.
1: Muchas gracias. Estoy contentísimo porque, hombre, es bueno que te reconozcan los más cercanos. Los que me conocen hace mucho tiempo, Y esto me viene a demostrar que si uno se comporta regularmente bien, la gente lo tiene en cuenta. Y me lo han demostrado, como ves, en esta tarde.
0: Claro, casi enhorabuena, gracias.
1: Gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo para los viejos compañeros.
0: El Ginés és el president de l'Associació de Veïns de Sant Joan Baptista de Sant Adrià de Besòs, que ha organitzat aquest acte, aquest homenatge al Curro. Què tal, Ginés? Com ha estat, com ha sorgit la idea de fer aquest homenatge?
4: Pues bueno, nosotros somos una asociación vecinal de aquí del barrio Sant Joan Baptista que apostamos por la cultura desde el primer momento. Cada año solemos hacer un acto cultural para estas fechas, para el Día de la Cultura, que es el 21 de mayo. Nos pusimos en contacto con Curro para hacerle un pequeño reconocimiento y un homenaje a toda su trayectoria en el mundo de la cultura, porque no solamente ha sido un flamencólogo importante, sino que trabajó durante mucho tiempo en Radio Badalona. Y bueno, y también el tema de la poesía. Es una persona del barrio, que vive el barrio, y es un, parece ser que es una especie de lince ibérico en extinción. O sea, es una persona que vive en el barrio, compra en el barrio, lee los periódicos todavía de papel, vive al margen del mundo digital y le encanta la lectura, la poesía y hablar con la gente. Yo creo que esa especie está en extinción, por desgracia.
0: Què destacaria de la figura del Curro, que és una persona que ha estat molts anys a la ràdio, com hem dit, què li fa especial?
4: Bueno, él, yo sé que su pasión es la comunicación, la poesía, y en el tiempo de la radio yo recuerdo que lo conozco porque, aparte de todo del tema cultural, él también era entrenador de fútbol, ¿vale? Y entrenaba a un club que se llamaba Atlético San Adrián, y yo jugué con ese club y lo conocí en su faceta de entrenador. Después me enteré que era poeta y que era flamencólogo y que trabajaba en la Radio Badalona. Me enteré con posterioridad, ¿no?
0: Es un orgullo, ¿no?, para el barrio, una persona como él.
4: Es un orgullo porque representa, como te digo, a una generación del barrio que, por desgracia, se va a ir extinguiendo, ¿no? La persona inmigrante vino aquí, se integró, habló bien siempre de Cataluña, reclamó, como otros muchos, el estatuto en el año 77. O sea, una persona integrada y que quiere a Cataluña, aunque se siente extremeño y quiere evidentemente su pueblo, pero adora a Cataluña.
0: I una persona molt estimada, perquè hem vist que aquesta sala avui s'ha omplert per tal de poder veure aquest homenatge.
4: Sí, sí, de verdad que no nos esperábamos tanta afluencia de gente porque tampoco tenemos tantos medios de difusión. La hemos difundido con carteles a través de Facebook y hablando el boca a boca, ¿no? Pero la verdad que ha sido un éxito.
0: Molt bé, Ginés, doncs moltes gràcies i enhorabona per aquest acte.
4: Moltes gràcies a vosaltres i eso, que vagi bé.
0: Estem amb la Montserrat Rico, escriptora que ha estat present aquí a aquest homenatge. Montserrat, què tal? Com ha estat el fet d'haver participat avui aquí en aquest homenatge al Curro?
5: Bueno, a ver, para mí, yo siempre he comentado que Curro fue mi padre literario porque él llevaba al encuentro con la poesía en 1992 y ese verano me entrevistó por primera vez, ¿no? Me di a conocer un poco, pues a través de unos versos, pues para comenzar, ¿no? Y a partir de ahí, pues comenzó ya mi carrera fulgurante hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo no iba a estar aquí en un día tan importante para Curro?
0: ¿Qué significa para usted una persona como el Curro? ¿Qué ha significado?
5: Yo creo que Curro ha sido un patrimonio de la ciudad y sigue siéndolo, aunque ya no esté delante de los micrófonos ni en las ondas. Curro siempre será Curro, ¿no? Aparte de que nos une, pues, una amistad personal de muchos años.
0: Muy bien, doncs, muchas gracias.
5: Gracias y encantada.
0: Estem amb el cantador Juan de la Lola, que ha cantat aquí a l'homenatge a Curro Gadella. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo ha sido el hecho de poder estar hoy aquí cantando en un homenaje a una figura como Curro?
6: Ha estado muy bien porque para mí es un orgullo a un hombre, a un poeta como Curro Gadella, y que se acuerden de él y le hagan el homenaje, pues para mí es un orgullo poder asistir y cantar.
0: ¿Cómo es o cómo ha sido su relación con Curro?
6: Pues mi relación con Curro fue mi principio con el flamenco, que fue incluso el que me metió el impulso para salir para adelante, ¿no? Para hacerme aficionado y meterme en el mundo del flamenco, y gracias a él, pues, estoy en el flamenco, y cómo no, cuando ha estado él, está yo.
0: Ha sido de alguna manera un mentor para que pudiera poder dedicarse a esto.
6: Sí, sí, sí, la verdad que sí, porque aparte de muy buen poeta, es muy buen entendido del flamenco y sabe muchísimo de flamenco. Y la verdad que es un hombre especial.
0: ¿Qué diría que le hace especial?
6: Su manera, yo qué sé, una persona muy culta, muy buena gente, muy humilde. O sea, ya no por ser poeta, ¿no? Ya es la persona.
0: ¿Y qué es lo que han preparado esta tarde aquí? ¿Qué es lo que han cantado en este homenaje?
6: Bueno, pues esta tarde, por Curro le gusta el flamenco. Después de ser poeta le gusta mucho el flamenco. Pues le hemos hecho aquí unos cantes por Alegría, por Soleá, por Bulería. Bueno, varios cuerpos del flamenco. Y la verdad que lo hemos pasado muy bien, tanto yo como mi acompañante Delu, ya que mi otro guitarrista no ha podido asistir por temas personales.
0: Genial, pues muchas gracias por atendernos.
6: A ustedes.
7: Doncs una abraçada per l'amic Curro Gadella i una altra per tots vosaltres.
8: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
9: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
7: Marxem ara fins a les Guinguetes de la platja a Badalona, perquè ja fa dies que han aixecat la persiana, coincidint amb l'arribada del bon temps i també amb l'inici de les festes de maig, uns dies que acostumen també a portar molt d'ambient fins al passeig marítim, però la temporada torna a començar marcada doncs, per la preocupació pels temporals, per l'estat de les platges, i estaran un nou dia per aquest inici de temporada de bany que arrenca el 30 de maig, després d'uns hiverns que cada cop doncs, van colpejant més fortament al nostre litoral. La nostra companya, la Sílvia Llama, s'ha apropat fins a una d'aquestes guinguetes a la platja. Sílvia, molt bon dia. Quina concretament?
10: Bon dia, Núria. Doncs sí, estem aquí a la Guingueta Taquara, que es troba just al passeig marítim davant del pont de fusta que hi ha al costat del que era l'Skate Agora. Aquí és l'última, ara mateix és l'última guingueta just abans d'arribar a Montgat, perquè com sabeu la guingueta de la platja de la Barca Maria doncs aquest any no s'instal·larà per les obres que s'hi estan fent de reforma del passeig marítim que es va trencar amb el temporal de principis d'any. Ens acompanya en aquesta guingueta en Víctor Figueroa, que és responsable de Taquara. Bon dia.
11: Bon dia, com estàs?
10: Què tal? Molt bé. Doncs explica'ns una mica com han anat aquests primers dies en marxa, quan veu obrir i com han anat.
11: Doncs et diria que vam obrir aproximadament el 14 d'abril, fa un mes més o menys, i bueno, vam començar amb molta energia, amb moltíssimes ganes, la veritat que l'equip super, super, super content, però sí que és veritat que vam tenir alguns problemes, l'Ajuntament no ens donava l'aigua, no teníem llum, sí que és veritat que va ser una mica complicat, però vam sortir endavant i això, doncs molt contents i molt feliços de poder obrir, com sempre.
10: Quants dies veu estar així sense aigua i llum?
11: Et diré que uns 3 dies, de fet teníem com la por de no poder obrir, com que teníem el punt positiu de que altres xiris no havien obert, llavors vam pensar que seria com guai obrir una miqueta abans, i no sabíem si podríem obrir o no, vam patir una mica, però vam tirar endavant i guai, sí.
10: A mitjans d'abril és una bona data per obrir, amb marge encara per a aquestes festes de maig que ja estem a l'Equador, podríem dir. Com han anat? Noteu més afluència de gent també amb l'arribada del maig? Sembla que la gent a Badalona surt més, no?, a prendre alguna cosa, a sopar.
11: Sí, és veritat que hi ha altres xiris que se centren més potser en un públic més de nit, nocturn, de copes. Nosaltres sí que ens adrem més potser amb dinars, amb sopars. Llavors nosaltres vam notar sobretot la gent que venia abans de les festes, gent que venia a reservar, a fer carta, a fer menús, i després s'anaven cap a la Cremada, s'anaven cap al Correbars, i en aquest sentit sí que vam notar molt, però la nit tranquil·la, no és una nit de juny, però sí, vam notar la feina i la gent amb moltes ganes de festes de maig també.
10: Ja comentàvem que aquí doncs, va haver-hi el temporal de principis d'any, que ha malmès el passeig marítim i hi ha una guingueta menys. Això com us ha afectat a vosaltres? No sé si us ha afectat d'alguna manera.
11: Doncs sí, la veritat que el fet de que la gent ja no pugui passar tant per allà, que la gent pensa que ja no es pot creuar i que, bueno, que pel tema de la platja doncs, ja menys gent, és més complicat passar, doncs sí que hem notat menys gent, sí que és veritat que la feina s'ha reduït una miqueta, potser perquè estem començant, però bueno, la veritat que el tema de que encara no estigui solucionat ens afecta a nivell bueno, de gent i de més, sobretot doncs, la gent que ve amb bici, etc. Però bueno, intentem agafar-ho amb esperança de que algun dia això s'arregli i bueno, això, cap endavant.
10: D'altra banda, positiu també el fet que no estigui instal·lada, per dir-ho d'alguna manera, per vosaltres, aquella última guingueta, ja que no, gent del Manresà o de Montgat potser doncs la primera guingueta que tenen de Badalona és la vostra.
11: Sí, però tampoc no et pensis que hi ha tanta diferència. Al final, bueno, és gent que anava allà, gent que ve aquí de tota la vida, bueno, de tota la vida, de fa 4 temporades que estem aquí, i bueno, sí... Sí que realment potser el gran problema que estem notant, igual que passa com fa 4 anys que ens estem queixant, que és el tema de que bueno, no tenim unes condicions com la resta de xiringuitos. Per aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges doncs, està una mica més deixat, i sí que és veritat que fa 4 anys que ens estem queixant. De fet, hem tingut reunions amb la Sònia, la tinent d'alcalde, i no ens ho ha acabat de solucionar, llavors això és una mica un problema per nosaltres. Però bueno, intentem això, fer el millor que possible, oferir el millor servei possible i donar la sort que tenim una carta i una gent que dona el millor. Llavors, bueno, pues que això és el que ens compensa i no tant les condicions que ens donen de part de l'Ajuntament.
10: Dius que no us ho acaben de solucionar, tot i haver tingut reunions. Com està el tema? Vull dir, quin és el següent pas? Us heu de reunir més? Estan mirant de solucionar aquests problemes?
11: Bueno, sí, cada any és això de que ens donen llargues, que sí, que tal, que això... De fet, aquest any encara no hem tingut la reunió per saber si realment podrem donar espectacles a nivell cultural, no sabem si podrem fer monòlegs, concerts... L'any passat sí que podíem, però bueno, només de les tardes, i si hi havia queixes venia la policia, i estem esperant aquest any per tenir la reunió. Estem ja a 19 de maig, a meitat de maig, i encara no sabem res, no sabem quan es donarà la reunió. Bueno, són coses que això atura una mica la cultura badalona, atura que la gent pugui gaudir de l'estiu, de les festes, i ens sap una mica greu que encara no tinguem recolzament per part de l'Ajuntament, però bueno, tot i així intentem això donar el millor possible.
10: Una mica més de comunicació, no? Falta, entenc, amb l'Ajuntament.
11: Sí, faltaria una mica més de feedback, potser. També entenc que és molt complicat arreglar com les dutxes, el tema de què està passant aquí al costat de Montgat. Sé que hi ha moltes coses a solucionar, però bueno, també ells són conscients que no és la primera vegada que ens passa, són moltes temporades, però bueno, tot i així, sí, ara iríem de part de l'Ajuntament una mica més de feedback i més comunicació, i sobretot acció, més que comunicació.
10: Perfecte, doncs aquí queda aquesta demanda. Parlem de l'amplitud de la platja, també la pèrdua de sorra, que és una de les afectacions principals d'aquests temporals. No sé com ho veieu aquest any, si s'ha recuperat bastanta sorra després dels principis d'any.
11: Bueno, jo sento que un dia estaré treballant a la barra i estaré nedant, quasi, no? Que m'arribarà aquí l'aigua. Igual entenc que també, bueno, el canvi climàtic, les pluges, mil històries, sí que és veritat que va recuperant una miqueta, i jo sento que per l'estiu hi haurà una mica més de platja, llavors tindrem gent aquí, però, bueno, no depèn de nosaltres, el xiris al final depenem del temps, depenem de com està el clima, però, bueno, jo demano a la vida que ens doni una miqueta de platja i així tenim feina i tenim gent aquí.
10: Núria, perquè us ubiqueu, aquest és un de les guinguetes de Badalona que està ubicada a sobre de Passeig Marítim, o sigui, estem a sobre de ciment, no estem a la sorra, que això és un punt a favor per vosaltres, però sí que és el que comenta el Víctor, que cada cop doncs, arriba més a prop a aquesta aigua i queda menys sorra. Veurem com està el tema sorra per la temporada de platja, de banyistes, però suposo que menys sorra, menys clients per vosaltres.
11: Sí, no, evidentment, si no hi ha sorra no hi ha platja, i si no hi ha platja la gent va al xiris on sí que hi ha platja. I de fet aquesta platja normalment ve més gent perquè es pot aparcar fàcil, perquè està una mica més retirada del meollo de gent, però bueno, jo confio que sí que tindrem gent, però mai se sap.
10: Parlem ara, deixem de banda aquestes qüestions més d'actualitat, parlem de la vostra proposta gastronòmica. Explica'ns una mica què és el que oferiu des de Taquara.
11: Doncs realment nosaltres intentem com trencar una mica el concepte de xiri tradicional, que el xiri de fritanga, de paelles, que és un concepte molt maco de tota la vida, però està molt normalitzat ja. Nosaltres des de sempre, que portem bueno, 4 anys al Pont del Petroli i 4 anys aquí al Pont del Ferro, intentem oferir una carta diferent. Opcions veganes, sense gluten, oferta asiàtica... Pots menjar des d'un pad thai, una seta maitake a la brasa, albergínia, falafel, tenim arròs de bolets, opcions una mica més que trenquen amb el que t'esperes i ho cuidem moltíssim. Totes les produccions són nostres, salses, tot casolà, tot vegà. Intentem pensar en aquelles persones que no troben on menjar un sopar de normal i a més oferim opcions que són de nivell de restaurant, malgrat estar un xiri que a vegades doncs, bueno, doncs és una mica ràpid i atropellat tot.
10: Trobeu que, no sé si molta gent de molts punts de la ciutat s'apropen aquí només per aquesta oferta una mica diferent de la resta de guinguetes.
11: Doncs sí, de fet, no només venen gent de Badalona, d'altres zones que estan més lluny, sinó que ve gent de Barcelona, ve gent del Masnou, i de fet tenim exactament la mateixa carta a un xiri que està al Masnou, que acabem de veure aquest any, que es diu El Bambú. mateixa carta, mateixa producció, és un xiri, feia molts anys que està obert allà al Masnou i hem reobert, i bueno, intentem tenir mateixa energia, mateixa carta, tant aquí a Badalona com allà al Masnou, i perquè la gent no s'hagi de mobilitzar tant per gaudir del que oferim nosaltres.
10: I normalment què és el que més us funciona? Ja no ara, que encara no ha arrencat del tot la temporada, sinó en plena temporada, sobretot tardes i nits, podríem dir que és el moment més important per vosaltres?
11: Nosaltres treballem molt i ve moltíssima gent dissabtes i diumenges als dinars, perquè bueno, també oferim menús de grup i tenim diverses opcions perquè la gent pugui gaudir aquí tot el dia, des de arriben a fer el vermut, dinen, es fan la copa i després s'allarguen a la nit, però sí que és veritat que divendres i dissabte per la nit aquí es treballa també bastant, ja que tenim la zona de festa, Titus, a l'espai de més aquí, i sí que hi ha feina.
10: I entre setmana? Com està el tema entre setmana?
11: Entre setmana sí que és veritat que, sobretot ara que encara no és estiu, és un servei més tranquil, més cafès pel matí, la gent que ve amb el llibre, gaudir, una miqueta de música, banyar-se aquí a la platja més tranquil, però, bueno, realment a l'estiu sí que treballem, també entre setmana.
10: Pel tema de personal, no sé si us costa molt trobar personal per treballar durant l'estiu, no? És una època complicada, la gent marxa de vacances, però sempre suposo que hi ha algú disposat a sacrificar el seu estiu per treballar-lo, no?
11: Sí, bueno, no, jo sóc un exemple també de persona que sacrifica el seu estiu, no? Que quan la gent està de vacances jo estic aquí treballant i quan jo tinc festa és un dimecres o un dijous, però bueno, sí que per mi compensa, realment, a part aquí, bueno, hi ha molt bones condicions, no sé altres llocs perquè no conec, però bueno, aquí pues, tenim tot en regla, intentem com apostar per gent que realment té ganes de treballar, inclús intentem evitar la rotació, intentem mantenir un equip bueno, que renovi cada any. Costa perquè, bueno, és gent que a vegades ve aquí i es cansa en dos mesos, o gent que té vida una mica caòtica, no passa, no? Que tenim gent que li agrada viatjar, gent que li mola molt estar cap amunt, cap avall, però, bueno, sí que intentem oferir la gent que està aquí, al màxim, sigui més o menys temps, al màxim temps que estiguem aquí, donar la nostra energia perquè això funcioni el millor possible.
10: Perfecte, Víctor, doncs moltes gràcies per atendre'ns i aquí queden aquestes demandes que heu fet pel que fa doncs, a la neteja i manteniment d'aquesta zona, que deies, no?, que ens facin igual de cas que la resta de guinguetes i esperem que vagi molt bé aquesta temporada d'estiu.
11: Moltíssimes gràcies i gràcies per l'oportunitat de conèixer el Tacuara.
10: Molt bé, fins ara.
9: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
8: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
7: Falten 20 minuts per arribar a les 12 del migdia i a aquesta hora saludem la Dolors Clotes de Conreu Sereny. De fet, avui parlarem de l'or del segon origen, un llibre que l'acompanya aquí a l'estudi i que planteja una mirada a l'agricultura ecològica basada en la recuperació dels sabers tradicionals, de la biodiversitat, de la sobirania alimentària, amb la pagesa i també cooperativista Dolors Clotes. Avui volem reflexionar sobre com aquestes idees connecten amb l'experiència real de Conreu Sereny i també amb els reptes actuals del món rural. Dolors, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, gràcies.
7: Quan vas llegir l'or del segon origen, què et va impactar més d'aquest llibre?
12: Em va impactar més que en Jordi Puig, que de fet és de l'Ametlla del Vallès i del 78, i és fill i net de pagesos de moltes generacions, i no de pagesos que neixin molt boiantes, m'ha semblat entendre, ell busca molt quina manera hi havia de ser autosuficients dintre d'aquelles dificultats i de sense aquests recursos energètics que avui tenim tant, de tota mena. I ell vol entendre això com per empaitar un futur també més autosuficient i sense, pensant en aquest canvi climàtic que tenim al davant, pensant què és el que fomenta potser les males pràctiques i mirant, té una saviesa impressionant, vull dir, i una sensibilitat molt gran, i a més ho ha lligat aquest títol amb el llibre aquell d'en Pedrolo, no?
7: El manual del segon origen.
12: Exactament.
7: Ho dic perquè el llibre, ara parlaves de saviesa, i defensa que el futur de l'agricultura ha de passar sí o sí per recuperar coneixements del passat. Sí. I estàs d'acord amb això?
12: Totalment. Totalment, que no vol dir que no es puguin millorar, perquè tot el, ell, per exemple, ha estat 10 anys investigant doncs, tan oralment per tot arreu del territori.
13: Això t'anava a dir, es conserva prou la memòria pagesa o s'ha perdut molt?
12: Diuen que cada vegada que ha mort un pagès es perd un llibre, no? I és així, perquè tot el coneixement era oral. Per tant, ell ha tingut aquesta sensibilitat i aquest bon fer
13: de
12: donar la importància de recollir tot això, però també entenent que tot això és millorable, sobretot el que era com molt més feixuc o altres maneres de fer, saps? Uh-huh. És aquesta, diu, això, entendre el passat, però per empaitar
13: per
12: el futur.
13: El futur,
12: per encarar el futur, no? Amb la realitat actual.
13: Clar, i hi ha alguna pràctica tradicional que Conreu Sareny, per exemple, aquí a la Serralada Marina, hàgiu recuperat, no?, i que us funcioni especialment bé?
12: Bueno, clar, hem de millorar, eh? Vull dir, hem de millorar moltes coses, però, per exemple, el tenir el nostre propi compostatge, això és una cosa importantíssima. El mirar també de recuperar llavors, de tenir llavors doncs, més locals, les varietats locals, que això és un gran compendi de varietats locals. O sigui, pensem que moltes de les varietats que plantem a vegades són híbrides. Híbrides vol dir, bueno, que és per un creuament, no?, i que s'ha... que amb aquest creuament logres pues, més el que tu vols com a fruit, diguéssim. Però aquests també generalment són menys adaptats al medi, tenen menys resiliència, menys, saps? I llavors, doncs, igual com pensem que el que en diem males herbes vulgarment, que hauríem de parlar-ne molt si són males o bones o ajuden o no, no són més que plantes adaptades al medi. D'aquestes plantes adaptades al medi, moltes són comestibles, i poden ser comestibles, i ho han sigut, i segurament que en un futur aniran sent-ho cada vegada. Doncs una mica va igual, o sigui, totes les varietats locals són adaptats més al medi, al clima, al sol, al sol de la terra, vull dir, de cada lloc, no? Per tant, hi ha més resistència, i això pot ser... Bueno, és una cosa a tenir molt en compte.
13: Aquesta resiliència de la natura. Sí, sí, sí, sí. El llibre parla molt d'autosuficiència alimentària. Creus que és realista pensar-hi avui en dia, o que és realista pensar-hi en un entorn com el nostre, no? Eminentment urbanitzat, també.
12: Una cosa és que ara no ho tinguem, i que no ho tenim, amb tota certesa. L'altra cosa és que com a polítiques s'intenti com potenciar, es vagi encarat a potenciar això, perquè, de fet, com menys quilòmetres han de fer les coses, més gust tenen, vull dir, i també menys petroli, menys energies fòssils que
13: més
12: gastem.
13: Més generació agrícola de quilòmetre zero, no? I, per
12: exacte,
13: tant,
12: és que tots els espais,
13: més capacitat d'autosuficiència.
12: Pensem, per exemple, això ho hem dit altres vegades, però tota la Serralada Marina queden com més de 80 hectàrees que es podrien cultivar encara. Ja no parlem de tota l'àrea metropolitana, que n'hi ha més de 300. Vull dir que, clar, només pensem ciutat, créixer, piscines, no sé què, però mengem cada dia, mengem tres vegades. Tot això penso que les polítiques haurien de reflectir-ho molt, per més que veiem els supermercats que sempre estan plens, que també ens hem de plantejar d'on ve la majoria
13: com
12: de coses
13: fan,
12: que hi ha en el supermercat.
13: Jordi Puig i Roca, en aquest llibre, relaciona directament agricultura i crisi climàtica. Com noteu vosaltres això al camp? Aquests canvis de la crisi climàtica?
12: Bueno, sobretot amb la calor... Amb la calor que cada cop és més forta i temps abans, llavors doncs, les plantes pateixen més.
13: Sequeres,
12: no? Sí, pateixen més. La sequera ambiental, no només la falta d'aigua, que també doncs, aquest any, perquè és un any com atípic, no?
13: Davant d'aquest canvi climàtic, l'agricultura ecològica és més resilient? Està més preparada?
12: Davant d'aquest canvi climàtic, l'agricultura... és més resilient si té en compte doncs, tot el que parlàvem abans, per exemple, però sobretot el que ajuda és a no consumir, no fer tant ús de les energies fòssils, saps? Això és el que ajuda a que
13: el canvi climàtic desacceleri, no?
12: I el no tirar, o sigui, pensem que també quan en el camp, a la terra, tirem molts, tots els agroquímics, els agroquímics que maten la fertilitat pròpia del sol, això fa que la terra també
13: s'empobreixi
12: i necessiten molta més aigua. Mm-hmm. En canvi, els adobs orgànics retenen més l'aigua. Mm-hmm. És que són coses que
13: l'altre dia parlàvem amb l'Acadèmia de Perruqueria Badalonina, eh? Mm-hmm. Lídia Casanovas, que justament està inscrita en un projecte, el Click Recycle, on utilitzen mm-hmm. el cabell humà tallat, mm-hmm. després de cada talla a la perruqueria, per, entre d'altres, fer barreres recollir tot aquest oli, hidrocarbur que va parar al mar, també residus, però també com a xarxes que mantenen la humitat en cultius. Eh? I, per tant, cada
12: tal
13: vegada...
12: Qual, tal doncs... qual, la llana de les ovelles, per mm-hmm. exemple, que abans
13: també
12: era, era com una cosa, era un tresor, i ara que molts l'han de llançar, que és molt greu, i en canvi tenim teixits tèxtils. Parlem de moltes coses a la vegada, eh, no? Però tot està relacionat, de fet. Vull dir que per això hem de tenir com més, pensar més.
13: Mm-hmm. Un de, ja que avui parlàvem d'aquest mm-hmm. llibre, eh, mm-hmm. d'aquest llibre que mm-hmm. s'anomena L'or del segon origen, mm-hmm. doncs deixa'm també que et pregunti, perquè un dels eixos d'aquest llibre és la defensa de les varietats locals, no? Mm-hmm. I tu també n'ets una defensora. Mm-hmm. Per què són tan importants?
12: Això... perquè són varietats més adaptades a les condicions de cada espai, saps? O sigui, Astúries tindrà el seu, Catalunya tindrà el seu, Andalusia tindrà el seu, són plantes uh-huh. que s'han adaptat a les condicions tant
13: i
12: de
13: que garanteixen aquesta
12: sol,
13: diversitat, no?
12: Són més resilients, més fortes, més... Tot i que penso que si hem d'anar cap a aquesta sequera cada cop més, vull dir, les plantes també els haurem d'anar acostumant com en unes condicions, no? I guardant aquestes llavors, penso que sempre s'han guardat... Ell, aquest, en Jordi Puig, també col·labora amb llavors orientals, de fet és un dels que ho van fer, que són uns grans defensors de conservar aquestes llavors, no? Per sort hi ha moltes entitats d'aquestes. Uh-huh. Que estan aquí, van començar a Santa Eulàlia de Ronçana, però també col·laboren amb Granollers, amb el museu que guarda les llavors. Vull dir, tot una història molt maca que algun dia potser els convidarem que ens ho expliquin.
13: I tant.
12: Però tot això és conservar aquesta fortalesa.
13: Uh-huh. El llibre també apunta cap a un canvi de paradigma social uh-huh. que posaria també en el focus, diguéssim, d'aquest provisionament, no?, de primera matèria, al cooperativisme. Què porta una cooperativa ecològica més enllà d'aquesta producció d'aliments?
12: Home, la cooperativa és una responsabilitat compartida de la gent, és com sentir-te més seu, no? Tots els projectes familiars et sents de la petita pagesia, sempre com sentia el projecte més seu, de fet és el teu, la teva manera de viure. Jo penso que les responsabilitats compartides horitzontals també doncs, són també molt més resilients davant de condicions desfavorables, perquè hi ha una altra manera de funcionar, no? No n'hi ha una persona dalt que té un sou moltes vegades molt més diferent i alguns de baix que van fent les feines bàsiques. De fet, totes les feines són importants, és com un engranatge, i així ho valorem i hem de tenir en compte.
13: Dolors, un plaer, com sempre, tenir-te a la ràdio pública local. Que vagi molt bé.
12: I a vosaltres. Moltes gràcies.
13: Adéu, bon dia.
12: Adéu-siau.
8: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
9: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
13: I avui parlem d'un cas també que marca un abans i un després en la lluita contra l'amiant al metro de Barcelona. El Tribunal Suprem ha confirmat la incapacitat permanent total d'un treballador jubilat en una sentència que reconeix que la seva malaltia pulmonar és conseqüència directa de dècades d'exposició a aquest material tòxic. Parlem d'en Rafael Rubio, un badaloní que va treballar més de 40 anys als tallers de Vilapiscina i que pateix afectacions respiratòries derivades de l'amiant. És una resolució, com deia, històrica perquè obre la porta a altres casos similars, probablement, i posa també sobre la taula una pregunta clau. Fins a quin punt es va protegir o no els treballadors durant aquells anys? Avui ens acompanya el mateix Rafael Rubio. Bon dia, Rafael, com
14: bon
13: estàs?
14: Dia.
13: I també tenim a l'altra banda del telèfon l'advocat del col·lectiu Ronda, que ha portat el cas, l'Àlex Tisminetzi. Què tal? Bon dia, benvingut.
15: Hola, bon dia.
13: Àlex, quina transcendència jurídica té aquesta sentència i el cas d'en Rafael? I per què?

0: ¿El perillós?
1: No, no, no. No. No. Nosotros se empezó a rumorear cuando nos mandaron, una vez que nos mandaron a todos los de la cochera, porque había uno había cogido no sé qué enfermedad y nos mandaron a hacer una revisión a todos. Y a partir de ahí fue porque, claro, es que tampoco nosotros, yo concretamente y muchos, no sabíamos que el amianto hacía esas cosas, uh-huh. O sea, que perjudicaba tanto, que tan es que tampoco tóxic,
0: no?
1: Lo sobretot sabíem.
0: Sobretot quan es trenca o quan es manipula, no?
1: Sí.
0: Que és el problema, abans deies, lijaven peces de...
1: Claro, luego estaban los suelos de los trenes, que los sacaron los suelos de los trenes, que eso se hacía con fuego, era el suelo donde pisan los pasajeros, eso estaba ahí, era de pintura de amianto. Y entonces, nosotros no lo hacíamos cada día, que por cierto, la persona que era una empresa externa que lo hace cada día, que el Alex debe pareja me parece que se llamaba o se llama, perdona, no, no, uh-huh. Y esta persona es la que lo hacía continuo, pero cuando nosotros te vuelvo a decir lo mismo de antes, cuando no tienes una faena en concreto, pues un día que no tienes tú tu faena, pues uh-huh. Te dice, mira, iros a arrancar suelo con soplete y cortando con una mola. Però nosaltres no sabíem que això existia, l'amianto ahí.
0: Uh-huh. Àlex, ara ens dèieu que fa 10 anys que va començar aquest procediment i el doneu ja per tancat o encara hi ha pendent un judici per danys i perjudicis?
2: Encara hi ha pendent un judici, de fet el teníem fa poc, fa una setmana o dues, i va haver una nova suspensió provocada també pel metro de Barcelona perquè, bueno, pues, a nivell processal, desgraciadament, si una de les parts vol endarrerir al màxim el procediment, pues, ho va provocant. Mm-hmm. Però entenem que tindrem el judici properament, els danys i perjudicis, i també pues, tenim el judici a l'octubre també d'un altre treballador de danys i perjudicis, que és l'altre que s'ha declarat per sentència ferma la viudetat, diguem, en aquest cas, per malaltia professional. Però és veritat que s'estan allargant molt els procediments, però nosaltres entenem que és una tàctica dilatòria, per això, perquè dèiem, de desgast, i també perquè, com que, bueno, també és una empresa pública, no li agrada tenir aquestes notícies i quan més tard siguin, pues, millor per ells. Mm-hmm.
0: Què és el que reclamareu en aquest judici per danys i perjudici?
2: En el cas concret del Rafael, ell va treballar al metro de Barcelona durant molts anys, va estar exposat a l'amiant, això és cosa jutjada, ho ha dit el Tribunal Suprem, té una malaltia que és l'asbestosi, que és una malaltia que només és provocada per l'amiant, que és que el pulmó té com una espècie de cicatrius, i això està causat per una sèrie d'infraccions a l'empresa, que és que no li donaven cap mena d'informació, de formació, mascaretes, bueno, havia tota una sèrie de requisits, uh-huh. Doble taquilla, havia una sèrie de requisits extracció localitzada, que havia de complir l'empresa ja des dels anys 70,
0: i que,
2: no va complir cap d'ells. Per què? Perquè entenia que no tenia amiant i, per tant, no complia cap normativa. I, per tant, demanarem a l'empresa que indemnitzi el Rafael en la quantia que entengui el jutjat.
0: Mm-hmm. Després de tot el que has viscut, Rafael, què et pesa més, la malaltia en si o la sensació de que es podria haver evitat?
1: A veure, que se podria haver evitat, sí, claro que se podria haver evitat. En aquellos años, no sé, porque es que había uralita, nosotros hasta un tejadillo que había en el patio era de uralita, lo que era la uralita antigua, y había mucho. En aquellos años no sé yo si se podría haber evitado, porque tampoco, pero yo creo que sí. Pero lo que más te fastidia ya no es la sensación de que la empresa... Cuando yo en el 2013 o 14, es que no me acuerdo cuándo fue, yo empecé a toser y echaba sangre por la boca. Entonces yo me fui a Can Ruti y con el tratamiento, etcétera, etcétera, me dice, el neumólogo me dice, ¿tú tienes, has trabajado con el amianto? Digo, sí, porque ya se estaba moviendo eso. Digo, sí. Bueno, pues el caso es que él me dijo, dice, no, es que tú tienes lo que es la fibra, porque eso no se deshace. Mm-hmm. Cuando lo respiras se te clava en el pulmón.
0: Ya, entonces, y
1: una microvena dio aquello. Vale, pues entonces, ¿qué hizo la empresa a partir de ahí? ¿Negarlo todo? Es mentira. Incluso una persona importante del metro, del servicio médico, me dijo, oye, ¿no podrá ser que tú lo has cogido fuera de aquí? Yo me fui al ejército... Estuve 18 meses, del ejército vine y entré en el metro. He estado 42 años en el metro. Digo, pues no sé, puede que lo cogiera a lo mejor, no sé, de hacer gimnasia en el ejército, pues y pudiera ser. Lo han negado todo, lo han estado negando todo. Hasta que luego ya sí, ya en el 2001 concretamente, había materiales nuevos y viejos y vinieron y dijeron que todo había que tirarlo a la basura. Pusieron un container, pero después de eso lo han seguido negando. Un consejero delegado de la señora Colau dijo que ese trabajador, esa persona, esa que no conozco, como
0: per tant, el que més pesa és aquest negacionisme, eh? Aquesta sí. Impotència per,
1: claro,
0: per diguéssim que assumeixin aquesta responsabilitat.
1: Claro, él salió, cuando dimos la primera rueda de prensa, él salió por otra emisora y un medio de comunicación, que no sé quién fue, me dice, oiga, ¿usted está seguro de que...? Dice, porque el consejero delegado del ayuntamiento, de la señora Colau, uh-huh. estaba diciendo que era mentira, que en el metro no había amianto. Cuando ya s'havia demostrat que sí que lo havia.
0: Àlex, què passa a partir d'ara? Després d'aquesta sentència del Tribunal Suprem, entenc que ja no hi ha cap opció a recurs?
2: No hi ha cap recurs. De fet, aquest últim recurs que ha fet l'empresa, que és el de cassació al Tribunal Suprem, no tenia cap possibilitat d'èxit per part de l'empresa. Simplement el van fer per dilatar encara més el procediment i per poder dir a la roda de premsa, com deia el Rafael, a l'última, que tot això no era ferm i que ells estaven totalment en contra d'aquesta sentència i que no ho reconeixien. I, per tant, aquesta sentència és ferma, no es pot recórrer i, per tant, és cosa jutjada. Cosa jutjada vol dir, des del punt de vista jurídic, que ningú pot discutir que el Rafael va estar exposat a mi en el metro de Barcelona i que té aquesta patologia per aquesta exposició.
0: Per aquesta causa,
2: entenem que això, clar, el que entenem que això és molt important perquè cada sentència el que ve a dir és determinar jurídicament, com a cosa jutjada, el que està negant el metro. I no només ajuda el Rafael, i també pues, li diu que el que ell sap que és veritat, pues és veritat, sinó que li pot obrir la porta a altres treballadors que amb aquesta patologia, perquè a poc a poc, tot i que l'empresa ho nega a cada sentència i a cada judici i a cada procediment, s'està obrint l'escletxa de la realitat i era que sí que s'estava exposat a l'amiant al metro de Barcelona.
0: Després d'haver provat que l'amiant ha estat la causa de la malaltia, penseu que serà fàcil que reconeguin aquests danys i perjudicis en el pròxim procediment?
2: No. És dir, o sigui, la nostra experiència amb el metro de Barcelona serà que vindran a resistir-se al màxim possible.
0: Que res és fàcil, primer,
2: No, primer, intentant allargar el procediment al màxim possible, si pot ser fer el judici aquest d'aquí 3 o 4 anys millor que d'aquí 6 mesos, i després la segona part que faran és portar grans especialistes a discutir fins i tot que realment el que té el Rafael és de l'amiant o no, quan ja ho ha dit la sentència ferma. Però fins ara la nostra experiència amb el metro de Barcelona és que s'estan gastant molts diners públics amb advocats, amb pagant especialistes per dir una cosa que no és certa, que és que no hi havia amiant al metro de Barcelona.
0: Rafael, i a l'altra banda doncs, es trobaran amb el teu cas i la teva perseverança, eh?
1: Sí, o sea, yo no lo hubiese hecho, yo solo por mí no, pero gracias a los compañeros de CGT, del Metro de Barcelona, pues me dijeron, oye, si tienes amianto, ¿por qué no denuncias? Porque nadie lo había hecho, o sea, la gente lo sabía, pero bueno, lo iban dejando y digo, así, digo, pero claro, yo no voy ahora a contratar a un abogado y me voy a gastar el dinero y que luego me digan que no o lo que sea. Y entonces, entonces nos pusimos ellos me pusieron en contacto con Ale, con el servicio de abogados de Ronda.
0: De Colectivo Ronda.
1: El Colectivo Ronda y entonces, a raíz de ahí, pues fuimos tirando y hemos pasado por todos los procesos. A mí, yo he tenido que ir a la Ciudad de la Justicia también a un médico forense, que el médico forense me hizo 20.000 preguntas y yo le expliqué cómo se había trabajado allí. Que yo no sé si era la empresa. A ver, yo creo que, por ejemplo, los jefes que nosotros teníamos, yo creo que ellos, los que estaban con nosotros, yo creo que ni lo sabían tampoco. Eso estaba, si lo sabían, más arriba, o sea, abajo, no lo sé. Pero bueno, lo que te fastidia es eso, que traten de negarlo todo y la justicia, antes me ha dicho la justicia. Sí, yo creo en la justicia porque la justicia aquí, en este caso, ha dado la razón a la verdad. Porque se han sido tres jueces, el primero, el segundo de aquí de Barcelona, de Cataluña, y el Supremo de Madrid. O sea, y aún siguen teniendo dudas. Bueno, pues que vayan y se lo preguntan al médico forense, que fue el que hizo el informe.
0: Rafael Rubio, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Àlex Tisminetzi, del col·lectiu Ronda, també gràcies per aquesta estona de conversa i per
2: explicar moltes gràcies a vosaltres.
0: Aquest cas. Que vagi molt bé.
1: Vale. Ale, adiós.
2: Adéu.
3: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
4: Badalona Matí, edició d'estiu.
0: I si en Jordi Merca us ha convençut que ja tindria mèrit i ja voleu començar, com ell insistia, a decorar la casa pensant en el Nadal, molt d'atenció també als consells que avui ens porta en Ricard Boter de la drogueria Can Boter de Badalona. Què tal? Com
5: bé,
0: estàs?
5: Molt
0: bon dia. Sí que és veritat que la gent, els carrers ja estan tots decorats, a punt també perquè estan cesa del dia 22. La gent també s'espavila cada vegada abans a l'hora de decorar casa seva?
5: Sí, home, tot va molt abans. Penseu que les compres de Nadal de les tendes igual es fan a l'estiu. Doncs ja tens la maquinària tota preparada.
0: Molt bé. I què és el que més us demanen, no?, a l'hora de decorar?
5: Home,
0: per exemple, parlàvem això del calendari d'Advent.
5: Ara ve l'època dels calendaris d'Advent, de les flors de Nadal, de les espelmes d'Advent, perquè hi ha les corones d'Advent, hi ha els calendaris, són moltes tradicions que venen de la nostra tradició cristiana, no?, i que s'han anat adaptant i modernitzant, però que tenen aquest fil conductor.
0: Molt bé. Per exemple, calendari d'Advent, com el podem preparar a casa? Que deia, jo no el puc comprar perquè sóc al·lèrgic al gluten.
5: Home, l'ideal és fer-te'l tu, com dèiem. Calendari d'Advent, al final, és una estructura amb 24 espais on tu pots col·locar el que vulguis, fins i tot. Últimament he vist molt de moda calendaris d'Advent amb maquillatges, que la canalla van bojos per això.
0: Ah, sí,
5: déu-n'hi-do, Sí, però llavors tu tens el calendari d'Advent, que te'l fabriques tu, venen ara molts amb fusta, que en tenen tot de calaixets, i poses el número, i la idea és tenir una sorpresa cada dia, no?
0: Bossetes de paper, es poden fer servir mitjons, el podeu fer a casa reciclant, com és tan habitual, els rotlles fins i tot del paper de vàter, no? I d'aquesta manera
5: tota la tradició de, sobretot venia bastant dels mormons, era reprofitar tot el que tenies per casa per decorar les coses, etiquetes de la roba, els botons que sobraven, tot aquest tipus de coses, i ho estampaven tot i feien un collage.
0: Veus? Bona idea. I normalment sempre hi ha un dolç amagat a dintre, o pot ser qualsevol cosa?
5: Pot ser qualsevol cosa. El dolç crida molt l'atenció i la canalla els agrada molt. Vull dir que sempre ajuda.
0: Què és el que us demanen, també? Ara parlaves d'espelmes, no? Quines són les més habituals en aquesta època de l'any?
5: Penseu que les espelmes, tradicionalment, hi havia tot aquest procés de preparar, diguem, l'esperit per al fet del Betlem, no?, del fet del naixement. Llavors, durant els 24 dies que precedien a tot plegat, s'encenia una espelma cada setmana, els més fervents, les espelmes grosses, normalment de quatre colors diferents, i s'encenia una espelma per setmana que durava tota la setmana, o sigui, la tenies encesa sempre. I llavors anaves encenent setmana per setmana fins que el dia 24 ja era el dia de nit bona.
0: Els colors, interpreto, més sol·licitats ara pel Nadal, que són el vermell, els daurats, els verds, poder?
5: Us diré que és una mica estrany, eh? Violetes.
0: Violetes.
5: Colors violetes, colors verds, també vermells, sí, però la idea és que cridin l'atenció.
0: Molt bé. I el mateix, diguéssim, amb qüestió floral, vosaltres també teniu la floristeria allà a tocar de la mateixa drogueria, sí que és veritat que molta gent decora la porta de casa, decora també la taula, no? Es demana això, els remets de vesc, ara comentàvem també amb en Jordi. Quina és la planta més habitual?
5: Bueno, la ponsètia és la planta de Nadal per excel·lència. El vesc, que deia ell, també amb molta tradició, es fan els remets de la sort, també aquesta tradició, que deia que és una planta que no tenia arrels, que era una planta que sempre vivia en l'aire i estava entre la terra i el cel, i per això se li va donar aquesta cosa de que era una planta que donava bona sort. Pues el vesc, els remets aquests de vesc, la ponsètia, és el que més es ven aquests dies.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ricard, i fins la propera. Ja sabeu, si voleu, si sou d'aquests previsors, i voleu anar escalfant motors amb això del Nadal, aquí queden algunes idees. Gràcies, Ricard.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.